0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la queixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sona cada tarda al Surfing Safari.

0: Yeah.
1: Sure.
2: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
5: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Crec que és una bona oportunitat, no?
3: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
3: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: i en el Calafell Esportiu els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
1: Els esports amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: amb nosaltres. Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per

0: una cuina arrelada al territori. Quan vegis peix de llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
4: cel... A punt de fren amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
12: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
13: Primera llista amb Marc Clapés.
12: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.
1: Yeah. The perfect melody. Yes.
2: You know?
1: Yeah.

0: Vinga, va, que és divendres, avui ens despertem amb 20 graus a Mataró, 17 graus a Escoi, 13 a Girona, i avui parlarem del cas Zapatero, de per què el jutge li ha bloquejat part dels comptes i del que explica avui, per exemple, el periòdico l'ABC. Segons la informació que investiga l'Audiència Nacional, la trama estava darrere del projecte del Hard Rock a Tarragona. Si el projecte s'hagués acabat fent, s'hauria importat una comissió de 60 milions d'euros. Però un dels noms propis és, sens dubte, Bad Bunny.
1: Desde el 2018 que nos vimos, que una emoción muy grande, y creo que en este 2026 se puede volver a repetir. Y aquí estamos, Benito, esperándote, toda la gente de Barcelona está esperándote, toda la gente de Europa, Dios te bendiga, te amamos, está la que hay. Gracias.
0: El cantant porto-riqueny arrenca avui la seva gira europea a l'Estadi Olímpic de Barcelona. I anirem també per veure si hi ha gent que ja hi ha passat la nit fent cua, i parlarem també amb Natàlia Garriga, directora de l'Anella Olímpica, i amb el periodista de La Vanguardia, Jordi Bianchot, del periódico Jordi Bianchotto. I també parlarem de la guerra judicial per un dels concursos més icònics de la televisió.
2: Tiempo, empieza por A. Conjunto de granos procedentes de partículas separadas de las rocas.
3: Arena.
2: Si B. Remover con energía una sustancia para que se condense, se mezclen sus componentes o se haga más líquida.
0: Antena 3 assegura que seguirà emetent, com a mínim per ara, el Rosco, la prova de final de Passapalabra, tot i que el Suprem ha ordenat el contrari. I tot això ha sortit Mediaset, propietària de Telecinco i 4, assegurant que fa un any que en va comprar els drets. Ho analitzarem amb Mariola Cubells i també amb l'advocada Cristina Saula. I parlant de televisió, als Estats Units aquesta nit s'emet l'últim programa, de fet s'està emetent, de Late Show, de Stephen Colbert. Després d'una dècada, la CBS deixa d'emetre'l enmig de les crítiques de Donald Trump. I a partir de les 10 també anirem fins a Oslo. El Barça buscarà demà la quarta Champions femenina contra l'Olímpic de Lió. Alexia Putellas en parlava aquesta setmana al Tot Costa.
4: Evidentment té una història increïble, que nosaltres estem lluitant per intentar arribar a aquest nivell, no? I és una referència, ha estat una referència abans que ningú altre equip, no?, en fer-ho. Però jo, sincerament, per exemple, el dia del Bayern sentia el mateix. Sentia que ens estàvem enfrontant a una de les aspirants al títol, no?
0: També analitzarem l'última jornada de primera divisió, un partit dramàtic demà a Girona. Els de Mitchell se salvaran si guanyen a l'Elx. Si empaten o perden, el Girona pot baixar a segona. I a 3:15, la frase de la setmana que repassarem avui sobre el concepte odi. I a les 11, entrevista a Maria del Mar Bonet. Cada mà oferirà un concert, L'aigua no es cansa, 60 anys de cançons, al Pal de la Música, dins del Festival Guitar Barcelona 2026.

I avui també tornarem a Canes, on aquesta nit els Javis s'han emportat una de les ovacions més llargues que recorden del festival. 20 minuts han durat els aplaudiments per la Bola Negra, que s'ha convertit en una de les grans candidates a la Palma d'Or.

0: Benvinguts a Nou Matí. Bon dia, Catalunya.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 4. Frederic Vincent, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb una altra vaga, els treballadors de presons que es dediquen a la reinserció anuncien una aturada pel dijous 11 de juny. Diuen que s'han quedat absolutament al marge de les millores dels funcionaris de presons que es van pactar després que un pres matés la cuinera d'aquell centre de Mas Enric.
0: I a Brussel·les.
2: L'Eurogrup analitza avui a Xipre la situació econòmica de la zona euro. Això després de les últimes projeccions de la comissió que les ha revisat a la baixa.
0: I han quedat a dormir als Estats Units.
2: Un ajornament. Donald Trump ha deixat per més endavant la firma d'una ordre executiva sobre intel·ligència artificial, sobre la qual hi havia molta expectació. Ha estat literalment hores abans de firmar-la perquè, segons ha apuntat la Casa Blanca, que no ha donat gaire més informació, sí que diuen que aquest document podia acabar sent perjudicial per als avenços nord-americans en el sector de la intel·ligència artificial.
0: Què diran avui a la Xina?
2: També amb intel·ligència artificial, la justícia taiwanesa investiga 3 persones sospitoses d'exportar il·legalment a la Xina servidors avançats d'intel·ligència artificial fabricats per empreses nord-americanes. Recordem que, en teoria, les empreses als Estats Units no poden vendre segons quin material sensible a la Xina.
3: Avui és divendres 22 de maig, ens despertem amb 12 graus a Valls, 13 a les Planes d'Hostoles i 20 graus a la ciutat de Barcelona, ja a aquesta hora. Avui serà un dia càlid, amb temperatures de fins a 35 graus a Ponent, de 28 a 30 graus a moltes zones de l'interior i temperatures una mica més frenades a la costa, també per l'efecte dels núvols baixos o bancs de boira que es puguin formar precisament al litoral, a primera línia de mar. Avui en tenim alguns de núvols baixos a les Terres de l'Ebre, després a la tarda se'n podien formar al voltant de la Costa Brava, al sud de la Costa Brava, sobretot, i també de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, es podrien repetir i sembla que seran més probables entre la Costa Brava i la Costa Central. A la resta, temps assolellat i esplèndid.
0: Avui a l'hora del matí, Ferran Espada, Milanos, Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal, quan són les 6 i 7, i ens actualitzem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia!
4: Bon dia!
0: I comencem per l'Audiència Nacional, que bloqueja part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències.
5: A l'espera del sumari del cas, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
6: El jutge José Luis Calama ordena retenir dels comptes de Zapatero la mateixa quantitat que va rebre d'anàlisi relevante l'empresa del seu amic Julio Martínez, situada al centre de la trama. També es bloquegen els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar amb el soci del seu pare. El jutge creu que a través d'anàlisi relevante, Zapatero cobrava comissions per influir, per exemple, en el rescat de Plus Ultra, una operació que el govern espanyol defensa que va passar tots els filtres. A la Moncloa encara posen la mà al foc per Zapatero, això deia el ministre Óscar López.
7: Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
6: I a l'espera de conèixer el sumari, creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident. Des de Madrid, Dani Sainz, de Happy Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el govern de Salvador Illa celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu a partir de les 9 per aprovar els pressupostos.
8: L'executiu els portarà automàticament després al Parlament, aquest cop sí, amb la majoria assegurada d'Esquerra i els Comuns.
9: Sí, serà el segon cop que el govern dona llum verd al projecte de pressupostos, però aquesta vegada ho fa amb la garantia que els comptes arribaran fins al final i, per tant, entraran en vigor. A les 10, la consellera d'Economia, Alicia Romero, els entregarà al president del Parlament i a partir d'aquí començarà una tramitació express que, si no hi ha entrebancs ni sorpreses, acabarà amb la votació final la primera setmana de juliol. Illa ha preferit no deixar escapar els pressupostos d'aquest any perquè amb el cicle electoral que es presenta l'any que ve ja té coll avall que Esquerra i els Comuns difícilment li faran costat. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, el Parlament demana cessar la consellera Núria Parlon i Josep Lluís Trapero per les infiltracions en assemblees de docents.
5: També reclama fer fora la consellera d'Educació si no tanca un acord amb el professorat.
0: Àlex Giral Robert.
10: La mateixa setmana que el govern ha acabat de tancar els seus suports per als comptes, Esquerra i els Comuns han facilitat les votacions contra Parlon i Trapero. La cambra ha instat Illa a fer-los caure per les dues agents infiltrades en reunions de mestres. Els socialistes han tancat files amb la titular d'Interior i el director dels Mossos.
11: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
12: Per fer aquest gir, el que cal és un canvi del director general de la policia.
13: La consellera va ser molt clara des del primer moment i el Partit dels Socialistes també ho hem estat.
10: Junts i la CUP han votat a favor d'aquestes peticions, com també la de destituir la consellera Esther Niubó d'Educació si no aconsegueix un pacte immediat amb la comunitat educativa. Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Els comuns, per cert, han aprofitat la iniciativa per anunciar un acord amb el govern per prohibir les infiltracions policials sense autorització judicial a moviments socials i entitats. I una nova reunió aquest migdia a les 12 entre el Departament d'Educació i els sindicats per desencallar el conflicte educatiu després que ahir no s'arribés a cap acord.
8: El govern va demanar ahir més temps per estudiar la contraproposta salarial dels sindicats de 500 euros més al mes. L'USTEC, però, amenaça amb més vagues si avui no hi ha cap concreció. Tot i això, on sembla que hi ha més consens és en l'escola inclusiva.
0: Maria Costa.
4: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia ahir que hi ha propostes econòmiques que no podran assumir, però que hi ha marge.
13: Entenem que encara és una proposta de màxims. De totes maneres, hi ha recorregut encara per poder continuar negociant. Hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu.
4: L'USTEC demana una proposta salarial concreta a la portaveu Iolanda Segura, però avisa...
14: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
8: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I desè dia de vaga indefinida dels docents al País Valencià.
5: Les negociacions entre la Conselleria d'Educació i els sindicats estan trencades i la pressió augmenta amb la dimissió d'uns 300 càrrecs directius.
15: Han presentat la renúncia al càrrec i fan seves les reclamacions dels docents. Demanen que la Conselleria escolti les reivindicacions i expliquen que la falta d'acord impacta en la gestió dels centres educatius. Cristina Rodríguez i Jaume Olmos, directors.
16: No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna

0: Aquesta emissora, la família d'Andy, que ha contractat sota compromís de confidencialitat estricta l'agència de detectius Método 3, que es va fer coneguda arran del cas d'espionatge polític de la Camarga.
1: En paral·lel, la defensa de Jonathan Andy ha informat de la voluntat de demanar una nova declaració davant de la jutge per concretar algunes impressions.
2: Recordem que quan va comparèixer davant la magistrada del cas va mantenir silenci durant gairebé tota la declaració per no incórrer en contradiccions. En la nova declaració, Andy intentarà desmentir el que l'informe policial qualifica de greus imprecisions. Ens critica les interpretacions que fan de missatges entre pare i fill i també que es basin en converses que l'acusat i la víctima van tenir, en algun cas, el 2018.
1: Puig renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder.
0: L'empresa catalana de perfumeria ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que ha trencat les negociacions que mantenia amb l'empresa nord-americana. Segons expliquen, no s'han posat d'acord per combinar els seus models i era complicat encaixar els interessos de les famílies i els dels petits accionistes. Puig afirma que se centrarà en el seu propi pla de negoci, que passa per augmentar la seva cartera de marques i continuar reforçant la seva posició en el sector de la bellesa premium. Estée Lauder també ha emès un comunicat amb un missatge similar. La integració de les dues empreses hauria creat un grup amb un valor borsari d'uns 35.000 milions d'euros. S'hauria situat com el segon més gran en l'àmbit de la cosmètica i la perfumeria només al darrere de L'Oréal.
1: I les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades.
2: L'Iran es nega a entregar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclama Donald Trump. Just ahir, el líder suprem de la República Islàmica, Mojtaba Khamenei, va dictar un ordre perquè aquest material imprescindible per fabricar una bomba nuclear no surti del país. Coincidint amb això, Trump ha insistit que Teheran no n'ha de tenir.
3: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
2: L'altra qüestió que dificulta l'avanç de les negociacions és l'estret d'Hormuz, un pas clau per als petroliers. L'Iran vol mantenir-lo sota control i implantar-hi un peatge.
1: I Brussel·les retalla les provisions de creixement de la zona euro per la culpa de la guerra a l'Orient Mitjà, però Espanya se salva.
0: És l'únic país a qui la Comissió Europea millora el pronòstic del PIB, això sí, només una dècima, fins al 2,4%.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
4: La creació de més llocs de treball vinculats a l'arribada d'immigrants és, segons Brussel·les, un dels factors que sosté l'economia espanyola, juntament amb el bon ritme de despesa de famílies i empreses. Al conjunt de l'eurozona, el PIB també creixerà, però de forma més minsa i per sota del previst abans de la guerra a l'Orient Mitjà. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà dels preus de l'energia, però és pessimista.
5: El conflicte continua. L'estret d'Hormuz continua bloquejat i la finestra d'oportunitat per normalitzar les condicions del subministrament energètic s'està fent cada cop més estreta.
4: I si la guerra s'allarga, diu que el pic de la inflació arribaria l'any que ve. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Vladimir Putin torna a treure l'espantall nuclear davant d'Europa.
2: El president rus ha comandat a distància unes maniobres amb armes estratègiques conjuntament amb Bielorússia, aliat seu, on ha traslladat part de l'arsenal atòmic. Defensa que s'ha d'estar preparat.
6: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'Estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
2: Aquests exercicis amb més de 65.000 soldats russos i bielorussos en què s'han provat míssils balístics intercontinentals i hipersònics no ha agradat gens ni mica a Ucraïna, que s'ha posat en alerta.
1: Moscou, Cristina Solias.
7: Ucraïna avisa que Putin vol arrossegar Bielorússia a la guerra i per això Kiev està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat al president bielorrus del perill que això suposa, però Alexander Lukashenko ho ha negat.
8: El lideratge de facto del Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si du a terme accions agressives contra Ucraïna.
9: No tenim cap intenció d'involucrar-nos en una guerra a Ucraïna. No n'hi ha cap necessitat.
7: Ara bé, Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el règim de l'Havana difós un vídeo satíric del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, fill de cubans, que van marxar de l'illa quan hi va esclatar la revolució castrista.
0: Una sàtira que apareix després que Rubio hagi amenaçat Cuba d'imposar-li un canvi de règim. El vídeo hi surt Rubio en forma de titella Muppet, fent un discurs a la Casa Blanca que aquí s'anomena The Blonde House, la Casa Rubia, en castellà, fent joc amb el cognom i on justifica la política de bloqueig i embargament de Washington contra l'Havana.
10: Hola a todos. Hoy vamos aprender

0: cómo hacer que un país pida ser invadido. El primer paso es cortar el combustible. Les dices a todos los países que si le venden petróleo a Cuba, les va a ir muy, muy mal. ¿Cómo le llamamos a eso? Sanciones por la democracia.
1: El vídeo anomena el secretari d'Estat el gusano rubio. Gusanos és la manera com el règim de l'Havana es refereix als exiliats cubans de Miami, la ciutat on va néixer Rubio el 1971.
2: No sé si tranquil·litza la ciutadania vídeos satírics. I al Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera d'urgència avui i demà per intentar frenar el brot d'Ebola que ha causat 139 morts. Almenys hi ha 600 casos sospitosos. Burkina Faso, Elia Borràs.
3: La trobada reuneix els ministres de Salut de la República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal del virus, el Sudan del Sud i Uganda, on ja s'han declarat dos casos, un dels quals mortal. L'objectiu és traçar les línies de contenció i coordinació transfronterera davant d'una crisi de salut pública regional. Trish Newport és portaveu de Metges Sense Fronteres. Every health
4: facility they called. Tots els centres de salut on vam trucar van dir: estem plens de casos sospitosos, no tenim espai. Això serveix per fer-nos una idea de com és de caòtic tot ara mateix. El que és veritablement important és que aconseguim fer arribar el material sobre el terreny com més aviat millor.
3: El brot ja ha causat 139 morts i hi ha uns 600 casos sospitosos. Uganda ha suspès el transport des del Congo i s'ha posposat la cimera Índia-Àfrica prevista per aquest cap de setmana a Nova Delhi. Des de Burkina Faso, Elia Borràs, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
5: Bon dia.
2: Clavant-se al matí de Catalunya Ràdio. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025.
6: Segons el Servei Català de Trànsit, les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes.
2: Miquel Jarque.
7: L'any passat els Mossos de Trànsit van multar 6.200 conductors, 700 més que l'any 2024. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
8: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
7: La sanció per no respectar la distància és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I precisament en l'àmbit de la investigació i recerca tecnològica té per objectiu crear noves eines que permetin una circulació més segura a les nostres carreteres. És el cas de la tasca que es fa al Centre de Recerca i Innovació del I2CAT.
6: El centre parteix de la premissa de treballar des de l'àmbit virtual per a prevenir en la vida real, un punt de partida que es pot aplicar a multitud d'aspectes del dia a dia, començant pels accidents a les carreteres. El seu director, Sergi Figuerola, explica així al matí de Catalunya Ràdio com es treballa per anticipar-se i prevenir situacions reals.
9: Les xarxes 5G i el futur de la xarxa 6G permetran que vehicles, carreteres o infraestructures comparteixin informació entre ells en temps real, amb l'objectiu de fer la mobilitat més segura i eficient. El 94% dels accidents es deuen a errors humans. El que preveiem és que aquesta col·laboració entre vehicles i infraestructures amb el seu entorn, el que farà doncs, també és de reduir dràsticament el que seria aquest factor de risc.
2: I almenys un ferit en un tiroteig a Sabadell, ahir a la nit. La persona ha ingressat a l'Hospital Parc Taulí amb ferides de bala.
10: Segons detalla el diari de Sabadell i el Nacional, la vigilància policial s'ha extremat al voltant del centre hospitalari després que diverses persones s'han concentrat a les portes d'urgències. Els fets haurien passat a la baixada de Can Puiggener. Un dels vehicles implicats seria una Citroën Berlingo de color blau que ha fugit i que també tenia dos impactes de bala a la porta posterior. Els Mossos investiguen què ha passat i quin pot ser el mòbil.
2: I abans de l'estiu es podran demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric.
11: L'anunci l'ha fet el secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, en la presentació del Pla Auto 2030 a Catalunya. Els ajuts de fins a 4.500 euros es van anunciar el desembre passat, però encara no s'havien posat en marxa.
12: Antes de verano será operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10% a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Cuando estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
11: Per la seva banda, Salvador Illa ha anunciat una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per a la innovació tecnològica en el sector de l'automoció.
2: I el Tribunal d'Apel·lacions de París declara culpables Air France i Airbus d'homicidi involuntari per l'accident d'un avió que anava de Rio de Janeiro a la capital francesa i que va caure a l'Atlàntic el 2009.
6: Hi van morir les 228 persones de 33 nacionalitats que viatjaven a bord, entre les quals una dona catalana.
2: Corresponsal a París, Isabel Galí.
13: La sentència en apel·lació considera Air France i Airbus culpables
5: culpables: la companyia aèria per no haver format bé els seus pilots i la constructora per haver subestimat la gravetat dels defectes de les seves sondes. Pels familiars, com Daniel Lamy, mare d'una víctima, una sentència per fi justa.
13: La justícia finalment té en compte el dolor de les famílies davant d'un drama col·lectiu d'una brutalitat insuportable.
5: Totes dues companyies han de pagar una multa per danys morals i només Airbus ha decidit tornar a recórrer la sentència. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I Antena 3 continuarà emetent el concurs Passapalabra després que el Tribunal Suprem obligui el canal a prescindir de la seva famosa prova final coneguda com El Rosco.
10: La sentència del Suprem impedeix Antena 3 continuar amb aquesta part del programa, però els responsables de 3 Media asseguren que el concurs continuarà en antena almenys mentre no rebin la notificació de l'alt tribunal. El Suprem considera que El Rosco és una obra protegida per la propietat intel·lectual que pertany a l'empresa holandesa MCNF.
2: I al matí de Catalunya Ràdio en parlarem a 9:45 amb la periodista especialitzada en televisió Mariola Cubells i amb l'advocada Cristina Saula del bufet Grant Thornton. I a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família hi assistiran 8.000 persones entre convidats i autoritats. L'oficiarà el Papa Lleó XIV el 10 de juny.
11: A l'interior de la Basílica hi haurà 4.000 persones, a més d'un cor de 600 cantaires i 200 bisbes i cardenals. I fora, 4.000 persones més assegudes que podran seguir l'acte mitjançant dues grans pantalles. L'acte vol afavorir la participació de feligresos barcelonins, segons ha explicat Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora del Temple.
14: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
11: Un cop acabada la missa, el Papa Lleó sortirà fora del temple i beneirà la torre, que estarà il·luminada fins a la creu.
2: I el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar un rodatge d'una pel·lícula en una zona forestal de Sant Cugat del Vallès, restringida per la pesta porcina africana i on s'han localitzat senglars infectats.
6: A la zona de rodatge, sí, l'antic camp de golf de Sant Joan, ja s'hi han construït escenaris de la pel·lícula i té el permís de la Generalitat. Tot i això, segons ha informat TV3, els agents rurals s'han adonat que el tancament perimetral que havia de garantir les mesures de bioseguretat no és correcte i per això s'aturaran les feines de rodatge fins que no s'hi compleixi la normativa. Sí, com sigui, els veïns de la zona consideren contradictori el permís per rodar aquesta pel·lícula.
15: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
16: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, perquè no el poden obrir per nosaltres?
6: La pel·lícula és una producció de Hollywood protagonitzada per l'actor Russell Crowe.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
10: Què tal, bon dia?
2: La primera. Hey.

0: solo. I Bad Bunny arrenca avui la seva gira europea, ho fa a casa nostra, a Barcelona, concert avui i demà a les 8 del vespre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb totes les entrades venudes. Al concert d'avui s'espera alguna col·laboració especial i públic VIP com bona part de la primera, del primer equip del Barça.
1: La segona.
0: Històrica per Rosalía, ha guanyat el premi Ivor Novello a millor compositora internacional de l'any, un dels premis més prestigiosos de la indústria. Aquest guardó la situa al mateix nivell de Paul McCartney, Elton John o Adele. El premi es va concedir ahir a la nit a Londres.
1: I la tercera? Beso a beso, me enamoré de ti,
0: beso a beso, amor. I avui arrenca a Lleida una nova edició de l'Aplec del Cargol. Entre avui i diumenge s'hi consumiran 14 tones de cargols i s'hi esperen 17.000 collistes. La festa comença aquesta tarda a les 7 amb lo Cargolazo com a tret de sortida.
1: I ara anem als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
1: El Barça està instal·lat a Oslo per jugar demà a la gran final de la Champions davant l'Olímpic de Lió.
2: El Lió, que domina el futbol europeu, 8 títols, enfronta un Barça que és ara mateix el referent, 6 finals de Champions consecutives. La davantera, Carolina Graham, ja té l'alta mèdica i Irene Paredes es dubta fins a l'últim moment. 2.000 seguidors del Barça donaran suport a l'equip. Cata Coll, portera del Barça.
3: És una cosa sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per aquesta gent.
2: En cas de celebració seria diumenge a les 5 a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Avui tot costa especial des d'Oslo a partir de les 7.
1: I el sindicat d'àrbitres denuncia el Madrid.
2: Ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió d'Antiviolència. Una contra el seu president, Florentino Pérez, l'altra contra el club i Real Madrid Televisió. Totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral.
1: I polèmica també per la nova samarreta de l'Atlètic Club.
2: És una samarreta amb el mapa d'Euskal Herria al darrere que inclou territoris com Navarra. És la samarreta oficial del club de cara a la pròxima temporada i que es vol estrenar aquest cap de setmana al Bernabéu contra el Madrid. Diversos grups polítics demanen la seva retirada. El Lleida Club de Futbol, que està en risc, ja que l'inversor que s'havia de fer càrrec de l'entitat és un estafador, ha estat detingut sota investigació policial. Marc Torres, adjunt a la presidència.
4: Hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
2: El Sant Andreu, finalista de la Lliga de Waterpolo femenina, que jugarà contra el guanyador de l'eliminatòria entre el Sabadell i el Mataró.
1: Avui a partir de les 11 ens acompanyarà Maria del Mar Bonet. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui el motiu per llevar-se pot ser, si no sou simpatitzants de l'integrisme sionista que governa l'estat d'Israel, celebrar la tornada a casa dels 20 activistes catalans de la flotilla i dels seus companys. I què hem de celebrar? Doncs bàsicament, i d'entrada, que no els hagin matat. Israel, des de l'inici de la invasió de Gaza i sumant-hi els conflictes que ells mateixos han provocat al Líban, al Iemen i a l'Iran, ha matat 260 periodistes segons les dades de Reporters Sense Fronteres i segons dades de l'ONU, uns 190 cooperants internacionals han mort també assassinats per l'exèrcit d'Israel des de l'inici del conflicte. Tenint en compte aquestes dades i sobretot havent vist el psicòpata d'Itamar Ben-Gvir, el ministre de Defensa d'Israel gaudint sàdicament de la tortura als activistes, no em sembla en absolut descabellat celebrar que, en primer lloc, no els hagin matat, tal i com han fet amb tanta altra gent que ha anat a Gaza durant els últims 2 anys i mig a mirar d'informar del que hi passa o a ajudar una població, molta de la qual viu en condicions infrahumanes.

0: Hi ha 8 cançons sobre els efectes econòmics de la crisi a l'Orient Mitjà.
1: Brussel·les ha canviat les previsions a la baixa i per això avui cançons que han fet una versió canviant el gènere de l'original. És el cas d'aquesta versió dance que va fer Nicky French del Total Eclipse of the Heart. Sí.

Els Ahals van proposar fer un dels concerts acústics de la MTV i van acabar reconvertint el Take On Me en un tros de balada. I un descobriment, Call It Off, un grup holandès que es defineix com a pop-punk i fa versions de Taylor Swift.

0: En punt dos quarts de set. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Un cop l'han imputat per tràfic d'influències, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que l'expresident espanyol va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: I aquí el govern de Salvador Illa reuneix avui a les 9 per aprovar el projecte de pressupostos.
2: Tot seguit, l'executiu els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir els suports d'Esquerra i ahir dels Comuns. Jéssica Albiach, líder dels Comuns, i Alicia Romero, consellera d'Economia.
3: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. En la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
4: Demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos.
0: I les postures d'educació i els sindicats de mestres i professors segueixen allunyades.
1: Sentim el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, i la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura.
5: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant. Hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu a les propostes que ens han fet arribar avui.
6: Si demà no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: Així estaven les coses. Ahir el departament i els representants del col·lectiu tornen a reunir-se aquest migdia per mirar de negociar un acord.
0: I les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades.
2: L'Iran es nega a lliurar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclama Donald Trump.
7: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
0: I Puig i Esther Lauder tanquen negociacions i no es fusionaran.
1: El gegant català de la perfumeria i la cosmètica nord-americana ho atribueixen a dificultats insalvables. Fracassa així la creació d'un grup que hauria sigut el segon més important del sector per darrere de L'Oréal.
0: Segons ha pogut també saber aquesta casa, la defensa de Jonathan Andic contracta l'agència de detectius Mètode 3.
2: És l'agència que es va fer coneguda pel cas d'espionatge polític a la Camarga. La defensa de Jonathan vol intentar rebatre les tesis de la jutge del cas que l'acusa de matar el pare.
0: Cada dia els Mossos multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat.
1: Són dades del 2025, avança la policia aquesta emissora. Òscar Llatge, coordinador de mobilitat.
8: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen.
0: I Canes es rendeix als Javis amb 20 minuts d'aplaudiments.
2: Per la seva primera pel·lícula, La bola negra, sobre Federico García Lorca, que ha entusiasmat i es situa en les favorites de la Palma d'Or. D'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: I representa també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui un dia més amb Zapatero com a tema principal de totes les portades.
9: O gairebé, de seguida t'ho detallo, Ricard. La Vanguardia titula que el jutge bloqueja els seus comptes i els de l'empresa de les seves filles. Bloqueig també és el verb que fan servir l'Ara i el País, i en el cas d'aquest segon hi posa la xifra bloquejada, 500.000 euros. Dues curiositats, però la primera, el periòdico no se'n fa ressò, no apareix ni com a tema principal ni entre els altres sistemes de portada. I la segona curiositat, la portada de l'ABC, no porta una foto de l'expresident espanyol, però sí una caricatura, en què les seves celles són dues masses de jutge i els seus ulls s'aguanten com si fos una balança de la justícia. Altres noms propis de portada, Enrique Riquelme, que optarà a presidir el Madrid, diu Lara, que fa el salt, afegeix El Mundo, que plantarà cara a Florentino, titula El País. I si hi ha una foto que destaca per la seva bellesa en diverses portades, és la de la Sagrada Família, de l'interior del Gran Temple. Lara explica que 600 cantaires rebran el papa a la Sagrada Família. El periòdico ho resumeix titulant La Sagrada Família a punt.
0: Avui a la Pobla de Segur es desperten amb 16 graus, al migdia arribaran els 33, i a Sant Feliu de Guíxols n'hi ha 18, i aquí no passaran dels 24. Tot plegat amb previsió de temps estable i càlid pels pròxims dies. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, el temps serà tranquil, assolellat i càlid a gairebé tot arreu. L'única excepció serà primera línia de la costa, que tant avui com al cap de setmana es poden formar alguns bancs de boira, núvols baixos. Per exemple, aquesta tarda i demà se'n preveuen alguns a la Costa Brava o la Costa Central, i a les tardes també algunes nuvolades al Pirineu, com molt amb algun petit ruixat al Pirineu Oriental.
0: I a poques hores abans que demà el Barça jugui la final de la Champions, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. El Futbol Club Barcelona femení podria guanyar demà la seva quarta Lliga de Campions a la final d'Oslo contra l'Olympique de Lió. Aquest titular ja hauria de ser notícia, perquè ara mateix hi ha milers de culers que estan viatjant a Casa Cristo per veure un partit de futbol femení, quelcom impensable fa només un lustre. Es guanyi o no la final, que es guanyarà, cal felicitar les jugadores del Barça per haver enamorat una afició que fins fa 4 dies no omplia ni mig estadi regional. Aquestes dones s'ho han fet soles, i és ben possible que en un temps superin les Champions de l'equip masculí. El Barça és amo i senyora de les últimes pilotes d'or. Té les dues millors jugadores del món, però sobretot és notícia perquè ha aconseguit que moltes noies joves de tot el món toquin la bimba al pati de l'escola. Dissabte tots estarem amorrats a la televisió. I això, només això, ja és la rehòstia.
0: Què et despertes avui, Xavi Canalías? Bon dia.
12: Bon dia, avui amb Break Free d'Ariana Grande, i és que tal dia com avui, un 22 de maig, però de l'any 2017, va ser una data que malauradament ens porta a recordar l'atemptat que hi va haver al final d'un concert de la cantant a Manchester. L'artista estava de gira amb el Dangerous Woman Tour i al final, cap a 10:45 de la nit, hi va haver una explosió que va causar la mort de 22 persones i 116 més van quedar ferides. L'endemà, Estat Islàmic reivindicava l'autoria de l'atemptat.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
12: Doncs mira, hem trobat un vídeo TikTok on es feien preguntes de cultura general a la generació Z i ens hem quedat de pedra amb algunes de les respostes.
13: ¿Cuál de todos los mamíferos conocidos es el único que puede volar?
14: ¿Ballena?
13: ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz?
14: Los objetos que no dejan pasar la luz. ¿La gafa de sol?
13: ¿Cómo se llama a la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente?
14: Inmigrante.
13: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
14: 12 y media.
13: ¿De dónde viene el azúcar?
15: ¿De dónde viene el azúcar? Pues de las abejas.
13: ¿Quién pintó la Gioconda?
14: DiCaprio.
0: I tot això quan són festes a la Creu Alta de Sabadell.
12: Ah, mira, molt bé. També et presento avui la festa major a Linyola, a Lleida. A les 4 de la tarda, a la plaça Planell, hi haurà l'inici de l'elaboració de les cassoles de Linyola. A 9:15, actuació del grup de batucada de l'Escola de Música de Linyola, a les 9 al poliesportiu. Hi haurà la degustació de la tradicional cassola de Linyola.
0: Sí,
12: i a partir de les 12 de la nit, a la pista poliesportiva, nit jove amb els DJs Mamomo, Mònica PGZ i Roy ZG.
0: A Sabadell toca l'oreja de TikTok.
12: M'ho dius de veritat? Sí. Es diu l'oreja de TikTok?
0: Sí.
12: I és un tribut a l'oreja de Van Gogh?
0: Suposo, no ho sé, anirem a veure-ho, ja ho veurem.
12: Ah, molt bé. Sí, passen vídeos.
0: Sí, tant.
12: I tant. Què?
0: Ja t'ho explicaré.
12: No vols parlar amb mi?
0: De què?
12: Avui, a la nit?
0: A la nit? No sé si és avui o demà, ara ho miraré. Ah,
12: quan sigui, tu m'ho dius.
0: I a les xarxes, Marta Diana, què s'ha fet viral?
16: Doncs l'ovació, però també el discurs dels Javis a Cannes després de la projecció de la seva última pel·lícula, La Bola Negra.
17: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+, conseguidos, malas noticias. Because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche.
16: 20 minuts és el que ha durat l'ovació mentre els protagonistes entraven al teatre plorant amb Penelope Cruz, Guitarrica de la Fuente, Carlos González, Lola Dueñas, Natalia de Molina o Miguel Bernardo.
18: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
19: Avui hem rebut el missatge d'Anna Ballesteros, portaveu de la plataforma El Parc No es Toca, de Girona. Es va constituir arran de l'operació urbanística vinculada al futur campus de salut Josep Trueta, que preveu la possibilitat d'edificar el Parc Jordi Vilamitjana. L'Ajuntament de Girona recorda que s'ha plantejat traslladar l'edificabilitat prevista a una zona del polígon industrial Mas Xirgo, cosa que mantindria lliure d'edificacions al parc. La plataforma, però, considera que encara no hi ha prou garanties.
20: Què passarà quan arribi aquest moment? El parc el podem continuar utilitzant? Els privats es faran responsables, permetran, estaran d'acord en que el parc es continuï utilitzant i ser ells els responsables de si alguna cosa passa en el parc o que no passa res, eh? Però clar, ja no serà un terreny municipal. Qui en farà el manteniment? Ho continuarà fent l'Ajuntament?
18: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
21: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
22: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
16: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Comencem pels oberts a aquesta hora, els asiàtics. El Nikkei, el principal índex de Tòquio, puja més d'un 2%. Això es deu al grup de telecomunicacions d'inversió SoftBank, que s'ha disparat els darrers dies per les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. I a Hong Kong, el Hang Seng puja més d'un 1,30%. Pel que fa a Europa, i les borses van tancar amb caigudes moderades després que s'encallessin les converses per posar fi a la guerra, l'IBEX 35 va caure un 0,42% i torna a perdre els 18.000 punts. I aquest matí el preu del barril de petroli de Brent se situa al voltant dels 104 dòlars. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
5: El 28 de maig al Palau de la Música, Sergio Elliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
4: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
5: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
23: Aquest dissabte el Tot Gira, el dissabte de les dues finals.
24: Atenció!
23: La final de la Champions Barça-Lió i la final del Girona per la permanència. A les 4 de la tarda obrim des d'Oslo amb tota la prèvia del Barça-Lió. La setena final de la Champions del Barça.
25: L'anàlisi del partit, la veu de l'afició, els protagonistes.
23: I després de la TDG de la final, el Tot Gira es fusiona amb la TDT per viure un partit de Lliga que és una final. A les 9, Girona-Elx. Els gironins han de guanyar per salvar-se. Transmissió amb Eduard Solà i tot l'equip de la TDT i del Tot Gira. I també l'Espanyol Reial Societat i el València-Barça. Tot Gira.
26: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
23: El dissabte de les dues finals. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
27: Com més evolucionat és el magma, més silici i més volàtils té, les erupcions són més explosives i més grosses. És el cas del Vesuvi.
23: Aquest diumenge el vulcanòleg català a Roma, Ivan Sunyer.
28: Una entrevista vas aconseguir.
27: Sí, no em van agafar. I en aquell moment va ser que vaig decidir, saps què? El planeta no està tot en crisi al mateix temps, però tant hem de marxar.
28: És a dir, la mirada és global.
27: Clar.
23: El divan, el valor de la conversa.
27: El canvi climàtic ha sigut sempre oscil·lacions del planeta, per un munt de factors. La humanitat està accelerant este canvi. Que hi ha canvi climàtic és obvi.
23: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
29: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
23: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Això després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències i a l'espera del sumari del cas, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a través de l'empresa Anàlisis Relevante del seu amic Julio Martínez a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. També es bloquegen els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar del mateix soci del seu pare. El govern espanyol defensa que aquesta operació de Plus Ultra va passar tots els filtres. Óscar López, ministre.
30: Yo apoyo a Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
2: Creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident.
1: El president Salvador Illa presenta avui els pressupostos al Parlament.
2: Primer a les 9 hi haurà una reunió extraordinària del Consell Executiu que els aprovarà i després els entraran a la cambra on ja tenen la majoria assegurada amb Esquerra i els comuns. Jéssica Albiach adverteix però que no donen un xec en blanc. Sentim Albiach i la consellera d'Economia Alicia Romero.
31: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
32: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
2: Si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura previsiblement a mitjans de juliol.
1: El Departament d'Educació i el sindicat reprendran les negociacions aquest migdia.
2: L'USTEC avisa que si el govern no concreta i mou fitxa, trencaran la negociació i convocaran més vagues. El govern diu, però, que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats que considera de màxims de 500 euros més al mes. Sentim el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
33: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant. Hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu a les propostes que ens han fet arribar avui.
6: Si demà no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: I els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat.
2: Són dades del 2025 que ha tingut accés Catalunya Ràdio. Segons el Servei Català de Trànsit, les col·lisions per darrere representen presenten 3 de cada 10 accidents a les carreteres i són el 8% a les zones urbanes. Òscar Llatze, coordinador del Servei de Mobilitat del Servei Català de Trànsit.
0: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
2: La sanció és de 200 euros i 4 punts de carnet.
1: Més notícies. La Déu Montsant és la primera del país que aposta per l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi davant la caiguda de vendes als Estats Units i al nord d'Europa.
2: La política arancelària de Trump ha provocat que el país nord-americà hagi frenat gairebé tota la importació del vi que produeixen els cellers que la Déu del Priorat i a la Ribera d'Ebre.
1: Tarragona, Ricard Buigas.
7: El mercat de Mèxic i Costa Rica està dominat per les Déus espanyoles. La presidenta del Consell Regulador, Pilar Just, diu que aquests països volen provar coses noves i aquí entra en joc el vi del Montsant.
8: Aquests vins espanyols són els primers vins d'importació d'aquests països. Estan una mica també cansats del de sempre, no?, i busquen nous vins d'altres regions. I, bueno, nosaltres hem entrat allà i l'acollida ha sigut perfecta.
7: Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La crisi de l'habitatge impacta de ple les persones que tenen Càritas a Girona.
2: 6 de cada 10 atesos viuen en infrahabitatges i el 50% queden en situació de pobresa severa després de pagar el lloguer.
1: Girona, Núria Paraire.
9: Atenen sobretot dones, un 60%. 3 de cada 4 atesos tenen menors a càrrec. El 40% tenen menys de 35 anys. I 6 de cada 10 no tenen un habitatge digne. És a dir, que relloguen habitacions o ocupen pisos, precisament perquè amb fills no poden permetre's viure al carrer. Segons Càritas Girona, els que sí que paguen un lloguer són el 50%, però a causa dels preus alts dels habitatges i dels sous baixos, un cop han pagat la mensualitat, es queden en una situació extremadament delicada, ho explica el responsable d'anàlisi social, Calle Gómez.
10: Un cop paguen aquesta despesa d'habitatge, es queden en situació de pobresa severa.
9: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Els treballadors de Ficosa, a Viladecavalls, al Vallès Occidental, han començat una vaga contra l'acomiadament de 113 persones, pràcticament una quarta part de la plantilla.
2: La direcció d'aquesta companyia catalana del sector de l'automoció ha reduït l'ERO, que inicialment afectava 172 treballadors, però també planteja un expedient de regulació d'ocupació temporal per a 38 persones del Departament d'Enginyeria. Davant d'això, els treballadors han decidit en assemblea iniciar una vaga que el sindicat CGT dona per fet que tindrà continuïtat. Tot i això, alguns dels empleats esperen tornar a debatre la parada indefinida en les assemblees d'avui. La pròxima reunió amb l'empresa està prevista per dimarts vinent.
1: I a Lleida es menjaran entre avui i diumenge 14 tones de cargols. El garrotín, el garrotant de la vera, vera, vera de Sant Joan.
2: Aquest any cuiran a la ple com no hi ha anat mai. És la xifra més destacada d'un aplec del cargol de rècord, que tindrà gairebé 17.000 collistes i que aquest any vol potenciar l'espai per als visitants.
1: Lleida, Noelia Caselles.
11: I és que l'aplec podria créixer perquè té colles en espera i gent que voldria formar part de les que ja hi participen, però l'espai no ho permet. Per això s'intenta que tothom que hi va, però que no és penyista, visqui la festa gairebé com si ho fos. Ferran Perdrix és el president de la Federació de Colles.
12: Pensar que l'aplec és una festa tancada, una festa per collistes i que no aporta res amb algú que la vingui a veure, jo penso que ja ho hem de deixar de banda. La plega és una festa oberta, una festa que la gent que ve s'ho passa bé.
11: Aquest any hi ha 124 colles i com l'any passat durant la nit es controlarà l'accés al recinte al tret de sortida a 7:45 del vespre amb lo cargolasso. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la crònica cultural, avui hem de parlar de la nova pel·lícula dels Javis, La bola negra.
13: Després de rebre una de les ovacions més llargues de la història del festival, ja és una de les més fermes candidates a la Palma d'Or. Ja arribava a Canes amb una gran expectació i ha complert i entusiasmat crítica i públic.
1: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
14: Les sensacions són similars a les que vam viure l'any passat amb Cirat. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets LGTBI Plus, a partir de la figura de Federico García Lorca.
15: Queríamos que fuese una película grande para reivindicar que las historias LGTBIQ+ pueden ser grandes y que no tienen por qué apelar a un nicho, que nicho es una tumba, sino que, como siempre hemos hecho, queremos llegar con historias nuestras a todo el mundo.
14: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta rere la càmera, i Miguel Bernardó, a qui acompanyen en papers secundaris Penélope Cruz i Glenn Close. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Bad Bunny oferirà avui el primer dels dos concerts a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en l'inici de la seva gira europea de Debí tirar más fotos. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos la carita.
13: El muntatge del concert fa dies que ha començat a Montjuïc i un dels seus elements centrals serà la Casita Rosa, on molt sovint apareixen personatges famosos durant l'espectacle. Els concerts de Bad Bunny a Barcelona, però no seran els primers que el cantant porto-riqueny fa a Catalunya. De fet, fa 9 anys va fer parada a Girona i dues vegades a Lleida, on ja va fer els seus primers sold-out. En aquell moment ja era famós, però no tant com ara. Xavier Bosch, que és el CEO del Biloba, que és la discoteca on va actuar a Lleida, i explicava ahir a la tarda de Catalunya Ràdio què va demanar Bad Bunny en aquell moment.
3: Per aquest concert, el segon, ens va demanar ja un Range Rover, per només per ell, diguéssim. Yeah. El Range, una PlayStation, així que recordi, una PlayStation també. Bueno, ja és el que et deia, ja el segon any ja es veia vindre que era...
4: Més estrelleta.
3: Que tenia. Sí, més sí, estrelleta. Sí.
13: El d'avui serà el primer dels 12 concerts que Bad Bunny farà a Espanya, 10 dels quals seran a Madrid. En total hi ha 600.000 entrades venudes.
1: Al Madrid de Catalunya Ràdio anirem fins a l'estadi per parlar amb la directora de l'Anella Olímpica, Natàlia Garriga. També parlarem amb el periodista musical Jordi Biancotto sobre el fenomen en què s'ha convertit l'artista porto-riqueny i de Bad Bunny a Rosalía.
13: Que ha guanyat el Premi Ivor Novello a millor compositora internacional de l'any, que és un dels premis més prestigiosos de la indústria. És la primera artista espanyola que guanya aquest guardó i aquest premi, que es va entregar ahir al vespre a Londres, la situa al mateix nivell de Paul McCartney, Elton John o Adele.
1: I ahir a la sala Paral·lel 62...
13: La pianista i compositora Clara Peya va actuar ahir en el marc de la gira de presentació del seu últim disc, Nuca.
1: Barcelona, Mar Ruiz.
5: Clara Peya ha compartit la seva música amb el públic i amb les veus de Carmen Aciar, Henry o Will Mas. Ha aconseguit que cançons que són un cop de puny, com La pedra i el camí o Solo existe la verdad, sonin plenes de tendresa. Veu Incendios, Les flors prohibides o La nuca han servit per compartir vulnerabilitats amb un públic que ha abraçat Clara Peya aplaudint amb entusiasme.
16: Avui hem fet un ritual aquí compartint soledats. I tot i que jo tornaré a casa i em sentaré sola, perquè és un mal d'època i perquè jo em sento sola, avui, ara, en aquest moment... La soledat s'ha compartit. Avui hem girat la nuca.
5: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I més música. Tot a punt perquè un altre estiu la sala Jazz Bach comenci un nou cicle de concerts a Menorca, al port de Ciutadella.
13: Su, Sidoní o la Ludwig Band són alguns dels caps de cartell d'una programació que durarà del 30 de maig al 25 de setembre. El seu programador, Francesc Martín, reivindica l'essència de la sala, que està a punt de complir 27 anys de vida en un context marcat pels macrofestivals.
17: El jazz va reivindicar el valor de la proximitat, de l'experiència i de la connexió amb els artistes i el públic. De fet, som una sala que, més enllà de fer concerts, creem una amistat amb els mateixos músics. L'objectiu és donar vida a l'aspecte cultural de Menorca durant els mesos d'estiu i que apostem per la qualitat artística i descobrint noves propostes i la diversitat musical.
1: I els esports, Robert Prat.
18: El Barça s'entrena aquesta tarda a l'Oleva a l'Estadion, escenari demà de la final de la Champions, amb el dubte d'Irene Paredes. El sindicat d'àrbitres denuncia el Madrid per les crítiques al col·lectiu de Florentino Pérez. Hi haurà eleccions al Club Blanc si Riquelme presenta demà l'exigent aval econòmic que es necessita per ser candidat.
1: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
19: Estan a les portes d'aconseguir la quarta Champions femenina de la història del club. Des que van guanyar la Lliga, el focus ha sigut encara més Oslo, escenari de la final de demà contra l'Olympique de Lió. La Copa guanyada la setmana passada pareixia més un pur tràmit per arribar a aquest objectiu final, que no és altre que seguir engrandint la llegenda en Europa. Veurem si Aitana pot jugar uns minuts, si Graham Hansen, que jugarà al costat de sa casa, arriba bé per seguir marcant la diferència, o si Mapi celebra un últim títol amb la samarreta blaugrana. Tothom espera veure Alexi alçant la Champions. Demà segurament la ciutat i el país quedarà mig paralitzat. Estes jugadores han aconseguit que l'afició estiga igual d'orgullosa d'ells que d'elles i que el que no és tan aficionat conega perfectament els seus noms. I això és un altre dels seus èxits, convertir-se en referents i exemples, quasi tan important com els títols.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
20: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim 17 graus a Berga, 16 graus a Bellvei, al Baix Penedès, i 13 graus a Llagostera, al Gironès. Avui amb un dia de sol, un dia esplèndid, amb temperatures de fins a 28 o 30 graus a moltes comarques de l'interior, i a Ponent es podria arribar als 35 graus. En canvi, a la costa la temperatura quedarà més frenada, i tant avui com al cap de setmana es podrien formar alguns bancs de núvols baixos o de boira, sobretot aquesta tarda entre la Costa Brava i la Costa Central, també de cara a demà, però serien molt puntuals i a primera línia de mar. A la resta, algun ruixadet de tarda molt puntual també al Pirineu Oriental i temps assolellat a les altres comarques.
21: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
22: El balcó gastronòmic és un lloc...
23: Que bo.
22: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
23: Parella, què us posem per aquí?
22: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
24: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
21: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
25: Un món on tothom està de vacances.
26: En creure un món.
25: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Convidem la nostra companya Txell Feixas, realitzadora del podcast Dones en Lluita, que recorda el dia més difícil de la seva vida professional.
27: Per tant, si en aquell moment, en aquell terratrèmol, la sensació és no sé si sortiré d'aquí, perquè o em caurà sobre l'hotel o el que em passarà baix potser serà pitjor, no?
28: L'altre barri, amb Blai Mercè.
21: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
29: Quarts de nou, obrirem l'àgora i anirem a l'Estadi Olímpic per saber com van els preparatius dels concerts que Bad Bunny farà a Barcelona avui i demà. Parlarem amb la directora de l'Anella Olímpica, Natàlia Garriga, i analitzarem el fenomen de l'artista porto-riqueny amb el periodista Jordi Bianchotto.
30: A partir de les 9 analitzarem el bloqueig dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i també ens fixarem en la sentència del Suprem que prohibeix a Passapalabra continuar fent la prova del Rosco, Antena 3.
29: A un quart d'11 connectarem amb Oslo per veure quin ambient es respira el dia abans de la final de la Champions femenina i també parlarem de les opcions de permanència del Girona.
30: I a les 11, entrevista Maria del Mar Bonet, que demà oferirà el concert L'aigua no cansa, 60 anys de cançons, al Palau de la Música.
29: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jovany?
31: Ahir al Matí de Catalunya Ràdio vam parlar del vocabulari que fan servir els joves i per això a temes pendents va debutar Young Marius per presentar-nos un ànic Young Marius.
32: Marius, què fas amb una gorra del revés?
33: Ja! Els cabells blaus!
34: Avui dijous toca ànic Marius jove by Young Marius!
32: Young Marius?
31: Ets Young Marius
32: no
31: a partir d'ara?
32: No et facis això.
34: Avui Young Marius que us deixarà buguejat. 6-7, 6-7, 6-7.
31: Ara mateix.
34: Atenció, val la pena que em treguis la brutícia de 5 lletres.
32: Bueno, no doncs ara mateix...
31: Young Marius, no sap aquesta versió jove de l'ànic Marius.
35: Val la pena...
33: Què li passa?
35: Renta.
34: Oh. Exacte. La resposta renta. El truc estava en saber que sí, rentar, o sigui, treure la brutícia, sí, vol dir que val la pena sí, en el llenguatge.
31: Avui a partir de les 12, més temes pendents.
4: Gràcies, Jovany. Avui per ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixenet.
36: Bon dia. Avui és un bon dia per recordar-vos que aquest cap de setmana, si us agraden els llibres i us agrada una mica la cultura i el pensament crític, teniu una cita ineludible a la Fabra i Coats de Barcelona. És la Fira Literal, és la 11a edició, és una edició superespecial. Hi haurà xerrades, hi haurà un mercat del llibre, hi haurà debats, hi haurà presentacions de llibres, hi haurà totes aquelles coses que voleu fer i que no teniu mai temps de fer, doncs totes juntes en un sol cap de setmana. I jo no, Déu de vosaltres, no m'ho perdria, així que espavileu.
4: I el segon, la Maria Nicolau.
37: Durarà poc, però ara passem per aquells dies que ja se'n suma la calor, el vespre corre la fresca i encara no és tot farcit de mosquits. És l'hora de conèixer noves facetes dels nostres estimats veïns, sobretot la dimensió sonora, la fresa dels plats a l'aigüera, l'enrenou de les cisternes i els gustos musicals de l'adolescent del quart tercera. per unes setmanes, abans no arribin els aires acondicionats, obrir finestres ens farà sentir una mica poble. Avui és un bon dia per cridar «Què tal? Com va?» pel cel obert.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui i el cap de setmana tindrem dies de sol amb temperatures estiuenques, excepte en alguns llocs de la costa. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, a primera línia de la costa es poden formar alguns núvols baixos, bancs de boira. Entre aquesta tarda i demà, per exemple, se'n preveuen alguns entre la Costa Brava i la Costa Central, però la resta de Catalunya el temps serà assolellat, les temperatures fregaran o superaran els 30 graus a molts llocs de l'interior, fins i tot podrien fregar els 35 graus a Ponent, i hi haurà algunes nuvolades de tarda també al Pirineu.
0: I avui és divendres 22 de maig, que el dia que arriba a Barcelona l'artista més escoltat del món, Bad Bunny. Sí.

0: cantant portorriqueny que arrenca avui la gira europea a l'Estadi Olímpic de Barcelona. A quarts de nou hi anirem en directe per veure si hi ha gent ja que hi ha passat la nit fent cua i parlarem també amb Natàlia Garriga, directora de l'Anella Olímpica. Bad Bunny, que ja s'ha deixat veure per la capital catalana.
1: Desde el 2018 que nos vimos, creo que emoción muy grande y creo que en este 2026 se puede volver a repetir. Y aquí estamos, Benito, esperándote, toda la gente de Barcelona está esperándote, toda la gente de Europa, Dios te bendiga, te amamos, toda la que hay. Gràcies.
0: Parlarem del fenomen Bad Bunny avui a partir de les 9 i del seu pas també per Barcelona amb el periodista del periódico Jordi Bianchotto, que ens acompanyarà a partir de les 9 del matí. I avui aquest diari també explica que s'allotja a la millor suite de l'hotel Mandarín del Passeig de Gràcia. Té 236 metres quadrats i pot costar 40.000 euros per dues nits. També ha anat al disfrutar i volia anar a la Sagrada Família, però s'ho va repensar després de veure la gentada que hi havia pendent dels seus moviments. I al matí de Catalunya Ràdio parlarem també d'un dels pressupostos que aprova avui el govern, parlarem de la nova reunió dels docents i parlarem també del cas Zapatero, també en plena guerra judicial per un dels concursos més icònics de la televisió.
2: Tiempo, empieza por A. Conjunto de granos procedentes de partículas separadas de las rocas. Arena. Si ve, remover...
0: El passapalabra. Atenció, perquè Antena 3 assegura que continuarà batent, com a mínim per ara, el Rosco, la prova final de passapalabra, tot i que el Suprem ha ordenat el contrari, que deixi d'emetre-ho. Ha sortit Mediaset, propietària de TV5, assegurant que fa un any que en va comprar els drets. Ho analitzarem tot plegat aquesta guerra comercial amb Mariola Cubells i l'advocada Cristina Saula. I parlant de televisió, als Estats Units, últim programa de The Late Show de Stephen Colbert.
3: Is the band right now playing the same Peanuts music that I just said people were being sued for using without permission? Yeah, is that what they're doing?
4: Yeah, yeah.
3: Oh no, I hope this doesn't cost CBS any money.
0: Ha estat un programa amb convidats especials i gags com aquest que acabem de sentir, en què la banda toca música sense llicència i ell fa broma sobre quants diners costarà això a la cadena. Oriol Serra, què tal? Washington, bon dia.
5: Bon dia, Ricard.
0: Com ha anat el programa?
5: Bé, el programa ha estat interessant. Et diria que potser no ha estat tan incisiu com esperàvem. De fet, estem acostumats a que Stephen Colbert sigui molt crític, molt dur amb el govern, amb l'administració Trump. Avui, potser, després d'11 anys i després de molts programes, són més de 3.000 programes al llarg de la història de Stephen Colbert, doncs avui ha optat per fer un humor potser una mica més simpàtic, una mica més tou. I, en qualsevol cas, tots sabem, a ningú se li escapa, de fet, que el programa feia molta nosa a la Casa Blanca, amb aquestes crítiques constants a Donald Trump, i un Trump que se l'ha vist doncs, com constantment també atacava o contraatacava a Stephen Colbert. La cadena CBS, la CBS, justifica des del principi motius financers, manca d'ingressos publicitaris per a la cancel·lació d'un programa que, d'altra banda, és líder, ha estat líder fins ara en els late shows d'aquest país. Com a convidat especial en aquest darrer programa, havia de venir el papa, han fet broma amb això, un papa lleó que no volia sortir del camerino i finalment ha estat substituït en directe per Paul McCartney.
6: So that's what we thought America was, just the land of the free.
5: I aquest és Paul McCartney explicant el que diu que recorda que els van dir a l'escola que era Amèrica. Diu, la terra de les llibertats, la gran democràcia del món, i diu, bé, diu, almenys ho era, i afegeix, espero que encara ho sigui. Aquest ha estat potser el moment doncs, més crític, han aprofitat doncs, aquesta conversa Colbert i Paul McCartney per a criticar a un Donald Trump. Aquí també han dit que es maquillava com els Beatles, o que es maquilla com els Beatles, amb aquest color taronja brillant. I com tu has dit, han passat molts noms, molts personatges famosos que han aprofitat per acomiadar-se de Stephen Colbert, però el que diria que més m'ha cridat l'atenció ha estat que tots els seus competidors, tots els presentadors de late shows, han passat per aquest programa. És a dir, no han fet els seus propis programes i han anat a rendir homenatge a Stephen Colbert en el seu darrer show.
0: Doncs gràcies, Oriol, per aquesta crònica. Que vagi bé.
5: Adéu, bon dia.
0: A partir de les 10 anirem també avui cap a Oslo, perquè el Barça buscarà la mala quarta Champions femenina contra l'Olímpic de Lió. I també tornarem a Canes, on aquesta nit hi ha hagut una ovació, una de les ovacions més llargues, als Javis. Minuts ha durat els aplaudiments de la Bola Negra, que s'ha convertit en una de les grans candidates a la Palma d'Or. Tot això avui que Tarrés a les Garrigues el sol ha sortit a les 6:31 i a la Serra d'Aró, al Baix Empordà, es pondrà a les 9:08 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la Hora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
4: Bon dia.
0: La segona és la bona.
8: El govern portarà avui els pressupostos al Parlament. Ja ho va fer al febrer, però els va haver de retirar per falta de suports. Aquest cop sí que en té garantida l'aprovació pels pactes amb Esquerra i els Comuns.
0: Albert Prat.
9: Sí, serà el segon cop que el govern dona llum verd al projecte de pressupostos, però aquesta vegada ho fa amb la garantia que els comptes arribaran fins al final i, per tant, entraran en vigor. A les 10, la consellera d'Economia, Alicia Romero, els entregarà al president del Parlament i a partir d'aquí començarà una tramitació express que, si no hi ha entrebancs ni sorpreses, acabarà amb la votació final la primera setmana de juliol. Illa ha preferit no deixar escapar els pressupostos d'aquest any perquè amb el cicle electoral que es presenta l'any que ve ja té coll avall que Esquerra i els Comuns difícilment li faran costat. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Reprovats.
10: El Parlament, amb els vots de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP, ha aprovat un text en què es demana el cessament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, pel cas de les infiltracions.
11: Per cert, que el PSC també ha votat a favor d'un altre text dels Comuns en què es prohibeixen aquestes infiltracions en entitats i moviments socials si no hi ha una autorització del jutge. És una moció, però, que no té cap vinculació jurídica.
0: Tercera reunió.
8: En tres dies, entre el Departament d'Educació i els sindicats. Després de la trobada d'ahir, el govern va demanar més temps per estudiar la contraproposta salarial dels sindicats, que consisteix en 500 euros més al mes per docent.
0: Maria Costa.
12: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia ahir que hi ha propostes econòmiques que no podran assumir, però que hi ha marge.
13: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant. Hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu.
12: L'USTEC demana una proposta salarial concreta a la portaveu Yolanda Segura, però avisa...
14: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
8: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 300 dimissions.
10: El País Valencià avui afronten el desè dia de vaga indefinida dels docents. Les negociacions amb el govern estan absolutament trencades. En les últimes hores han anunciat la dimissió 120 directors d'escoles i unes 140 persones més que formen part dels equips directius.
0: El Hard Rock.
11: La trama investigada en la causa en què hi ha imputat l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero va pactar una comissió d'un 3% per la construcció del macrocomplex turístic del Hard Rock a Tarragona. Ho expliquen avui mitjans com El Periódico i l'ABC. L'operació pujava fins als 2.000 milions d'euros.
8: Per tant, la trama, a través d'una de les empreses de Julio Martínez, amic de Zapatero, se n'hauria embutxacat 60. Això consta en la investigació del jutge Calama. L'ABC hi afegeix que el PSC hauria pressionat el govern aragonès perquè el projecte tirés endavant. El no dels Comuns provava deixar-ho en no res i va precipitar l'avançament electoral.
0: Bloquejats.
10: Parts dels comptes de Zapatero, en concret, el jutge ha bloquejat 490.000 euros, que és la mateixa quantitat que Zapatero hauria cobrat presumptament per haver influït en el rescat de la Aerolínia Plus Ultra.
0: Madrid, Dani Senceaja.
15: El jutge José Luis Calama ordena retenir dels comptes de Zapatero la mateixa quantitat que va rebre d'anàlisi relevante l'empresa del seu amic Julio Martínez, situada al centre de la trama. També es bloquegen els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar amb el soci del seu pare. El jutge creu que a través d'anàlisi relevante Zapatero cobrava comissions per influir, per exemple, en el rescat de Plus Ultra, una operació que el govern espanyol defensa que va passar tots els filtres. A la Moncloa encara posen la mà al foc per Zapatero. Això deia el ministre Óscar López.
16: Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
15: I a l'espera de conèixer el sumari, creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident. Des de Madrid, Dani Sainz, deja pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Estudia.
11: El Suprem celebra avui 5 vistes per analitzar si paralitza cautelarment el procés de regularització d'immigrants engegat ara fa unes setmanes. Ho han demanat, entre d'altres, el govern de Madrid, d'Isabel Díaz Ayuso, Vox o Azteuir. Demanen que el procés quedi congelat fins que la justícia resolgui els recursos que s'han presentat contra el decret del govern espanyol.
0: No es fusionen.
8: Puig ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder i no hi ha hagut acord per combinar els seus models i era complicat encaixar els interessos de les famílies i els dels petits accionistes.
10: La integració de les dues empreses hauria creat un grup amb valor borsari d'uns 35.000 milions d'euros. S'hauria situat com el segon més gran en l'àmbit de la cosmètica.
0: Distància de seguretat.
11: Ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle que circula davant. Les col·lisions per darrere, de fet, representen 3 de cada 10 accidents en carreteres i el 8% en zones urbanes.
4: L'any passat els Mossos de Trànsit van multar 6.200 conductors, 700 més que l'any 2024. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
17: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
4: La sanció per no respectar la distància és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou tiroteig.
8: Ara a Sabadell, ahir a la nit, hi ha una persona ferida ingressada a l'hospital per Taulí. Segons el diari de Sabadell,

0: Tothom que hi va, però que no és penyista, visqui la festa gairebé com si ho fos. Ferran Perdrix és el president de la Federació de Colles.
1: Pensar que la plec és una festa tancada, una festa per collistes i que no aporta res amb algú que la vingui a veure, jo penso que ja ho hem de deixar de banda. La plec és una festa oberta, una festa que la gent que ve s'ho passa bé.
0: Aquest any hi ha 124 colles i com l'any passat durant la nit es controlarà l'accés al recinte, el tret de sortida a 7:45 del vespre amb lo Cargolazo. Des de Lleida, Noelia Casellas, Palma i de Catalunya Ràdio.
2: Nous mercats.
3: La Déu Montsant és la primera del país que aposta per buscar alternatives davant la caiguda de vendes als Estats Units i al nord d'Europa. Ha escollit l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi. La política arancelària de Trump ha provocat que el país nord-americà hagi frenat gairebé tota la importació del vi català.
2: Vaga indefinida.
4: Dels treballadors de Ficosa a Viladecavalls, al Vallès Occidental, protesten contra un ERO que preveu l'acomiadament de 113 persones, una quarta part de la plantilla. La pròxima reunió amb l'empresa serà dimarts vinent.
2: Reunió.
5: Dels ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN. Se reuneixen a Suècia. De fet, es va començar aquesta reunió ahir a la tarda, però la part central se celebra avui. És una trobada que arriba enmig de l'anunci de Donald Trump d'enviar a Polònia 5.000 soldats dels Estats Units pocs dies després d'anunciar la retirada d'aquest mateix nombre de tropes d'Alemanya.
2: Vídeo satíric.
3: El règim de Cuba ha difós un vídeo satíric del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, fill de cubans que van marxar de l'illa quan hi va esclatar la revolució castrista.
6: Vamos a aprender cómo hacer que un país pida ser invadido.
4: El vídeo hi surt Rubio en forma de titella fent un discurs a la Casa Blanca, que aquí s'anomena The Blunt House, la Casa Rubia en castellà, fent joc amb el cognom de l'implicat i on justifica la política de bloqueig i embargament de Washington contra l'Havana.
2: Que s'aturi.
5: El Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per parar el rodatge d'una pel·lícula que s'està fent en una zona forestal a Sant Cugat del Vallès i que és una zona restringida per la pesta porcina africana. La Generalitat havia donat els permisos oportuns en tractar-se d'una activitat econòmica, però ara hem vist que el tancament perimetral no garanteix la bioseguretat.
2: Lorca reivindicat.
7: Hace 90 años Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+ conseguidos, malas noticias. Because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche.
3: Lorca ha reivindicat pels Javis en la seva última pel·lícula La Bola Negra, que ha entusiasmat crítica i públic i que ha rebut una ovació de 20 minuts.
2: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
8: Les sensacions són similars a les que vam viure l'any passat amb Cirat. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets LGTBIQ+, a partir de la figura de Federico García Lorca.
9: Queríamos que fuese una película grande para reivindicar que las historias LGTBIQ+, pueden ser grandes y que no tienen por qué apelar a un nicho, que nicho es una tumba, sino que, como siempre hemos hecho, queremos llegar con historias nuestras a todo el mundo.
8: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta rere la càmera, i Miguel Bernardo, a qui acompanyen en papers secundaris Penélope Cruz i Glenn Close. Des de Canes, Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Nou premi.
4: Rosalía, que ha guanyat el Premi Ivor Novello a millor compositora internacional de l'any, un dels premis més prestigiosos de la indústria, i que la situa al mateix nivell que Paul McCartney, Elton John o Adele.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
10: Bon dia.
2: La millor frase.
10: Els dos millors equips del futbol europeu del moment s'enfronten demà a Oslo. El Barça tindrà el suport de 2.000 aficionats en aquesta final de Champions davant l'Olímpic de Lió. Cata Coll, portera del Barça.
11: De lo que es capaç el Lyon, però sí de lo que es capaç el Barça, i intentaran pues, dissabte anar per totes i aconseguir-la.
2: Tot això avui, que és divendres 22 de maig del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zoé, quan faltaven 6 minuts per 3:45 de la matinada a l'Hospital del Mar, i la Neus amb 3,350 quilos a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
12: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
3: Bon dia, us parla Clara Chavarria. Domingo, el dia ha començat amb núvols baixos a la costa, però el sol i les temperatures altes s'imposaran de nou. A Ulldemolins tenim 20 graus, 16 al Dover i als Pallaresos i 15 a Bellvei. Estabilitzant l'incendi que ha afectat una àrea de conreu a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Una persona que era a la zona va haver de ser evacuada pels bombers en fer-se una lesió lleu a una cama. Els bombers hi van destinar una quinzena de dotacions terrestres i dos mitjans aeris.

0: I com dèiem fa uns moments, la Deo Montsant és la primera del país que aposta per Amèrica Llatina per exportar el seu vi davant la caiguda de vendes dels Estats Units i al nord d'Europa. La política arancelària de Trump ha provocat que s'hagi frenat gairebé tota la importació del vi d'aquesta Deo allà, Ricard Buigas.
1: El mercat de Mèxic i Costa Rica està dominat per les Deos espanyoles. La presidenta del Consell Regulador, Pilar Just, diu que aquests països volen provar coses noves i aquí entra en joc el vi del Montsant.
2: Aquests vins espanyols són els primers vins d'importació d'aquests països, però clar, també busquen ara coses noves, no? Estan una mica també cansats del de sempre, no? I busquen nous vins d'altres regions i, bueno, nosaltres hem entrat allà i l'acollida ha sigut perfecta.
1: Al juny aniran a Seúl, a Corea del Nord, per ampliar la seva implantació al mercat asiàtic.
0: I famílies de persones amb discapacitat s'han concentrat aquest dijous davant de la delegació del govern a Tarragona per reclamar que es mantingui el transport adaptat al tarragonès. El Consell Comarcal els ha notificat que deixarà de prestar aquest servei a partir del 31 de juliol per manca de diners. Ludi Benito és la portaveu de les famílies.
3: Problemes de diners, o sigui que no hi havia suficients diners per part de la Generalitat per cobrir, diguem, tota la despesa del servei de transport.
0: Les manifestacions de docents a Tarragona i Tortosa van reunir més d'un miler de persones a cada ciutat. El sindicat USTEC ha situat el seguiment de la vaga entre el 65 i el 70%. El Departament d'Educació rebaixa la xifra al 26%. La 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, s'obrirà amb l'estrena del film Burundanga, amb coproducció de Trescat i direcció de José Corbacho. Manel Sastre.
4: Enguany hi ha rècord d'inscripcions, més de 300 produccions en una edició que es farà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà, al Tarragonès, una organització que ha seleccionat 82 d'aquestes produccions, amb 34 estrenes absolutes. L'eix temàtic és el cinema i la història i s'atorgarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor Joel Joan.
0: I la Universitat Rovira i Virgili tria rector a finals de més, les dues candidatures encapçalades per Josep Pallarès i Domènec Puig estan fent actes de presentació enmig de la indiferència de la gran majoria d'estudiants que hauran de votar juntament amb la resta de la comunitat educativa. I amb Xavier Espel i Rosselló, el control de so. Hem arribat a un quart i 5 minuts de 8. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
7: Les notes del nen, les obres a casa...
6: El manteniment del cotxe...
7: Ah, no, això no és cap càrrega.
8: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
9: Peugeot.
10: Catalunya Ràdio. Són les 7 i 20 minuts i ara des del quiosc repassem les portades de la premsa. La Vanguardia situa com a tema principal jutge bloqueja els comptes a José Luis Rodríguez Zapatero i els de l'empresa de les seves filles. L'Ara i El País també parlen d'un bloqueig en concret de mig milió d'euros. I crida l'atenció la portada de l'ABC, no porta una foto de l'expresident espanyol, però sí que hi ha una caricatura en què les seves seus són dues masses de jutge i els seus ulls s'aguanten com si fos una balança de la justícia. Altres noms propis de portada, Enrique Riquelme, que optarà a presidir el Madrid, diu l'Ara, que fa el salt, afegeix El Mundo i que plantarà cara a Florentino, titula El País. I si hi ha una foto que destaca en diverses portades és la de la Sagrada Família, en concret de l'interior de la Basílica. L'Ara explica que 600 cantaires rebran el Papa a la Sagrada Família. El periòdico ho resumeix titulant La Sagrada Família a punt.
11: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
12: El 29 de desembre del 1933.
11: I el número de la sort, el...
12: L'11.
11: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
13: I avui volem explicar que la intel·ligència artificial ha fet saltar pels aires una tradició de 133 anys. Frederic Vincent, bon dia.
14: Bon dia. Universitat de Princeton, Nova Jersey, Estats Units, tenen un codi d'honor segons el qual ningú no vigila els exàmens finals. De fet, els professors marxen de l'aula. Els estudiants es comprometen per escrit a no fer trampa i si hi ha un sospitós, en el suposat trampós, se'l fa comparèixer davant d'un jurat d'estudiants. Això ha estat en vigor des del 1893, com deies, 133 anys, fins ara. cert, això és un dels himnes de Princeton, eh? Això no vull dir que hem posat aquesta cançó perquè sí. En fi, aquest codi d'honor ha resistit fins i tot l'explosió d'internet o dels telèfons intel·ligents, però ara Princeton ha dit prou i els professors tornaran a vigilar els exàmens. No és l'únic canvi, eh? La Facultat d'Econòmiques del centre farà exàmens orals en els projectes de recerca, tot motivat perquè les trampes que han fet amb la intel·ligència artificial han començat a augmentar. Això també és una altra himna de Princeton, si algú està fent la playlist. En fi, Princeton diu que les trampes han augmentat en els últims 4 anys. El comitè de disciplina, que supervisa els treballs que es fan a casa, ha identificat en aquest últim curs 82 estudiants que haurien fet trampes, 82 infraccions. Dos cursos enrere en van ser 50. I això, evidentment, són els que enganxen. Els que no enganxen, doncs imagina't els que són.
13: Però al marge d'aquest cas, sabem si programes com ChatGPT realment fan que més estudiants facin trampa?
14: Aviam, no està del tot clar. Hi ha uns professors de la Universitat de Stanford que estan fent des de fa uns quants anys enquestes anònimes als alumnes d'edats diferents per detectar, entre d'altres coses, el grau de trampes. En un estudi als instituts, entre el 60 i el 80% dels alumnes, entre el 60 i el 80, deien que havien fet en algun moment alguna trampa. Després de l'esclat del ChatGPT, aquestes dades eren pràcticament iguals. Per exemple, abans del ChatGPT, entre el 20 i el 30% dels estudiants d'institut van copiar alguna cosa sense citar, sense posar que ho havien copiat. Després del ChatGPT, entre el 24% i el 31%. De nou, si fa no fa, pràcticament igual. Per tant, això indicaria que no és que es copiï més, senzillament que es copia diferent, que el que abans es copiava a Google, ara es copia del ChatGPT. Bé, aquest és el canvi. L'any passat, un 15% dels alumnes deien haver entregat un treball escrit totalment amb intel·ligència artificial. Per tant, ja no és allò de copiar un paràgraf, sinó dir-li al ChatGPT, fes-me un treball sobre tal de tantes pàgines. Alguns estudios us diuen que això sí que és nou, que això sí que pot ser perillós. És per això que es demana un canvi de xip. Primer, perquè hi ha molts estudiants, sobretot als instituts, que diuen és que no ens ensenyeu què podem fer i què no podem fer amb intel·ligència artificial. No ens expliqueu què està prohibit i què no. I segon, hi ha molts estudis, molts, que han demostrat que els professors són pitjors del que ells es pensen a l'hora de detectar trampes amb la intel·ligència artificial.
9: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
15: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Ahir dijous l'Enigmàrius feia enteses per absorció i la resposta era compreses. Entendre és sinònim de comprendre i una compresa és un tros de tela que s'aplica sobre una part del cos per absorbir supuracions, per exemple. Acabem la setmana amb un Enigmàrius avícola. Pollets nascuts en plena canícula en un convent. De 8 lletres. Pollets nascuts en plena canícula en un convent. 8 lletres.
15: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
13: I el més destacat a la televisió avui no és altre tema que el rosco de passapalabra, Mariola Cubells.
17: La notícia televisiva d'ahir va ser la sentència del Suprem per la que Antena 3 està obligada a deixar d'emetre en el seu concurs estrella, passapalabra, la prova final del rosco per una qüestió de drets. Però no ens alarmen, per favor, perquè els gabinets jurídics i econòmics de dos gegants, com A3 Media i la productora holandesa que ha guanyat el litigi, ja estan posant-se d'acord segur, i si no, Antena 3 pagarà o farà una prova pareguda, es pot dir el redolí, i tots tan contents.
13: I a la recomanació del dia amb motiu del tancament del Festival de Cannes aquest dissabte i el reconeixement també a l'actriu Aina Clotet, Cristina Bordes en recomana la sèrie Això no és Suècia.
18: La primera sèrie com a cocreadora i codirectora de Clotet, amb altes dosis d'humor negre, l'ha descoberta d'una petita gran actriu, Violeta Sansivens, i una estructura que enganxa capítol a capítol. Tot plegat al voltant de les contradiccions de la criança moderna gràcies a la família protagonista, que aviat descobreix que mudar-se a un barri de muntanya per criar els seus dos fills envoltats de natura és un caramel enverinat. Teniu els 8 capítols títols d'Això no és Suècia a 3CAT.
19: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
20: Quan vulgui.
19: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
20: Tot el temps que vulgui.
19: I totes les bombolles que vulgui?
20: Totes les bombolles que vulgui.
19: I tot el relax que vulgui?
20: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
21: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions i, a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes que el teu estiu es faci realitat a preus increïbles, com el de la Xina des de 1.000 euros, Egipte des de 596 euros i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
13: I quan falten 2:45 del matí, quin és el protagonista del dia? Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia. Les reunions amb els mestres.
24: Illa, illa, illa, les dones calderilla.
25: Humiutat.
4: Perquè avui al migdia a les 12 començarà la tercera reunió en 3 dies entre la Conselleria d'Educació i els sindicats per mirar de desbloquejar la situació des del sindicat USTEC, però avisen que si no es comencen a concretar coses es convocaran noves vagues.
26: Efectivament, així és. Sí. Bon dia, Rigal Estrell, i gràcies per invitar-me als matins, que em fa molta il·lusió conèixer el Pau Foradada, Sí. I gràcies, i sí, entrant en el que és el tema i de les contradiccions de la criança moderna...
13: Sergi, què estàs fent?
4: Sí,
26: una entrevista per lo nostre als col·les, no? Gràcies per venir, jo...
4: Sí, recordem que ets professor de...
26: De baixa, per un tema de salut mental que m'han trobat a l'esquena, i bueno, ho estem mirant, i encara que no pugui estar allà amb tot l'equip,
13: Avui torna a haver-hi reunió amb la conselleria, Sergi.
26: Parlo del senglar?
4: Conselleria d'Educació amb els professors pel tema de la millora de les condicions.
26: Sí. És que portem ja tres reunions seguides en plan... Va, pagueu-nos més diners. I ells, no. I nosaltres, sí. I ells, no. I no estem avançant. I clar, els professors no podem perdre el temps d'aquesta manera, perquè... No. Tenim uns alumnes allà fora, vale? Que necessiten que ens ensenyem coses.
4: Sí.
26: No s'ensenyaran sols, vale?
4: No. Però per concretar, què demaneu?
26: 400 o 500 pavos més a més.
4: No, i prou.
26: Bueno, si volen 600 o...
4: No, dic que a part del sou, home. Va, això està.
26: No, ja està. És de l'escola incluïda, potser.
13: Són 8:15. A les 9 comença reunió extraordinària de govern per aprovar els pressupostos. És el segon intent d'aquest any, però aquesta ha de ser la bona perquè aquesta vegada es portaran al Parlament amb el suport garantit d'Esquerra Republicana i els Comuns. Més tard, a les 12, la Conselleria d'Educació, nova reunió amb els sindicats per intentar acabar amb l'onada de vagues. Però el nom del dia serà Bad Bunny, el cantant més escoltat del món. Comença avui a Barcelona la seva gira europea.
27: Desde el 2018 que nos vimos, es una emoción muy grande y creo que en este 2026 se puede volver a repetir. Y aquí estamos, Benito, esperándote, toda la gente de Barcelona está esperándote, toda la gente de Europa, Dios te bendiga, te amamos, hasta la que hay.
13: El primer concert és avui a l'Estadi Olímpic a partir de les 8 del vespre. D'aquí una estona hi anirem a connectar en directe per saber si hi ha gent fent cua i ha dormit aquesta nit per ser els primers en entrar a l'Estadi Olímpic. I en l'àmbit econòmic, aquesta nit hem sabut que Puig ha renunciat finalment a fusionar-se amb la cosmètica Estée Lauder. Feia mesos que se'n parlava, la integració hauria creat un grup amb un valor borsari d'uns 35.000 milions d'euros. I a Canes, aquesta nit els Javis s'han emportat una de les ovacions més llargues que recorden el festival en la presentació de la seva nova pel·lícula, La bola negra, que reivindiquen la figura de Lorca.
28: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+, conseguidos, malas noticias.
13: 20 minuts han durat els aplaudiments, una rebuda que automàticament converteixen la pel·lícula en una de les grans candidates a la Palma d'Or. I pel que fa als esports, Robert Prat?
29: El Barça, que s'entrena aquesta tarda a l'Oleval Stadium, escenari demà de la final de la Champions, amb el dubte d'Irene Paredes. El sindicat d'àrbitres denuncia el Madrid per les crítiques al col·lectiu de Florentino Pérez. Hi haurà eleccions al Club Blanc si Riquelme presenta demà l'exigent aval econòmic que es necessita per ser candidat.
13: I pel que fa al temps, sembla que el cap de setmana serà gairebé estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
0: Bon dia. Sí, aquest matís de gairebé estiuenc està bé perquè tindrem un ingredient de temps de primavera, que són les boires que es podien formar arran de costa. Això és habitual que passi en aquesta època de l'any i se'n preveuen, sobretot entre aquesta tarda i demà, entre la Costa Brava i la Costa Central. Serien molt puntuals. A la resta, sol, temperatures altes de 28-30 graus en moltes comarques de l'interior, de 34-35, fins i tot a les zones més càlides de Ponent, i com molt a la tarda, tant de dissabte com de diumenge, fins i tot avui també, podem tenir algunes nuvolades de tarda al Pirineu que deixarien algun ruixat al sector oriental.
13: I mobilitat també a aquesta hora amb els retards habituals a les Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
1: Bon dia. Aquest matí l'R2, l'R2 Nord, l'R8 i l'R11 han arrencat amb normalitat després que ahir al vespre s'interrompés la circulació entre Mollet-Sant Fosc i Granollers Centre a causa d'una incidència al sistema d'electrificació a l'estació de Montmeló. Una normalitat que Rodalies els últims mesos passa pels retards causats per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11 hi ha retards d'uns 15 minuts, també endarreriments d'un quart d'hora a l'R15 de Reus a Barcelona i a l'R14 a la línia de Barcelona a Lleida hi ha demores de més de mitja hora.
13: I a les carreteres, matí, de moment, sense incidències destacades. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia, sí, de moment un matí tranquil, tret de trànsit una mica més dens en punts habituals, sentit Barcelona a la 2 i la B23 a Sant Vicenç dels Horts, C32 des de Gavà, C58 a Sabadell cap a la capital i a Ripollet sentit Sabadell, i a l'AP7 a Barberà, sentit Tarragona. Densitat també a les rondes de Barcelona, sobretot sentit Llobregat.
13: Avui a l'Àgora del matí, a partir de 8:45, ens acompanyaran Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, pel Forada, bon dia.
3: Bon dia.
13: Avui un dia més, el cas Zapatero domina els articles d'opinió i editorials.
5: Per exemple, l'Ara, que diu que la imputació de Zapatero és plom per a les ales del PSOE, i assenyala que cada dia que passa el cas és més difícil de digerir per als socialistes i per als socis que els donen suport.
6: I exposa que la societat necessita que les explicacions de l'expresident espanyol arribin com més aviat millor.
5: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que el resultat de les eleccions andaluses hauria estat molt pitjor per al PSOE si la resolució judicial contra Zapatero hagués sortit a la llum uns dies abans.
6: Juan subratlla que l'expresident és l'última tanca per tirar a terra perquè el sanchisme es descompongui com un casser de cartes.
5: I trobem avui dos articles d'opinió que fan referència a les celles de Zapatero. Najat El Hajmi titula El País, l'últim de la cella, i a l'ABC, María José Fuente Álamo titula ZP, de Bren fins a la cella.
6: El Hajmi considera que Zapatero encarna aquella esquerra que fa temps que va perdre el seu nom i que, sigui condemnat o no, la seva vida després de la política ja és un cop per l'esquerra.
5: Fuente Álamo remarca la contradicció que suposa que Zapatero impulsés l'agenda ecològica quan era al govern i després s'enriquís, diu, amb el petroli veneçolà.
6: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Bale titula el seu article La pertinaç corrupció.
5: Assegura que les trames corruptes a Espanya no són un fenomen atribuïble a un partit o una ideologia, sinó un problema sistèmic que travessa dècades, governs i institucions.
6: I al marge de Zapatero, el Mundo dedica l'editorial als pressupostos del govern de Salvador Illa. El titula Catalunya es desconnecta més.
5: El diari diu que el preu dels comptes catalans ha estat més nacionalisme i menys drets i llibertats, i afegeix que la factura la pagarà Catalunya, però també la resta d'Espanya.
13: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
7: Llegeix que El País, que cada vegada té més èxit el turisme de luxe adreçat a dormir. Dormir semblava un dels darrers bastions a mercantilitzar, però això està canviant en una societat estressada, insomne, disposada a pagar per descansar. Se'n diu sleep tourism, els hotels ofereixen tecnologia i teràpies perquè els clients dormin profundament i amb un son de qualitat. El fenomen no és nou. Els Alps fa dècades que ofereixen somiers i llits especials i ara s'hi afegeixen massatges, programes de nutrició i exercici. Es calcula que la indústria d'aquest turisme de dormir ja mou més de 6.000 milions de dòlars cada any.
8: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
10: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
25: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
3: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
25: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
12: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
25: El Matí de Catalunya Ràdio.
13: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Una proposta per les negociacions d'educació.
14: Sí, posar una xemeneia a la seu del departament per indicar al final de les reunions si ha fumat blanc o negre com es fa en l'elecció dels papes. Llegim a La Vanguardia que ahir un membre dels sindicats va fer aquesta proposta per posar-hi una mica d'humor. El diari es pregunta si en comptes de blanc podria ser groc, si hi ha acord.
13: I on sí que hi ha acord?
15: Per salvar el monestir de Sant Pere de Casserres, a Osona. Veiem el 9-9 que la Generalitat hi aportarà 100.000 euros a l'any i es compartirà la gestió amb la Diputació de Barcelona. L'any passat el van declarar bé cultural d'interès nacional.
13: Què proposen per evitar el robatori de bicicletes?
14: Bicicletes esquem GPS per veure si les roben i a quines zones les traslladen. L'objectiu és preveure futurs robatoris. La idea surt d'un informe del Bicicleta Club de Catalunya i l'ICTA UAB. La coordinadora de l'estudi explica que al voltant del 20% de les víctimes de robatoris de bicicletes deixen de fer-les servir. L'any passat es va denunciar el robatori d'un miler de bicicletes, un centenar més que l'any anterior.
13: I quan pot arribar a costar el turisme del somni de luxe?
15: $2.000 la nit. Llegim al País que s'està posant de moda l'anomenat Sleep Experience, habitacions d'hotel dedicades només a dormir en profunditat i qualitat. Els primers estudis apunten que aquesta indústria mou ja uns $6.000 milions l'any, ho marquen en una societat on cada cop hi ha més gimnasos oberts a la nit, pistes de pàdel a prop dels habitatges, en definitiva, més soroll.
13: Una ciutat de cine.
14: Manresa. Els rodatges a la ciutat han reportat a la capital del Baix més de 5 milions d'euros. És el retorn econòmic de la filmació de 291 projectes audiovisuals des del 2017 al 2025. Són dades que veiem al Regió 7, que detalla que l'idili de Manresa amb el cinema va començar amb Netflix i H.
13: I la notícia que interessarà els que van al futbol amb un entrepà.
15: Un bioinformàtic aficionat del València s'ha fet un lloc a les xarxes preparant entrepans per endur-se als estadis. Es diu Íñigo de Martín i ja té milers de seguidors. Llegim la seva història al País. Diu que el que s'endurà demà més talla per veure el València-Barça és de xai rostit, ceba caramel, normalitzada, poma i pistatxos garrapinyats.
13: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia, en Frederic Pincer i Lara García.
16: El Financial Times avui explica en portada a les imminents sortides a la borsa de SpaceX, OpenAI i Anthropic. Diu el diari que això podria encendre una bogeria inversora a Wall Street. Es preveuen xifres mai vistes, però, a més, hi ha hagut un canvi, una manera diferent de funcionar el Nasdaq que ho podria afavorir. Una empresa molt gran i molt popular pot entrar pràcticament de manera immediata als principals índexs i això obliga de manera automàtica a molts fons d'inversió a comprar-ne accions de seguida. El setmanari The Economist parla de les eleccions al Madrid. Diu que la influència de Florentino Pérez és tan gran que molt poquets estan disposats a demanar obertament que se'n vagi. I França continua amb l'escàndol del cantant Patrick Bruel, acusat d'agressió sexual per diverses dones, després que alguns ajuntaments li hagin demanat obertament que suspengui els concerts que té previstos. Avui Liberació en recorda el poc marge que tenen els consistoris en aquest sentit i diuen que això obre un debat jurídic, econòmic i moral. I a Alemanya, el Frankfurter Allgemeine Zeitung parla de tensions dins del govern per les pensions, bàsicament, segons diu, pot arribar a fer trontollar l'executiu.
17: A la premsa econòmica, 5 dies analitza la ruptura de negociacions entre Puig i Estée Lauder. Explica que la situació econòmica de la firma estatunidenca està lluny de ser idònia, cosa que podria haver influït en el fracàs de la fusió. L'any passat el grup va perdre 1.133 milions de dòlars i els ingressos van caure un 8,2%. Expansión destaca que Jonathan Andic podria perdre l'herència del seu pare, Isaac Andic, si finalment es declara culpable de delicte d'homicidi. Segons el Codi Civil català, podria adquirir la condició d'indignitat successòria. I avui l'ON Economia parla de les zones de Catalunya on més barat és comprar un habitatge. A la demarcació de Barcelona, el municipi més barat és Sallent, amb un preu mitjà de 990 euros per metre quadrat. I les comarques més assequibles, segons l'estudi que dissecciona el diari, són el Bages i Osona, lluny de la costa i dels principals pols turístics.
13: I a la premsa esportiva, què destaquem, Robert Prat?
29: Aquesta gran final de la Champions amb un Barça que és referència. L'esportiu diu que ara mateix el Barça és model de futbol a tota Europa. 6 finals consecutives marquen l'hegemonia del club blaugrana. El Mundo Deportiu destaca que no hi haurà rua, però sí una festa a l'Avinguda Maria Cristina en cas que s'aconsegueixi el títol. El subdirector de l'esport, Javier Giraldo, escriu que és la millor final que es pot veure ara mateix, l'espectacle més gran del futbol. Giraldo aplaudeix l'afició del Barça per entendre que el Barça femení és senzillament el Barça.

0: El periòdic entrevista amb la blaugrana Patrick Guijarro, de qui diuen que és la millor migcampista del món, una líder al Barça. La Vanguardia parla amb Eva Pajor. Fa dos anys que és al Barça, ha jugat 5 finals i les ha perdut totes. El diari Ara remarca que el Lleida Club de Futbol està tocat de mort perquè el màxim inversor ha resultat ser un estafador. I El País destaca la denúncia del sindicat d'àrbitres contra Florentino Pérez i Real Madrid Televisió per les seves crítiques permanents, diu, a tot el col·lectiu arbitral.
1: I a la premsa del cor, una ruptura sonada a l'Hisenda Pineda.
2: Rosa López, aka Rosa d'Espanya, i Iñaki García han posat fi a la seva relació amorosa després de 6 anys junts. Segons ha avançat la revista Semana, fa 2 mesos que la parella va decidir repartir-se la vaixella i els discos d'aquest ama. La ruptura ha colpit el populatxo, ja que la cantant es mostrava molt enamorada d'Iñaki, amb qui fins i tot es plantejava casar-se i formar una família. La mateixa cantant ha emès un comunicat a xarxes on confirma la notícia i on diu que la ruptura està estat de mutu acord. Molts ànims a la fantàstica Rosa, que esperem que s'hagi quedat la vaixella i no els discos d'aquest ama.
1: I qui fa anys avui, Xavi Canalies?
3: Doncs,
1: bon dia.
3: Mira, bon dia de nou. Avui felicitem a Naomi Campbell.
1: 54.
3: 56. També el presentador de televisió Alfons Arús.
1: 63.
3: 65. També l'actor Willy Toledo.
1: 70.
3: 56. I l'actriu Antònia San Juan.
1: 70.
3: 65.
1: Sant Toral.
3: Avui és Santa Rita.
1: Home,
3: és coneguda popularment...
1: Aquesta no és aquí,
3: exacte. Coneguda popularment com la santa de les causes impossibles i és considerada patrona dels casos difícils, dels matrimonis en conflicte, de les vídues, de les mares i de les persones que tenen malalties o situacions de violència. Segons la tradició, durant una oració davant d'un crucifix, l'any 1432, Rita va rebre al front una ferida produïda per una espina de la corona de Crist. Aquest episodi va ser interpretat com un estigma associat a la passió de Jesucrist i es va convertir en un dels trets més característics de la seva iconografia. A Catalunya hi ha 2.591 persones que es diuen Rita, Rita, Rita!
1: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 22 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
5: 22 de maig de 1976, el ministre de Governació d'Espanya, Manuel Fraga, ha decidit prohibir la Marxa de la Llibertat, que l'estiu de 1976 ha de recórrer tot Catalunya. Fraga creu que la mobilització podria alterar gravement la convivència cívica. La marxa es va acabar fent amb el lema «Poble català, posa't a caminar», però la forta repressió dels cossos policials va impedir que fos tan multitudinària com s'havia previst. Durant 72 dies, centenars de joves antifranquistes van caminar en diverses columnes d'una punta a l'altra del país per reivindicar amnistia i llibertat. I ara fa 50 anys un casament omplia les pàgines de la premsa del cor. Es casaven a Chipiona dues persones que sortien cada dia a la televisió de l'època. Una era una cantant folklòrica i l'altra un boxejador, campió d'Europa. Eren Rocío Jurado i Pedro Carrasco.
1: Avui és 22 de maig del 2026, és el 142è dia del calendari. Falten 30 dies per l'estiu, 33 per Sant Joan i 3 dies per segona Pasqua. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som.
7: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista. Crec que compartim moltíssimes prioritats, que això ens dona estabilitat.
8: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
9: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
10: El que cal és un canvi del director general de la policia.
11: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia.
12: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
13: Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. FOMO.
0: De l'anglès fear of missing out, por de perdre's alguna cosa. Ansietat sorgida de la sensació d'estar-se perdent alguna cosa, com ara esdeveniments socials, tendències, etc. Els fans de Bad Bunny que no tinguin entrades pel show i passavolants que no volen perdre-se'n ni una, segur que tenen molt FOMO quan vegin el seu Instagram ple d'stories del cantant porto-riqueny.
1: Rosca.
0: Traducció al català de rosco, és a dir, el tortell, pasta seca de forma anular. I no menjar-se un torrat és l'expressió traduïda de no comer-se un rosco, que és fracassar. El rosco fa anys que no s'associa només a un tortell, sinó a la prova final de passapalabra. Antena 3, que durant anys ha assegurat el lideratge de la tarda amb aquest programa, corre el risc de no menjar menjar-se un torrat si la resolució judicial el deixa sense el rosco i el torna a Telecinco.
1: Destronar.
0: Desposseir un sobirà del seu tron, i un sobirà és el que està per damunt de tots els altres. Verb molt encertat que, per exemple, llegim a l'Ara per definir el que intenta fer Enrique Riquelme, el candidat a destronar Florentino Pérez a la presidència del Real Madrid. Si algú dubta que Florentino Pérez està per damunt dels altres, que recordi com Emilio Butragueño el va definir com un ésser superior.
1: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 17.
14: Són els conductors que multen de mitjana cada dia els Mossos d'Esquadra per no respectar la distància de seguretat. Les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. Us ho avancem avui al matí.
1: Un.
14: Només un de cada 4 joves amb feina es va poder emancipar el 2025 i el 20% dels joves ocupats estan en risc de pobresa. L'edat estimada per poder independitzar-se ja supera els 30 anys, la pitjor dada des del 2006.
1: 50%.
14: Encara sobre habitatge, la meitat de les persones que tenen Càritas a Girona queden en situació de pobresa severa després de pagar el lloguer. 6 de cada 10 atesos viuen en infrahabitatges i, a més, 3 de cada 4 tenen menors a càrrec. Càritas detecta que, arran de la crisi de l'habitatge, la majoria dels atesos queden en situació d'aïllament social.
1: I el veig tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig l'interior de la Sagrada Família. És una part de l'interior de la Basílica on s'hi veuen més d'una vintena de columnes que s'alcen fins a un sostre decorat amb colors groguencs i també ataronjats. Al terra, una espècie de graderia de ciment de 4 files i en forma d'amfiteatre.
15: És la sala creuer de la Sagrada Família a l'interior de la Torre Central on ahir es va fer la presentació dels actes de la visita del Papa. La benedicció de la Torre de Jesús comptarà amb 8.000 assistents, 4.000 a dins, 4.000 a fora. Lleó XIV baixarà també a la cripta per visitar el sepulcre de Gaudí, l'arquitecte de Déu.
1: A la segona veig dos joves, dos nois que van molt elegants, amb vestit negre, camisa blanca i corbatí, i també de color negre, somriuen, se'ls veuen nerviosos com mig aclaparats, i al voltant molta gent en un pati de butaques que els aplaudeixen.
15: Una de les imatges de l'eterna ovació que s'han emportat aquesta nit el Javier Calvo i el Javier Ambrosi, els Javis, després de la presentació de la seva pel·lícula, La bola negra, sobre l'Orca, al Festival de Canes. Una pel·lícula que ha entusiasmat crítica i públic, un aplaudiment de 20 minuts, una de les ovacions més llargues del festival i que situa el film com un clar favorit a la Palma d'Or.
1: I la tercera imatge ens arriba des dels Estats Units. Hi veig el presentador de televisió Stephen Colbert, al capdavant de l'últim episodi del Late Show, cancel·lat per la cadena CBS i tot i ser líder d'audiència. Washington, Oriol Serra, què més hi veus?
16: La imatge que us envio des de Washington és la de l'últim programa del Late Show de Stephen Colbert. Després d'11 anys en antena, la cadena CBS ha acomiadat el show argumentant que no ingressa prou diners en publicitat, però a ningú se li escapa que Colbert feia nosa a l'administració Trump. Es tracta d'un nou episodi de la preocupant amenaça contra la llibertat d'expressió als Estats Units. Paul McCartney ha estat el protagonista de l'última entrevista a Late Show.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un cartell del govern d'Ucraïna titlla de covards els estudiants que no volen apuntar-se a l'exèrcit. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. La notícia diu que el cartell es pot veure a les parades d'autobús i a tanques publicitàries de tot el país. Mostra un soldat recolzat sobre un pupitre escolar on es veu un estudiant amb ulleres, samarreta de màniga curta i pantalons, també curts, ajupit, amagat fent la gatzoneta sota el pupitre. El text del cartell diu: el pupitre és un amagatall per a covards apunta't a l'exèrcit. Al costat d'aquest text es veu un codi QR, que, segons diu la notícia, enllaça amb el programa oficial Contracte 1824. És una iniciativa del Ministeri de Defensa ucraïnès per incentivar l'allistament voluntari de joves.
1: I això és real o fals?
18: El matí de Catalunya Ràdio.
19: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
20: Conèixer de prop la universitat és essencial per prendre una bona decisió acadèmica. Amb aquest objectiu, la Universitat CEU Abat Oliva celebrarà el dissabte 30 de maig una nova jornada de portes obertes. Una oportunitat perquè futurs estudiants i les seves famílies s'informin sobre l'oferta de graus, resolguin dubtes sobre els estudis i descobreixin un model universitari basat en l'acompanyament personalitzat i la proximitat amb l'alumnat.
19: A la Universitat CEU Abat Oliva aprofitem la tecnologia per acostar les persones. Per això hem implementat un procés d'admissió completament online. Des de casa, sense necessitat de moure't, pots formalitzar la inscripció als nostres graus i postgraus. Canvia el teu present, crea el teu futur.
17: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un cartell del govern d'Ucraïna titlla de covards els estudiants que no volen apuntar-se a l'exèrcit és una notícia falsa. El cartell és en realitat una invenció de la propaganda russa, no s'ha penjat en cap lloc d'Ucraïna i només circula per xarxes socials. Cal remarcar que el cartell, a més, conté un error en una paraula. Els russos volien dir covards, però la traducció automàtica que han fet a l'ucraïnès és errònia. En lloc de covards diu roba interior.
1: Gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.
2: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
21: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
22: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió? Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
18: Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 7:53. Titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de José Luis Rodríguez Zapatero.
23: Un cop l'ha imputat per tràfic d'influències, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que l'expresident espanyol va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: I aquí el govern de Salvador Illa reuneix a les 9 per aprovar el projecte de pressupostos.
14: Tot seguit els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada amb Esquerra i els comuns. Jessica Albiach, líder dels comuns, i Alicia Romero, consellera d'Economia.
24: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. En la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
7: Demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos.
1: I nova reunió avui entre Educació i els sindicats. El que més s'allunya ara és el tema del sou.
23: Després d'acostar posicions en escola inclusiva, sentim el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, i la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura.
25: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant.
26: Si demà no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: I cada dia els Mossos multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat.
14: Són dades del 2025 que avança la policia aquesta emissora. Òscar Llatge, coordinador de mobilitat.
27: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen.
1: Mentre Canes es rendeix als Javis amb 20 minuts d'aplaudiments.
23: Per la seva primera pel·lícula, La bola negra, sobre Federico García Lorca, Cantus i Esmat, i es situa entre les favorites a la Palma d'Or.
28: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
29: Bon dia. Pel que fa al temps, el cap de setmana serà assolellat i càlid, amb temperatures d'estiu a l'interior, però encara una mica frenades a la costa. I és que en alguns llocs de la costa podrien arribar-se a formar alguns núvols baixos o bancs de boira, sobretot entre aquesta tarda i demà se'n preveuen, per exemple, a la costa central i a la costa brava. D'altra banda, al Pirineu també hi haurà algunes nuvolades de tarda, amb algun ruixat al sector oriental, poca cosa, i a la resta, temps molt tranquil.
28: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, matí de moment sense incidències. Clàudia Serra.
14: Doncs sí, destaquem només trànsit dens, sentit Barcelona, a la 2 i la B23 a Sant Vicenç dels Horts, C58 a Sant Quirze i B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. Densitat també a la Ronda de Dalt, d'Horta a Sarrià, sentit Llobregat, i a la litoral del Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs. Retencions també a la P7, a Santa Perpètua, cap a Tarragona, però en general matí sense incidències.
1: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
30: Els nostres professors.
31: Em va marcar molt la professora de literatura catalana que vaig tenir a Bupicou.
30: Sílvia Soler, escriptora.
31: Jo aleshores estudiava a l'Escola Badruna de Terrassa. Era una professora molt exigent, però que les seves classes eren molt gratificants. Em va fer estimar la literatura i recordo especialment que el premi, quan ens portàvem bé, és que l'últim moment, l'última estona de la classe, ens llegia en veu alta algun poema o algun fragment i això ens agradava especialment. Es deia Carme Guasch i es dona la circumstància que també era la meva mare.
0: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Amb en Manu Guix, que... Manu Guix, que ens ha deixat la cançó gravada. Però trucarem al Xavier, de part de la seva família, per dedicar-li aquesta cançó que ens demanen.
3: Quins nervis.
1: Sí.
3: Portem uns dies...
1: A veure... Si diu xiripipi, s'endurà una llangonissa Ral d'Avinyó. Va, Xavier.
3: Xavier, sisplau.
5: Bon dia.
1: Bon dia, Xavier.
5: Bon dia.
1: Com estem, Xavier?
5: Bé, molt bé.
3: Molt bé.
1: Això és bo. Què fas? Mm. Què fas?
5: Ara estàs esbossant. Xiripipi.
1: Ah! Ah! Ah! Què esmorzaves, Xavier? Què estàs esmorzant? Bueno, espera, acaba tu, no te'n nueguis ara.
3: No, em passa, em passa.
1: Va.
3: Xavier, escolta'm una cosa, que truquem de part de la teva família que t'estima molt, espera acompanyar-te en molts més concerts del Bruce. Ens han dit que tu ets l'autèntic boss, per tant, benvinguts als 65.
1: 65, ja, com la Rus, com la Rus.
3: Ah, mira, i et dediquen a...
5: Molt bé, molt bé.
3: Escolta'm, gràcies. Aquesta cançó que et toquen, no en directe, gravada, Manu Guix de Bruce Springsteen, que és Dancing in the Dark.

0: joc. Xavier, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari.
1: Moltes gràcies, eh?
0: Que vagi molt bé, guapo. Adéu.
1: Adéu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres 22 de maig.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell i la policia local posaran en marxa el proper mes de juny una nova organització del cos. L'objectiu és tenir policia de proximitat i altres serveis importants per als ciutadans i visitants. En parlem d'aquí uns minuts, tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. Calafell torna al top 10 dels ajuntaments que destaquen en transformació digital i l'administració oberta. L'Ajuntament rep el reconeixement, la OC, a 107 dins la categoria de municipis entre 20.000 i 50.000 habitants. El dissabte 6 de juny a 6:45 de la tarda s'inaugurarà Tallamars. Llaüts, gusis, sardinals i altres barques de treball a la nova exposició de Francesc Ferrer Grau al Centre Cívic Cinema Iris de Calafell. Detingut al Baix Penedès un lladre que va rebentar 24 cotxes per robar-hi. En només dues nits va causar danys a 24 vehicles i es van dur objectes, alguns d'elevat valor, a Sant Salvador i Coma-ruga. El dissabte 30 de maig, de 10 del matí a 2 del migdia, a la platja de l'estació de Cunit acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació. Troben una granada de la Guerra Civil al passeig de les botigues de Sitges. Un operari detecta el projectil durant unes obres de reparació de la vorera. Catalunya preveu collir un 13,5% més de fruita de pinyol que l'any passat i recupera part del seu potencial productiu. El sector encara la campanya amb una mirada optimista, malgrat els danys puntuals per pedregades o gelades. Impulsen dos centrals solars amb més de 14.300 panells fotovoltaics a Creixell. Les instal·lacions, promogudes per la mateixa societat, tenen 4,2 megawatts de potència cadascuna. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Bugadors de Calafell ha participat recentment en una jornada d'esport inclusiu, la qual ha estat organitzada per l'Associació de Pesca Esportiva Penedès-Garraf, que va tenir lloc al port de Segur de Calafell, i a més, Bugadors de Calafell per primer cop a la història participarà al Campionat d'Espanya de Llaüt Mediterrani, que tindrà lloc aquest cap de setmana a València. Per saber això i molt més, avui ens acompanyen el Jordi Guaix, la Sílvia Reverte i també la Berta Mercet.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell i la policia local posaran en marxa el proper mes de juny una nova organització del cos. L'objectiu és tenir policia de proximitat i altres serveis importants per als ciutadans i visitants. Ho ha explicat als micròfons de Calafell Ràdio l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: Ara estem fent un canvi a nivell organitzatiu de la policia local. Estem fent que hi hagi més policia de proximitat. Tenim un nou cap que fa pràcticament un any doncs, que està treballant i ha fet un nou disseny de com vol la policia i també de com podem tenir més presència al carrer, i aquesta és la idea, no? Ara s'està començant a estructurar tot això perquè aquest estiu doncs, ja puguem posar-ho en marxa. Segurament ho podrem posar en marxa a partir del 15 de juny, aquest nou dispositiu.
0: L'alcalde ha donat detalls en el que estan treballant actualment.
3: I bé, doncs estem parlant amb els sindicats, estem també mirant doncs, les adaptacions que s'han de fer de tots els quadrants, del conveni, de totes les normes doncs, que hi ha escrites també, i això és el que estem treballant. I bàsicament doncs, anunciar això, que a partir del 15 de juny doncs, podrem tenir una nova estructura, una nova organització dels policies que tenim, i a més amb l'increment que hi ha previst també de 7 places més que s'estan convocant i que podrem doncs, tenir més dotació, i això ens permetrà doncs, tenir més presència al carrer, que és l'objectiu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'AOC, l'Administració Oberta de Catalunya, ha premiat Calafell entre els municipis que destaquen per la seva transformació digital, en la categoria entre 20.000 i 50.000 habitants. L'onzena edició dels reconeixements Administració Oberta s'ha celebrat al Teatre Auditori de Granollers i ha tornat a posar Calafell entre els 10 primers ajuntaments més valorats en matèria de digitalització i govern obert durant el 2025 en relació a la seva població. Calafell ha aconseguit la setena posició, amb 87 punts sobre 100 possibles. Aquest organisme també valora en 607.000 euros l'estalvi anual que suposa l'administració online pel consistori. Destaca el 100% assolit en govern obert entre els tres eixos que es valoren: drets digitals, activitat i govern obert. L'Ajuntament de Calafell no estava entre els 10 millors de la seva categoria des de l'any 2020. Aquests guardons els entrega a la UOC i distingeixen 7 categories en funció del nombre d'habitants. De fet, també hi ha els Consells Comarcals. El Consell Comarcal del Baix Penedès també ha estat entre els 3 guardonats en la categoria de Consells Comarcals. El Baix Penedès ha assolit 72 punts de 100 possibles amb un estalvi anual de 113.000 euros. La UOC valora l'índex de maduresa digital que es determina a partir de l'anàlisi d'uns indicadors objectius, les dades d'ús dels serveis i de l'anàlisi dels webs dels ens locals. És una iniciativa innovadora i única tant a nivell estatal com internacional que permet avaluar amb rigor el grau de maduresa de la transformació digital d'un ens públic. Els índexs que mesuren el desenvolupament del govern digital a nivell autonòmic o estatal no són apropiats per avaluar les dades a nivell local i a més es basen en enquestes o estadístiques, mentre que des d'aquí s'utilitzen dades obertes públiques i objectivables. Els premis AWOC valoren, entre d'altres, la transformació digital de l'administració, l'accés de la ciutadania als serveis digitals, la transparència i el govern obert, la modernització dels processos interns. L'any 2019, l'Ajuntament de Calafell va ser el millor en la seva categoria. L'any 2024 era 80 sobre 100. El 2024, 2022 i 2021, l'Ajuntament de Calafell estava entre els 20 millors de la seva categoria. El 2023 havia estat entre el top 30. En aquests darrers anys, altres ajuntaments havien avançat en matèria de transformació digital, ja que, degut a la pandèmia, molts es van espavilar i van començar a millorar la seva administració electrònica per facilitar els tràmits a distància dels ciutadans. Per aquest motiu i aquest reconeixement a Calafell és fruit d'una nova empenta per millorar l'atenció a distància amb els ciutadans. A poc es va millorant. De fet, Calafell ha anunciat la transformació de l'actual eina digital Línia Verda en un nou espai digital personalitzat que cada ciutadà tindrà al seu abast i des d'on podrà veure tots els seus tràmits, factures i rebuts amb l'Ajuntament de Calafell. Recentment, l'empresa municipal CEMSA ha adjudicat aquest nou entorn. En poques setmanes hi haurà un canvi important en relació amb el ciutadà. Aquest guardó s'assuma al recent obtingut sobre el segell Info Participa, on l'Ajuntament de Calafell ja porta anys aconseguint la màxima puntuació del 100%. I on a més aquest any ha rebut el Premi Mentor, a l'ajudar el Consell Comarcal del Baix Penedès a aconseguir el segell. Aquests reconeixements són una mostra, diuen des de l'Ajuntament de Calafell, per la transparència i la participació ciutadana.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I continuen els show cookings d'Economia Blava al Mercat Municipal de Calafell. Aquest dissabte, demà, 23 de maig, a les 12 del migdia, al Mercat Municipal podràs gaudir de la millor cuina local, sostenible i de temporada en directe, amb demostracions plenes de sabor, creativitat i talent. Una experiència gastronòmica per descobrir, aprendre i degustar els sabors del nostre territori.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: El dissabte 6 de juny a 6:45 de la tarda s'inaugura Tallamars, llaüts, gussis, sardinals i altres barques de treball a la nova exposició de Francesc Ferrer Grau, al Centre Cívic Cinema Iris de Calafell. L'acte d'inauguració comptarà amb l'actuació de Gestanyoles, amb Elisabet Raspall i Belén Cabanes. L'exposició es podrà visitar el 6 i 7 de juny, d'11 del matí a 2 del migdia i de 6 de la tarda a 9 de la nit. Romandrà al Centre Cívic Cinema Iris fins al 20 de juny.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. els successos.
0: Agents dels Mossos d'Esquadra, de la Unitat d'Investigació i del Grup Delinqüència Urbana de la Comissaria del Vendrell han detingut aquesta setmana un home de 22 anys com a presumpte autor de 24 robatoris amb força a l'interior de vehicle. Els fets es remunten a les nits del 25 i 26 del passat mes d'abril i també els dies 8 i 9 de maig. Un desconegut va actuar amb vehicles estacionats a diversos carrers dels barris marítims de Sant Salvador i Coma-ruga, al Vendrell. El sobtat augment de fets delictius de la mateixa tipologia a carrers molt pròxims d'una mateixa zona va generar malestar i preocupació veïnal. Els investigadors van determinar que es tractava d'una sola persona i un mateix modus operandi. El lladre causava importants danys als vehicles saquejats i s'enduia tota mena d'objectes, alguns d'elevat valor. De les gestions fetes per part de la Unitat d'Investigació, es va constatar que l'autor va actuar de nit i matinada per evitar ser sorprès. Sostreia tot el que podia de l'interior després de trencar els vidres i causar danys en els marcs de les portes, finestres i maleters. El fet més rellevant va tenir lloc el passat 8 de maig, quan el lladre va endur-se dues bicicletes de carretera valorades en 6.000 euros d'un cotxe estacionat al carrer de l'Emperador, Trajada com a Ruga. A més, també es va apropiar d'un rellotge i material esportiu, entre cascos, sabatilles, ulleres i altres objectes. D'altres vehicles també es va endur un ordinador portàtil, un patinet elèctric, un rellotge, diverses eines, targetes de crèdit i documents personals i diners en efectiu. Entre d'altres carrers, els investigadors van delimitar l'actuació del lladre en una zona compresa en carrers com el de Gràcia, Abat Bassa, Octavi August, Avingudes Imperial Tàrraco, Palforiana, Parlament de Catalunya, tots aquests dels barris marítims de Sant Salvador i Coma-ruga. La recerca del sospitós va donar com a resultat la identificació d'un home a qui

0: Del matí a dues del migdia, la platja de Cunit, a l'Espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació, jornada en què es celebra el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies, de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon d'escoles de Cunit faran els seus propis estels. Els infants que hagin participat en els tallers podran recollir els seus estels al passeig marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estel es retornarà al seu centre educatiu. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens i a les nenes que no hagin participat en els tallers que puguin fer el seu propi estel. Durant la volada, Barcelona Estels Club portarà els seus estels professionals per fer una demostració, donant espectacularitat a la jornada. A més, de 10 del matí a 2:15, les bandes escolars de Cunit faran una cercavila pel passeig marítim. També hi haurà espectacles d'escoles de ball i molta participació. Per acabar l'esdeveniment, actuaran alumnes de l'Escola de Música, amb la participació de grups diferents. Començarà a 11:45 del matí. Es duran a terme fins la cloenda de l'esdeveniment.
1: Calafell Ràdio. Informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
0: Ho hem avançat en els titulars. Una granada de morter ha aparegut al passeig del nucli de les botigues de Sitges a la zona limítrof entre el terme municipal de Castelldefels. La principal hipòtesi és que correspon a la Guerra Civil. Uns operaris que feien obres de reparació a la vorera la van trobar i van avisar el servei d'emergències. Segons detallen fonts policials, en un primer moment es va desplaçar a la zona la unitat de la Guàrdia Civil mentre els Mossos d'Esquadra activaven la unitat especialitzada TEDx. Els agents van retirar el projectil de 30 centímetres de llargada fins a una pedrera. Allà el van detonar de forma controlada.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: Obrim ara la plana general del dia. Parlem de la producció de préssec i nectarina a Catalunya, perquè augmentarà un 13,5% més respecte a l'any passat. Segons les previsions de Frucat i el Departament d'Agricultura, que s'han presentat aquest dijous en el marc del Interprunus, el fòrum internacional dedicat a la fruita de pinyol. El sector encara la campanya d'enguany amb una mirada optimista per recuperar part del seu potencial productiu i arribar a les prop de 423.000 tones de fruita, després que les campanyes anteriors hagin estat marcades per les inclemències meteorològiques com la sequera i les pedregades. Pel que fa a les varietats, Catalunya continua reforçant el pes de les nectarines, sobretot les planes i el préssec pla. Les previsions catalanes per la campanya de fruita de pinyol d'aquest 2026 apunten a una recuperació de la producció. Escoltem el director dels serveis de fruites i verdures, Eric Hostalnou, explica que enguany es preveu una campanya normal.
2: Dic que aquest any la paraula més adient és normalitat. No hi ha hagut cap dany important en cap lloc de producció a Europa. L'any passat hi ha hagut bassa en gel a Grècia, pedregada al nord d'Espanya. Aquest any, de moment, poca cosa significativa, alguna pedregada, però no significativa a nivell de volum total. Doncs tenim un potencial de producció europea que és bastant normal.
0: Manel Simón, director general de Frucat, apunta que les inclemències meteorològiques d'enguany no han deixat afectacions significatives globals fins a dia d'avui.
3: Doncs, bàsicament han hagut algunes tempestes, com sabeu, de pedra, el dia 19 d'abril, el 4 i el 12 de maig, però sense gaire afectació global al nostre potencial. És a dir, quan cau una pedregada en el lloc que cau, doncs pot fer més o menys mal, però hi ha pedregades que tenen un abast en la superfície de Lleida o Catalunya molt important, aquestes no han set d'un gran abast respecte a la globalitat del préssec nectarina.
0: Indica que augmenta el percentatge de producció de nectarina plana.
3: I el grup de la nectarina plana doncs ja comença a pesar una cosa interessant, encara que és petit, 6.700.000 quilos, 6.700 tonelades, això és un 17% més que l'any passat, un 26% més que la mitjana. No només aquestes variacions a l'alça per menys afectació climàtica aquest any, sinó perquè

0: A més, el grup Nectarina Plana està incrementant-se en plantacions.
1: El president del comitè de Pinyol de Frucat, Jaume Lozano, diu que per la campanya d'enguany es preveu collir un 13,5% més de fruita que l'any passat.
2: Som una terra molt professional, tenim uns pagesos que són molt valents, tenim unes empreses i unes cooperatives al capdavant que ho donen tot, que tenen gent molt professional, i això ens ha fet que aquest any la nostra producció respecte a l'any passat augmenti al voltant d'un 13,5%. Aquest any estan previstes de produir unes 422.870 tonelades. Això és un augment d'un 13,5% respecte a l'any anterior. Cal destacar que l'any passat no estàvem amb números de volums, i també amb un augment respecte a les últimes campanyes. Això què vol dir? Que no estem al nostre potencial, però sí que estem molt estabilitzats i estem amb una tendència lleugerament cap a l'alça.
1: Persones Lleida és la que concentra el gruix de la producció amb més tones. Tarragona. La situació es manté més estable, amb una previsió de 15.340 tones, un 0,8% superior a la campanya passada.
3: L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
1: La promotora Inspra Energia inicia la tramitació de dos projectes de centrals solars que sumen més de 14.300 panells fotovoltaics en terrenys no urbanitzables del terme municipal de Creixell, al Tarragonès. El Departament de Territori ha publicat la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d'impacte ambiental de les dues centrals, amb 4,2 megawatts de potència cadascuna i amb una línia d'evacuació. Creixell 1 preveu instal·lar 6.900 panells i té un pressupost de 2,25 milions. Creixell 2 projecta 7.406 panells i té un pressupost de 2,05 milions.
3: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
1: Amb la Roser Ribas.
4: Bugadors de Calafell ha participat recentment en una jornada d'esport inclusiu, la qual ha estat organitzada per l'Associació de Pesca Esportiva Penedès-Garraf, que va tenir lloc al port de Segur de Calafell. I, a més, Bugadors de Calafell, per primer cop a la història, participarà al Campionat d'Espanya de Llaüt Mediterrani, que tindrà lloc aquest cap de setmana a València. Per saber això i molt més, avui ens acompanyen el Jordi Guaix, la Sílvia Reverte i també la Berta Mercet. Com esteu?
5: Molt bé.
6: Bé. Il·lusionats. Sí. Molt il·lusionats. Sí,
4: primer de tot, anem a fer 5 cèntims d'aquesta participació a la Jornada d'Esport Inclusiu, perquè en tenim ben poc d'esport inclusiu realment a Calafell, o sigui, s'hauria de promocionar més, i crec que aquest tipus d'iniciatives, no?, i aquestes sinergies entre entitats són molt interessants. Com va anar?
6: Bueno, va anar molt bé, sincerament. L'any passat també ho vam fer, amb nois amb síndrome de Down, vale? I aquest any pues, ha sigut amb nens amb autisme. I la veritat és que van estar molt contents, vam sortir a mar, remaven tots, vale? Dues companyes nostres portaven el bot, però ells s'ho van passar superbé. Van sortir a mar, van al·lucinar, estaven molt contents i bueno, i tots, la veritat és que tots estaven molt contents, això és molt bonic de fer.
4: Quins beneficis creus que aporta aquest esport a persones amb necessitats especials, per exemple? Com?
6: Pues sobretot la concentració. Concentració, física, l'esport, companyerisme, això també, clar, tots tenen que remar una, ¿vale? I això requereix molt de complicitat, no?, entre tots ells. I això en l'autisme també ho té, ¿vale? L'autisme té això, que són molt, molt, molt companyers, no?, entre tots. I bueno, jo crec que és això el més important, a part de que s'ho van passar superbé. Molt divertit.
4: Molt bé. I com dèiem al principi, doncs, per primer cop a la història, Bugadors de Calafell participarà al Campionat d'Espanya de Llaüt Mediterrani. Com ha sorgit aquesta participació? Suposo que hi ha un recorregut darrere, una trajectòria que us ha portat fins aquí.
7: Bé,
5: Doncs mira, com saps, nosaltres estem en competició des de l'any 2019 i sempre hem sigut un equip mixta. I aquest any ha sorgit que tant a Espanya com a Catalunya s'ha inaugurat la categoria mixta, que fins ara no existia, havíem de remar en masculí, tot i que nosaltres anàvem en mixta. I això, i que aquest any tenim embarcació nova al Lleut Mediterrani, que l'hem estrenat aquest any a la Lliga Catalana i al Campionat de Catalunya, i és una embarcació que et permet anar al Campionat d'Espanya, que al final el Campionat d'Espanya dins del banc fixa és, no sé com dir-te, és la prova més important, i com que no ens espanta res, doncs diem anem-hi i veiem què passa. És la primera vegada, no anem com de pardillos, però a fer-ho el millor que puguem, i a partir d'aquí l'any que ve ja sabrem on haurem d'anar, com entrenar o de més, per millorar segur el resultat que fem aquest any, sigui el que sigui.
4: Com encares aquesta jornada, Berta?
6: A veure, és el primer cop que anem, hi van diferents comunitats autònomes, o sigui, van Múrcia, Andalusia, València i Catalunya. Aleshores anem amb tot d'equips, o sigui, competirem contra equips que no coneixem, que no hem vist mai. Al final, dintre del Campionat de Catalunya o de la Lliga Catalana, tots els clubs ens coneixem i més o menys sabem de quin peu calça cadascun, però amb Espanya no tenim ni idea, així que anem una mica a això,
4: a l'aventura,
6: sí, a fer una expedició, a veure com va, a veure on estem dintre d'Espanya i a veure, a encarar el que faci falta.
4: Doncs suposo que esteu preparant, esteu entrenant, com esteu enfocant els entrenaments per poder anar-hi?
7: A veure, estem entrenant pues, des del principi de la Lliga, sí. No? O sigui, per lo del Campionat d'Espanya no entrenem diferent, entrenem igual. El que passa que és el que diu Berta, no coneixem els nostres contrincants, no? Llavors, pues, bueno, això te dona una miqueta de por, entre cometes, no? Però bueno, l'entrenament és el mateix. L'entrenament és el mateix.
4: Què fem?
7: Realment anem a remar igual. Mm. Vale?
4: Com enfoqueu els entrenaments, per exemple, en un dia?
7: Com els enfoquem?
4: Sí, com comenceu? Suposo que també amb exercicis de força, de resistència, no? Calentant una mica, com em va explicar la Berta.
7: Bueno, calentem una mica al principi i després ja anem a la barca. Vale? Mm-hmm. Això quan sortim a la barca. N'hi ha dies que no podem sortir, per inclemències del temps, no? I llavors pues, fent físic, ¿vale? El ergo, la màquina de rem, i exercicis tècnics, ¿vale? De força, sobretot de força, i una miqueta de cardio, i així ho fem.
4: Quantes persones aneu al Campionat d'Espanya?
5: Doncs anem els 8 que remaran, més el timoner, més els dos reserves i més, crec que 5 o 6 que venen a animar-nos, unes 15 o 16 persones. Ens desplaçarem divendres cap a València.
4: Com és la logística? Aneu tots junts o...? Perquè això deu ser difícil, també.
5: Bueno, la logística, pues, igual en qualsevol regata que fem nosaltres. Cotxes particulars, omplim cotxes, aquí a València no sé si anirem 4 o 5 cotxes, i així ens ho muntem. Vull dir, jo porto sempre el remolc amb la barca i els demés, el que pot, una regata porta un al cotxe, una regata porta un altre, però bueno, així és com ho fem en cotxes particulars. Sí.
6: Clar, és que fins avui, ara fa mitja hora, no hem sapigut els horaris en els que competirem. o sigui, sabíem que els dies de competició eren divendres, dissabte i diumenge, però depenent dels equips que s'apuntessin al mixte, no sabíem si aniríem directament el diumenge o el divendres. Aleshores era tot esperant a veure quan anàvem amb els cotxes, com organitzàvem els cotxes, depenent d'això, de la convocatòria, i saber quan aniríem. Així que des que ho han penjat han començat a sortir ja tots els cotxes que tenien, a veure com ens organitzàvem. L'hotel ja el tenim des de fa mesos, perquè a veure, al ser un campionat així, la veritat és que s'estaven exaurint les habitacions ràpid. Així que l'hotel ja fa temps el tenien controlat, sí, i ara els cotxes avui.
4: I quan sortireu? Quins són els horaris?
5: Doncs jo amb la barca sortiré a les 7 del matí.
4: Ui,
5: i a la resta els he dit que entre 11 i 12 del migdia estiguin a València. Així que hauran de sortir, bueno, jo vaig més lent amb la barca, però bueno, la competició, he vist els horaris del mixte, hi han 4 eliminatòries divendres a la tarda i la primera és a les 6:25. Sembla que van cada 10 minuts, vull dir que entre 6:25 i 7 de la tarda remarem. Vull dir, per això he convocat pues, abans de les 12, perquè s'ha d'arribar, s'ha de pesar el bot, s'ha de veure la situació, ja he dit abans que anem com a nous, veure on estem, habituar-nos i, bueno, i a la tarda remar, sí.
4: Aquesta entrevista sencera en format vídeo ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
3: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic. Els serveis.
1: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
3: Calafell Ràdio. El temps.
1: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
8: Hola, bon dia. Avui ens espera un dia esplèndid, amb sol i cel clar la major part del dia, o amb algun núvol puntual més aviat de tipus costaner al migdia, si és que s'arriba a produir, amb una temperatura que serà alta, més pròpia de juny que de maig, i es mourà entre els 16 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà avui al voltant dels 25, amb una humitat moderada, ben feble, amb marinades de garbí a xaloc i fent que la mar estigui plana al matí i una mica arrissada a la tarda. Per demà, pocs canvis, dia també de ple estiu, amb sol i cel clar al matí. Sí que es poden formar alguns núvols baixos prop de la costa o fins i tot algun banc de boira al centre del dia, que seria puntual, i amb una temperatura que pujarà de nit i no variarà gaire de dia, estarà entre els 16 o 17 de mínima i els 25 de màxima, amb una humitat més alta que avui. Ben feble, amb terrals a l'inici i final del dia i marinades que aniran oscil·lant entre migjorn o xaloc al centre de la jornada, fent que la mar estigui entre plana i arrissada. I de cara a diumenge tot continua igual, amb un altre dia d'estiu, amb sol i cel clar tot el dia, o amb algun núvol puntual, si és que l'arribem a veure, i amb una temperatura que no variarà gaire, que estaria entre els 17 o 18 de mínima i de 25 a 26 de màxima, amb una humitat moderada. Vent feble amb terrals a l'inici i final del dia i marinades a migjorn al centre de la jornada, fent que la mar continuï entre plana i arrissada.
1: Molt bones a totes i a tots, què tal, com esteu? Avui ja és divendres, 22 de maig. Anem a repassar les portades dels diaris. La Vanguardia parla de l'ombra de la corrupció i titula: el jutge bloqueja els comptes de Zapatero i l'empresa de les filles. L'instructor reté 490.000 euros, la quantitat de la suposada comissió pel rescat de Plus Ultra, mesura habitual en aquesta mena de causes. El periòdico parla del principal acord transversal de la legislatura. Les comunitats del PP i el PSOE pacten el pla d'habitatge. Les autonomies i el govern central acorden el repartiment dels fons del pla estatal, que busca mobilitzar 7.000 milions d'euros en construcció de vivenda protegida, rehabilitació i ajudes al lloguer. Al punt avui. En portada, titula Botifarra per Educació. Govern i docents, que volen un complement de 500 euros, es tornaran a reunir. El rotatiu ara parla de la vaga de docents. Els sindicats no afluixen i exigeixen una nova proposta al govern. La contraproposta dels mestres demana 500 euros més de sou i 6.000 reforços de plantilla. La negociació amb el Departament d'Educació continuarà avui i es manté la convocatòria de vagues. I la portada del 20 minutos. El papa resarà davant la tomba de Gaudí després d'una missa a la Sagrada Família per 8.000 fidels. I ara els titulars esportius. El Mundo Deportivo, primer nivell. El Barça ha decidit a buscar un davanter. Julián Álvarez, João Pedro i altres com a preferits. El club té assumit que serà una operació difícil i molt cara, però prioritza la marxa de Lewandowski. I el diari Esport. Diversió en família, PortAventura, la plantilla blaugrana ha celebrat el títol de Lliga al Parc Temàtic de Salou. I dedica una entrevista exclusiva al diari Esport a Patrick Guijarro. Parla de la Champions femenina davant del Lió. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris. Si ho preferiu, ja ho sabeu, des del 107.9 de la FM, aquí a Calafell Ràdio i online a calafell.tv, us expliquem els titulars més importants. Comencem per la política. El Parlament demana el cessament de Parlon i Trapero per la infiltració de Mossos en assemblees docents. El ple també reclama el cessament de la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, si no arriba a un acord immediat amb el sector. El govern espanyol defensa el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, pel qual s'investiga Zapatero. La companyia hispano-veneçolana va acabar rebent més de 53 milions d'euros. L'Audiència Nacional ordena bloquejar 490.000 euros de comptes bancaris de Zapatero pel cas Plus Ultra. La Via Rufián resona sumar Podem i també els comuns, que volen que aclareixi si s'ha emancipat d'Esquerra Republicana de Catalunya. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha estat la més explícita a l'hora de demanar concrecions al portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés. Rufián acceptaria liderar una candidatura d'esquerres a les generals i posa condicions per repetir amb Esquerra Republicana de Catalunya. La direcció del partit es mostra convençuda que arribaran a un acord sobre les condicions. I seguim amb la política. El govern d'Illa aprova avui divendres els seus primers pressupostos viables i estabilitzen la legislatura. Els acords amb Esquerra i Comuns garanteixen la tramitació dels comptes al Parlament, on Romero els portarà a mig matí. El Parlament demana al govern que faci les actuacions necessàries per l'alliberament de la Global Sumut Flotilla. També condemna el tracte humiliant als detinguts, que es veuen un vídeo d'un ministre de Seguretat Nacional israelià. El Parlament demana al govern una estratègia catalana contra l'edatisme laboral per al primer trimestre del 2027. Així ho marca una moció de Junts, que també reclama un pacte amb agents socials per combatre prejudicis sobre l'edat. El Parlament insta el govern a aprovar en un any una estratègia transversal per a la gestió del risc d'incendi. La Moncloa situa la Sagrada Família com l'epicentre d'una visita papal que reforça la sintonia amb el Vaticà. El president espanyol es desplaçarà a Roma el 26 i 27 de maig i farà una reunió prèvia amb el pontífex. Les comunitats autònomes avalen unànimament el Pla Estatal d'Habitatge, que destina 1.015 milions a Catalunya. El Parlament manifesta reconeixement i admiració cap a Pau Casals en el 150è aniversari del seu naixement. El Parlament condemna la reforma legislativa que endureix la repressió contra les persones LGTBI al Senegal. La cambra demana l'alliberament dels detinguts i denuncia una estratègia d'institucionalització de la discriminació. Activistes pro-palestins denuncien el maltractament d'Israel a tripulants de la flotilla i demanen trencar-hi relacions. Els familiars critiquen la falta d'informació i la complicitat de la Unió Europea amb el genocidi palestí. El Parlament demana al govern estudiar un recorregut ampliat de la R-Aeroport com a prolongació de la R4 abans del 2030. I de la política saltem a la plana social del dia.

el preu rècord del xai atia als robatoris, tot i que no són generalitzats. Un post viral d'Instagram denuncia un augment dels robatoris de xais a tot el país, però els Mossos i els ramaders parlen de casos puntuals. Et poden sancionar per amorrar-te el vehicle del davant? Es posen 17 multes de mitjana al dia per aquest fet. Els accidents per encalçament tenen una mortalitat baixa, però suposen 3 de cada 10 accidents amb víctimes. Calculadora de la nota de tall 2026, el simulador per saber què has de treure a la selectivitat. Amb la calculadora de notes es pot simular les notes que hauries de treure en cada examen de l'ESPAU per saber si arribes a la nota de tall desitjada. El govern convocarà 540 places de secretaris, interventors i tresorers per als ajuntaments. El govern aprovarà la setmana que ve una oferta d'ocupació de funcionaris d'habilitació nacional que permetrà donar estabilitat als ajuntaments. Educació veu elements interessants en la proposta dels sindicats, que volen concreció a la reunió d'avui. Després de la reunió de dijous, que la CGT ha abandonat abans d'hora, les parts s'emplacen a seguir negociant avui divendres al migdia. Robatoris a cases durant les festes majors, una tendència que creix als municipis petits. En els darrers anys, els Mossos d'Esquadra han detectat que augmenten els robatoris en cases, aprofitant la celebració d'actes populars i fan recomanacions per dissuadir els lladres. La piràmide de Quiops a Egipte està a prova de terratrèmols. N'eren conscients els constructors? Una recerca ha descobert que l'estructura de la piràmide de Quiops l'aïlla sísmicament de terra, però seria un efecte col·lateral de la solidesa en què va ser construïda. Com serà la visita del Papa a la Sagrada Família? El rei, Sánchez, Illa i 8.000 persones més. Tots els actes de la benedicció de la Torre de Jesús el 10 de juny tindran un cost de 200.000 euros que pagaran les empreses col·laboradores del temple.

Són titulars destacats de l'àmbit social. La millora de la docència i buscar recursos per impulsar nous equipaments, reptes dels candidats a rector de la URB. Josep Pallarès i Domènec Puig encara en els últims dies de campanya abans de les votacions de dilluns vinent. Els 44 activistes de la flotilla amb passaport espanyol arriben a Barcelona, Madrid i Bilbao. Els tres vols que transportaven les persones capturades per Israel han arribat dijous a la tarda a Istanbul. Tres ferits crítics i un de greu en un xoc frontal a Sant Sadurní d'Anoia. El sinistre va obligar a tallar la carretera en dos sentits de la marxa.

Més titulars destacats de l'àmbit social. Els sindicats de la vaga demanen un complement universal d'uns 500 euros mensuals al 2029 i 6.400 noves dotacions. El SAPMES celebra l'acord per finançar l'ampliació dels Mossos i confia que millorarà la prevenció dels delictes. El sindicat demana mantenir l'exigència per accedir al cos a les convocatòries que s'hauran d'obrir.

El Suprem anul·la el registre únic de lloguer turístic perquè considera que l'Estat no té competència per crear-lo. L'alt tribunal manté l'obligació de transmissió de dades per part de les plataformes.

Trànsit impulsa materials sobre mobilitat segura per a les classes d'educació física. La proposta inclou activitats adaptades a primària i secundària i està a disposició dels docents. Un informe proposa mesures per reduir els robatoris de bicicletes que en desincentiven l'ús. Es conclou que aparcaments més segurs i un registre unificat podrien ajudar. Troben una granada de la Guerra Civil al passeig de les botigues de Sitges. Un operari ha detectat el projectil durant unes obres de reparació de la vorera.

10 milions d'euros en ajuts per rejuvenir l'agricultura a Catalunya. Les ajudes formen part del Pla Catifa Vermella, que vol garantir el relleu generacional i assegurar la viabilitat de les explotacions familiars. La multinacional catalana Puig i Estée Lauder trenquen les negociacions per una possible fusió. Les dues empreses mantenien converses des del març per formalitzar una operació que hauria donat lloc al segon grup del sector de la cosmètica global. L'Audiència Nacional diu que cal compensar amb un dia lliure els festius que cauen en dissabte. La sentència respon a la demanda presentada pels sindicats contra la patronal dels centres d'atenció al client, tot i que mantenen que se'n podran beneficiar els treballadors d'altres sectors. La Unió Europea desbloqueja el pacte aranzelari amb els Estats Units en condicions per protegir-se dels girs de Trump.

Enciclopèdia Catalana enceta una nova etapa amb un nou segell de lectura i un nou canal de venda de volums d'art. L'empresa dona un nou impuls als portals enciclopèdia.cat, diccionari.cat i divulgat.cat. Detectats dos nous casos de pesta porcina africana que eleven els positius a un total de 322. Les captures de senglars dins la zona infectada superen els 5.700. El Suprem anul·la el registre únic de lloguer turístic perquè considera que l'Estat no té competència per crear-lo. L'augment d'Eros deixa a prop de 3.000 acomiadaments fins a l'abril, un 36,4% més que l'any passat. A l'abril, la xifra de treballadors inclosos en acomiadaments col·lectius s'enfila fins als 1.100 extincions. Cirsa guanya 44,6 milions durant el primer trimestre, un 58,9% més. La multinacional del joc eleva un 8% els ingressos, fins als 623 milions. Brussel·les millora el creixement d'Espanya per aquest any fins al 2,4%, però modera el producte interior brut del 2027 a l'1,9%. I ja tenim a punt més titulars ara de la plana internacional.

Air France i Airbus, absoltes a condemnades per l'accident d'un vol Rio-París, amb 228 morts. El Tribunal d'Apel·lació de París revoca l'absolució en primera instància i multa amb 225.000 euros cada empresa, 17 anys després del sinistre que va deixar, recordem, 228 morts.

Trump anuncia l'enviament de 5.000 soldats a Polònia. El president nord-americà celebra la victòria electoral del seu homòleg. Itàlia demana a la Unió Europea sancionar el ministre Bengibir pel tracte sobre els detinguts de la Global Sumut Flotilla. El bloc comunitari continua sense aplicar represàlies contra membres del govern de Netanyahu per manca d'unanimitat. L'OTAN debat com impulsar la defensa europea enmig de la retirada de tropes dels Estats Units. Els ministres d'exteriors de l'Aliança Atlàntica s'han reunit dijous i avui a Suècia. La Unió Europea treu pit de la gestió del brot d'antivirus i assegura que està preparada per fer front a crisis sanitàries. El comissari europeu aposta per treballar de manera més estreta entre estats i organitzacions per prevenir pandèmies.

Bad Bunny, el rei del pop que fa reggaeton i dembow. El cantant ha demostrat que la música urbana pot ser política, culturalment arrelada i alhora també comercial. Expectació pel concert de Bad Bunny a Barcelona, que farà viatjar a l'Estadi Olímpic fins a Puerto Rico. La gira va començar el novembre a República Dominicana i fa parada en una vintena de països. Quan les entrades de Bad Bunny costaven 15 euros, Lleida, la ciutat on ha actuat dos cops. Abans d'actuar a Barcelona, el cantant porto-riqueny va oferir dos concerts a la capital del Segrià, als anys 2017 i 2018.

titulars culturals que estem repassant a Calafell Ràdio. Ivan Arzak publica la cançó Des de lluny, que aborda la persistència dels vincles més enllà de la ruptura. Enciclopèdia Catalana enceta una nova etapa amb un nou segell de lectura i un nou canal de venda de volums d'art. La Fundació SGAE reuneix els finalistes catalans als Premis Max 2026. Els creadors, companyies i productors reivindiquen el teatre com un espai de comunitat, risc i imaginació col·lectiva. El FICCAT programa 82 produccions de cinema del 5 al 13 de juny a Roda de Barà, després de rebre rècord d'inscripcions.

L'últim repte de Flick, l'11 més buscat dels últims anys. Flick somia a alinear un 11 de jugadors formats a la Masia i el Barça té l'oportunitat de fer-ho a l'última jornada de Lliga contra el València a Mestalla. Marc Bernal no descarta ser la sorpresa a la llista del Mundial. El migcampista del Barça ha repassat una temporada marcada pel retorn a la gespa. Somia en posar-li la cirereta mundialista. El motiu de l'endarreriment a les obres del Camp Nou. L'última reunió entre el Barça i l'Ajuntament de Barcelona, el Club Blaugrana, va notificar l'incompliment en els terminis establerts. S'obre una nova via de fitxatges, els descensos i una mina de gangues. El Club Blaugrana afronta el mercat amb la possibilitat d'aprofitar ocasions d'or de jugadors que han acabat baixant amb els seus equips. En MotoGP, el CEO reacciona a la polèmica del GP de Catalunya. Alguns pilots van posar en dubte l'actuació de la direcció de la cursa en una de les curses més accidentades que recorden al circuit de Barcelona-Catalunya. De camí a Oslo, 4.000 aficionats s'hi desplaçaran per veure la final de la Champions femenina. L'expedició blaugrana va cap a Noruega per mirar d'emportar-se la quarta Lliga de Campions. El Barça ha tornat unes 200 entrades de les 2.500 que li va adjudicar la UEFA. També hi haurà el gruix d'aficionades blaugranes que s'hi desplacin, que ho faran al marge del viatge que ha organitzat el club. Seguim repassant l'actualitat esportiva. Dimitrovic il·lusionat amb Monchi des de l'Espanyol. El porter serbi vol la tercera victòria seguida per optar la Conference fins l'últim suspir. Els àrbitres denuncien Florentino Pérez i la televisió del Madrid davant la comissió antiviolència. Segons el col·lectiu arbitral, les paraules de Florentino contribueixen a l'hostilitat i l'increment de la pressió sobre la seva feina.

Trencament profund a la família del Madrid. Carvajal, rancorós amb Álvaro Arbeloa, no el convida al sopar de comiat. El lateral del Madrid s'acomiadarà de l'afició aquest dissabte en el partit contra l'Atlètic Club. Pocs minuts ens separen de les 9 del matí, moment en què arribarà el magazín Calafell Matí amb Ferran Boquer. Abans, però, l'efemèride musical. Avui compleix 67 anys Morrissey, cantant i compositor anglès. Us deixem amb un dels seus temes musicals. Que tingueu un molt bon divendres.

0: Rambuquer.
1: Bon dia, bona hora, família. 9 en punt del matí. Què tal? Bon dia. Benvinguts a la sintonia de Calafell Ràdio, calafell.tv. Som a divendres, eh? Divendres ja. 22 de maig de 2026. I arriba un dia més, una nova edició del Calafell Matí, el programa que combina l'actualitat, l'entreteniment, la bona música i tot això al llarg de 4 hores fins a arribar a la 1 en punt del migdia. 107.9 FM, aquí ens podeu escoltar a la freqüència modulada, però també en emissió online al nostre portal web, calafell.tv, o a través de qualsevol aplicació, per escoltar ràdio online, ràdio per streaming, o a través de l'Alexa. Alexa, vull demanar. Alexa, vull escoltar Calafell Ràdio. Allà ens tindreu també la nostra programació les 24 hores del dia. Doncs vinga, gràcies com sempre per la confiança. Moltes coses per explicar-vos si us quedeu aquí amb nosaltres. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Doncs vinga, a divendres, a les portes del cap de setmana, també amb ganes de ser la vostra companyia, i engeguem, com sempre, amb les dades del dia d'aquest 22 de maig de 2026. El que celebra també les efemèrides musicals, també el temps amb Josep Miró i l'actualitat dels diaris digitals comarcals en les últimes hores, notícies de proximitat. Els divendres a 2:15 PM tenim l'espai de veterinària amb l'Esther Fuertes de la Clínica Veterinària Calafell. Avui a partir de les 10 tindrem Vida Saludable. Parlarem amb la dietista nutricionista de l'àrea bàsica de salut de Calafell, la Judit Companys. Reaprofitament alimentari, d'això parlarem en aquest temps de ràdio que arribarà avui a partir de les 10 del matí. I parlarem del clima amb la Júlia Crespin. Serà a partir de 2:15 del matí. A les 11 al temps ens actualitzarem amb la crònica per avui divendres pel cap de setmana amb Josep Miró i tot seguit novetats musicals i discogràfiques, les més destacades d'aquesta setmana i d'avui divendres, que és el dia oficial de la presentació d'aquestes noves propostes. A 2:15 PM anirem al cinema. Us presentarem les novetats, les estrenes cinematogràfiques més destacades de la setmana. I a partir de les 12, en la darrera hora, tindrem la càpsula d'escapades i viatges de la Mireia Romaguera, l'esperit viatger avui per partida doble, ja que avui no tindrem l'altaveu jove, que és la càpsula de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. I abans d'arribar al final, agenda cultural, agenda per aquesta setmana o el que resta de setmana aquí al municipi de Calafell. Doncs vinga, tot això amb consells publicitaris cada mitja hora, també amb bona música, amb consells i tot això aquí a Calafell Ràdio en el Calafell Matí. Vinga, som-hi, benvinguts, ben trobats, comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Doncs vinga, divendres, dia 22 de maig de 2026. Tenim diferents celebracions que us volem comentar, explicar en aquest temps de ràdio. Avui, en primer lloc, us parlarem del Dia Internacional de la Diversitat Biològica, que celebren aquest divendres, una jornada establerta per la United Nations General Assembly. Aquesta efemèride té com a objectiu conscienciar sobre la importància de la biodiversitat per la vida humana, també per l'equilibri dels ecosistemes, així com promoure la seva protecció i conservació per les generacions futures. I avui, 22 de maig, també se celebra el Dia Internacional de la Diversitat Biològica, però també el Dia Mundial de Pac-Man. El Dia Mundial de Pac-Man, el mític videojoc arcade creat pel dissenyador japonès Toru Iwatani. La data commemora el seu llançament en els Estats Units el 22 de maig del 1980, és a dir, fa 46 anys. El joc es va convertir ràpidament en un fenomen mundial i en un dels videojocs més icònics i influents de la història de la indústria del videojoc. I avui també és el Dia Mundial del Gòtic, una jornada dedicada a donar visibilitat i celebrar la subcultura gòtica arreu del món, una efemèride que pretén destacar diferents aspectes de l'escena gòtica, com la música, la moda, l'art i la literatura, així com la seva influència cultural i creativa al llarg del temps. Doncs avui tenim aquestes celebracions, Dia Internacional de la Diversitat Biològica, també el Dia Mundial de Pac-Man i també el Dia Mundial del Gòtic. I tenim efemèrides musicals.

0: Aquest que escoltem és Charles Aznavour. Va néixer un 22 de maig com avui del 1924, fa 102 anys. Avui recordem el naixement de Charles Aznavour, que també va cantar La Bohème en castellà, en espanyol. Va ser una de les grans veus de la cançó francesa, nascut a París l'any 1924. Fill d'una família armènia, va triomfar amb clàssics com La Bohème, entre d'altres, convertint-se en un artista universal amb més de 70 anys de carrera. La seva veu inconfusible i les seves cançons plenes d'emoció encara avui continuen emocionant el públic d'arreu del món. Avui recordem a Charles Aznavour, va néixer un dia com avui fa 102 anys.
1: Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las lilas ya no están, ni suben al desván, moradas de pasión.
0: També fa anys Morrissey. Va néixer en el 1959, un dia com avui. Avui fa 67 anys, Morrissey, cantant i lletrista de The Smiths, banda fonamental de l'indie rock dels anys 80. La seva veu característica i les seves lletres melancòliques i introspectives el van convertir en una figura de culte, tant amb el grup com amb la seva carrera en solitari. Avui està d'aniversari Morrissey.

Les efemèrides. Un dia com avui, el 22 de maig del 1947, va néixer Don Henley, cantant, bateria i compositor de Eagles, una de les bandes més exitoses de la història del rock. Va participar en clàssics amb Hotel California i també va tenir una carrera en solitari molt destacada. La seva influència en el rock nord-americà és molt gran. Avui, Don Henley compleix 79 anys.

sempre a través de les efemèrides musicals recordem grans cançons, grans músics, grans artistes, com és l'aniversari, l'efemèrida d'aquest artista, el Don Henley, que avui compleix 79 anys d'edat. Canviem totalment d'estil. Perquè el 22 de maig de 1990 va néixer Adrian Marcel, cantant estatunidenc de R&B hip-hop, conegut especialment pel senzill 2AM, publicat en el 2014 amb la col·laboració de Sage de Gemini. La cançó formava part del seu segon mixtape, Wake After Next. Avui, Adrian Marcel compleix

0: Tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: 9 del matí, 11 minuts.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Després de les efemèrides, després de les celebracions d'aquest divendres, com sempre, el temps. La previsió meteorològica amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Avui ens espera un dia esplèndid, amb sol i cel clar la major part del dia, o amb algun núvol puntual més aviat de tipus costaner al migdia, si és que s'arriba a produir, amb una temperatura que serà alta, més pròpia de juny que de maig, i es mourà entre els 16 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà avui al voltant dels 25, amb una humitat moderada, ben feble, amb marinades de garbí a xaloc i fent que la mar estigui plana al matí i una mica arrissada a la tarda. Per demà, pocs canvis, dia també de ple estiu, amb sol i cel clar al matí. Sí que es poden formar alguns núvols baixos prop de la costa o fins i tot algun banc de boira al centre del dia, que seria puntual, i amb una temperatura que pujarà de nit i no variarà gaire de dia. Estarà entre els 16 o 17 de mínima i els 25 de màxima, amb una humitat més alta que avui. Ben feble, amb terrals a l'inici i final del dia i marinades que aniran oscil·lant entre migjorn o xaloc al centre de la jornada, fent que la mar estigui entre plana i arrissada. I de cara a diumenge tot continua igual, amb un altre dia d'estiu, amb sol i

del Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 20 graus centígrads. Anava a dir 21 com ahir, però no. Avui són de moment 20, els que es registren aquí a l'Avinguda Cossetània 21-23 de Calafell Platja, de la zona de Masvel. Vinga, anem per l'actualitat de proximitat. Moment de donar un cop d'ull a les portades dels continguts dels diferents diaris digitals comarcals. Començarem a eixdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès, parlant del Vendrell, que impulsa el seu primer pla local per la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Actualment, el procés es troba en fase de diagnòstic. I és que l'Ajuntament del Vendrell ha iniciat els treballs per elaborar el primer pla local per la diversitat afectiva, sexual i de gènere del municipi, una eina estratègica que marcarà les polítiques públiques i les línies d'actuació en matèria de drets LGBTIQ+, durant els pròxims 5 anys. Fins ara, les actuacions relacionades amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere s'incluïen dins del Pla Local d'Igualtat. Amb aquest nou document específic, el consistori vol aprofundir en les necessitats, experiències i reptes del col·lectiu al municipi. Actualment, el procés es troba en fase de diagnòstic. En aquest marc, s'estan fent entrevistes en profunditat amb persones del territori vinculades al col·lectiu LGBTIQ+, per recollir experiències diverses i representatives, tant pel que fa a la identitat de gènere i orientacions sexuals, com també en factors com l'edat, l'origen o la formació. L'Arbós rehabilitarà els murs del cementiri municipal amb una inversió de prop de 185.000 euros. Les obres inclouran diferents actuacions tècniques per reforçar i estabilitzar l'entorn del cementiri. Com dèiem, l'Ajuntament de l'Arbós impulsarà aquesta rehabilitació integral dels murs del cementiri municipal amb aquest objectiu: millorar la seguretat, l'estabilitat i la conservació d'aquest espai públic. El projecte, que ja ha quedat aprovat definitivament, preveu actuar sobre diversos trams dels murs, de tancament afectats pel pas del temps i per problemes estructurals relacionats amb la humitat i les característiques del terreny. Les obres inclouran diferents actuacions tècniques per reforçar i estabilitzar l'entorn del cementiri. Entre les intervencions previstes hi ha la construcció de nous murs de contenció, treballs de drenatge i millores en l'evacuació d'aigües per garantir la durabilitat de les instal·lacions. L'actuació comptarà amb una inversió total de 184.744 euros, dels quals 50.000 provenen del Pla Impulsa de la Diputació. Segons ha destacat el consistori, aquesta actuació forma part del compromís municipal amb la conservació del patrimoni local i la millora dels equipaments públics del municipi. Canviem de diari, anem a la ciutat del Penedès. Parlen del primer carril bici de Calafell que connectarà el Passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tovella. El projecte compta amb un pressupost de 509.103 euros, dels quals 60% seran finançats per la Generalitat de Catalunya a través del Pla de Barris. I és que la Junta de Govern de Calafell ha aprovat inicialment el projecte del primer tram del carril bici del municipi, que unirà els carrers del Priorat i Gironès, una actuació que connectarà el Passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tovella, aprofitant l'antic traçat de la línia d'alta tensió. El projecte, com dèiem, compta amb un pressupost de 509.103,17 euros, dels quals el 60% seran finançats per la Generalitat de Catalunya a través del Pla de Barris. El regidor d'Estratègia Urbana, el Miguel Ángel Perín, ha destacat que aquest tram del carril bici serà el primer que s'executarà al municipi i serà també la primera actuació del Pla de Barris. Aquesta actuació representa la primera fase d'un projecte més ampli que preveu estendre el carril bici en direcció al Romaní, seguint l'antic recorregut de la línia d'alta tensió fins a arribar a la carrerada d'en Ralet, al límit del terme municipal, que és a tocar amb el Vendrell. I ha estat detingut al Baix Penedès un lladre que va rebentar 24 cotxes per robar-hi. A només dues nits va causar danys a 24 vehicles i es van dur objectes, alguns d'elevat valor, a Sant Salvador i a Comarruga. Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació i del Grup de Delinqüència Urbana, GDU, de la Comissaria del Vendrell, van detenir aquest dimarts un home de 22 anys com a presumpte autor de 24 robatoris amb força a interior de vehicle. Els fets es remunten a les nits del 25 i 26 del passat mes d'abril i també del 8 i 9 de maig. Un desconegut va actuar amb vehicles estacionats en diversos carrers dels barris marítims de Sant Salvador i de Comarruga del Vendrell. El sobtat augment dels fets delictius en la mateixa tipologia, a carrers molt pròxims d'una mateixa zona, va generar malestar i preocupació veïnal. Els investigadors van determinar que es tractava d'una sola persona i un mateix modus operandi. El lladre causava importants danys als vehicles saquejats i s'enduia tota mena d'objectes, alguns d'elevat valor. Des de

0: Les gestions fetes per part de la unitat d'investigació es va constatar que l'autor va actuar de nit i de matinada per evitar ser sorprès i sostreia tot el que podia de l'interior després de trencar els vidres i de causar danys en els marcs de portes, finestres i també en els maleters. El fet més rellevant va tenir lloc el 8 de maig, quan el lladre va endur-se dues bicicletes de carretera valorades en 6.000 euros d'un cotxe estacionat al carrer de l'Emperador Trajà de Coma-ruga. A més, també es va apropiar d'un rellotge i de material esportiu, entre cascos, sabatilles, ulleres i altres objectes. D'altres vehicles també es van dur un ordinador portàtil, un patinet elèctric, un rellotge, diverses eines, targetes de crèdit i un document personal i diners en efectiu. Entre altres carrers, els investigadors van delimitar l'actuació del lladre a la zona compresa pels carrers de Gràcia, Abat Bassa, Tordera, Llobregat, Octavi August, Marià Fortuny, Emperador Trajà, entre d'altres. La recerca del sospitós va donar com a resultat la identificació d'un home a qui no li constaven detencions anteriors i no disposava de cap domicili conegut, la qual cosa va dificultar més la seva localització. Finalment, amb el suport del grup de delinqüència urbana, se'l va poder detenir aquest dimarts al voltant de les 21 hores amb 35 minuts al carrer de la Masia Socies de la capital del Baix Penedès. Està previst que el detingut hagi passat a disposició del jutjat d'instruccions en funcions de guàrdia del Vendrell. I encara us expliquem que l'Ajuntament de Cunit inicia controls conjunts per reforçar la seguretat als barris de muntanya, una operació Barri Segurs que busca augmentar la presència policial i la coordinació entre Mossos i policia local de Cunit. Aquesta acció és el resultat d'aquests acords adoptats durant una reunió institucional celebrada la setmana passada entre l'Ajuntament i els responsables màxims de les àrees bàsiques policials dels Mossos d'Esquadra del Vendrell i de Vilanova i la Geltrú. L'operatiu pretén intensificar la cooperació entre els cossos policials, desplegant actuacions preventives conjuntes en punts clau del municipi. La iniciativa posa especial èmfasi en aquells espais on es considera imprescindible reforçar tant la vigilància com les mesures preventives. Doncs aquestes són les notícies de proximitat que podem llegir en els diferents diaris digitals comarcals de les últimes hores. Hem arribat a les 9 i 21 minuts del matí. Seguim endavant.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Els 70.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: cada dissabte a 2:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 2:15 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Déu-n'hi-do, com m'agrada aquesta cançó amb l'Alex Warren. El vam conèixer, doncs, recentment, amb cançons com aquesta, el Fever Dreams, és el nou senzill, l'últim que acaba de publicar. Selecció musical per aquest divendres. La millor música la tens aquí també al llarg de les 4 hores de programa. Cançons de l'actualitat recents i també grans clàssics.
1: El Calafell Matí, que acompanyem amb la millor varietat musical. Les cançons que vols escoltar. Calafell Matí, perquè t'ho mereixes.
0: 3 minuts i arribem al punt de 2:15 del matí.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Vinga, anem per l'actualitat del dia en titulars. És l'abans informatiu, amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Hola, molt bon dia.
2: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell i la policia local posaran en marxa el proper mes de juny una nova organització del cos. L'objectiu és tenir policia de proximitat i altres serveis importants per als ciutadans i visitants. Calafell torna al top 10 dels ajuntaments que destaquen en transformació digital i l'administració oberta. L'Ajuntament rep el reconeixement la UOC, sense té dins la categoria de municipis entre 20.000 i 50.000 habitants. El dissabte 6 de juny a 6:45 de la tarda s'inaugurarà Tallamars. Llaüts, gussis, sardinals i altres barques de treball es podran veure a la nova exposició de Francesc Ferrer Grau al Centre Cívic i Cinema Iris de Calafell. Detingut al Baix Penedès un lladre que va rebentar 24 cotxes per robar-hi. En només dues nits va causar danys a 24 vehicles i es van dur objectes, alguns d'elevat valor, a Sant Salvador i Coma-ruga. El dissabte 30 de maig, a la platja de l'estació de Cunit, a l'Espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació. Troben una granada de la Guerra Civil al passeig de les botigues de Sitges. Un operari ha detectat el projectil durant unes obres de reparació de la vorera. Catalunya preveu collir un 13,5% més de fruita de pinyol que l'any passat i recupera part del seu potencial productiu. El sector encara la campanya amb una mirada optimista, malgrat els danys puntuals per pedregades o gelades. Impulsen dos centrals solars amb més de 14.300 panells fotovoltaics a Creixell, al Tarragonès. Les instal·lacions promogudes per la mateixa societat tenen 4,2 megawatts de potència cadascuna.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Bugadors de Calafell ha participat recentment en una jornada d'esport inclusiu, la qual ha estat organitzada per l'Associació de Pesca Esportiva Penedès-Garraf, que va tenir lloc al port de Segur de Calafell. I, a més, Bugadors de Calafell, per primer cop a la història, participarà al Campionat d'Espanya de Llaüt Mediterrani, que tindrà lloc aquest cap de setmana a València. Per saber això i molt més, avui ens acompanyen el Jordi Guaix, la Sílvia Reverte i també la Berta Mercet.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Vinga, ànims que som a divendres. Divendres a aquesta hora, quan sona la sintonia que esteu escoltant, és moment de començar una nova edició de l'Espai de Veterinària amb l'Ester Fuertes de la Clínica Veterinària Calafell. Ester, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: No, cap de setmana, novament.
1: Sí, que bé.
0: Sí, sí, que bé. I també que bé parlar d'animals i d'aprendre moltes coses, perquè si fem una cosa en aquest espai és parlar de casos reals que, o dubtes que se'ns poden plantejar en el nostre dia a dia. N'hem parlat, jo crec que bastant, però sempre és bo parlar i recordar i tractar el que són els paràsits o els antiparasitaris, que sempre estem pendent. Li toca, ara no, ara fa un any, fa un mes i mig que li vaig posar una pipeta. Ara li toca que si allò del ser esto, ara que si no sé què. Bueno, sempre són dubtes.
1: No és fàcil, no és fàcil.
0: I, bueno, jo tinc un calendari a casa, li he posat la pipeta a tal dia, a tal mes. Ara l'estiu, clar, jo li vaig posar més sovint que no pas l'hivern. L'hivern és com més tranquil, no?
1: Sí, sí, sí. Clar, és que és una mica estressant, eh? Això, a més, és una cosa que hem d'anar apuntant a casa, que hem d'anar continuant, o sigui, anar fent, és una cosa rutinària, i llavors la gent que és molt, molt estructurada i que s'apunta les coses al calendari, i això ho porta molt bé. Però jo, que sóc una mica desastre amb aquestes coses...
0: Almenys s'intenta portar-ho bé, que no sempre és així.
1: Però moltes vegades se t'apodera, no? I quan t'has donat compte, han passat 3 mesos i dius, mare meva, i ara què he fet, no? O comences a veure bitxets, que ara és l'època, no? I a moltes vegades dius, bueno, doncs li compro aquesta pipeta o li compro aquest collar i ja està, no? Li compro un antiparasitari, normal i corrent. Clar, això de normal i corrent, aquí és on comencen els problemes, perquè a vegades quan comencem a mirar quin antiparasitari li compro, no? O et pregunten, què li dones, la pipeta o la pastilla? Què li fas, el collar o... saps?
0: És veritat que també hi havia una pastilla, no?
1: Hi ha pastilles. No, unes quantes.
0: No, un munt. És que d'opcions hi ha moltes.
1: N'hi ha moltes, i en venen més. O sigui que no és fàcil,
0: acabarem
1: això.
0: Acabarem
1: l'Elus, que dic
0: sí, jo. Sí, l'Elus, exacte. Explica'ns, quins són els riscos? Què és un paràsit?
1: Exacte.
0: Quins tipus de paràsits que poden afectar els nostres animals? I això portarà a parlar, doncs què podem, les mesures que podem prendre, no?
1: Sí, de fet, els paràsits són potser de les coses més importants a tractar en els nostres animals. Inclús, a vegades jo penso que més que les vacunes, o sigui, les vacunes són superimportants, doncs els paràsits tenen un grau una miqueta més. I moltes vegades és una cosa que descuidem, perquè pensem, el meu animal no té bitxos, no rasca, està tranquil a casa, surt a passejar com jo, anem per zones on no hi ha masses herbes i tornem a casa i el meu gos, o el meu, sí, normalment si et treus a passejar el meu gos no té bitxos. Ens sorprendria la quantitat de bitxos que hi poden haver en el món del nostre gos, perquè moltes vegades pensem, bueno, és que jo me'l miro i separo el pèl i tal, i no veig res. Això no vol dir que no tingui bitxos. I parlem de bitxos paràsits quan parlem de puces i parlem de paparres, normalment. Però és que hi ha més bitxos. I hi ha bitxos que són molt raros, que a vegades no pensem ni que els poden tenir. És veritat que si els tenim a casa i els cuidem i els anem desparasitant de tant en tant, és difícil que els tinguin, però és que tenim les Cheiletieles, tenim els Demodex, tenim les sarnes, tenim els Otodectes...
0: Mare
1: o sigui, en tenim uns quants, i després hi ha tota la família dels polls, els polls mastegadors, els polls picadors... O sigui, si ens posem en el món dels paràsits, penseu que... a veterinària dona per una assignatura de 6 mesos, eh?
0: Un any, quasi.
1: Sí, quasi. I és de les grosses. O sigui, que n'hi ha molts de paràsits. I el paràsit, en si, la definició, és aquell ésser que s'aprofita d'un altre per alimentar-se i per viure o per reproduir-se sense matar-lo. O sigui, els paràsits ens mataran. Normalment intenten no matar l'hoste. En aquest cas,
0: no, perquè s'aprofita d'ell, per la qual cosa mor l'animal, també no tenen on viure.
1: Llavors què?
0: Clar.
1: Llavors com
0: exacte,
1: ho faig, això? No.
0: Però sí, aprofitar-se.
1: Però s'aprofiten. I, a més, alguns paràsits el que són és transmissors de patologies, de malalties.
0: Clar.
1: Llavors, hi ha malalties que les tenim pràcticament oblidades, que moltes vegades les vacunem de forma residual, que ens dona la sensació que no van amb nosaltres, que són d'altres èpoques, no? I que les porten els paràsits més simples, que són les puces. Les puces i les paparres porten patologies, i elles transporten malalties que ens les transmeten als hostes, diguéssim, als gossos, als gats, a nosaltres, i que, a més, hi ha patologies d'aquestes que són molt greus. I que, com que no estem acostumats a que es diagnostiquin, perquè nosaltres vivim en un entorn molt higiènic, en la qual els paràsits és difícil, no? O sigui, que tinguem una parasitosi si no estem en contacte, diguéssim, rural, perquè un es neteja les mans abans de menjar, perquè té una certa higiene, no? Però clar, penseu que els gossos i els gats van pel carrer, es llepen les potes van trepitjar al carrer. Això és com si nosaltres arribéssim a casa i ens llepéssim la sola de la sabata. Un es posa tan nerviós, no? Doncs penseu que els gossos surten al carrer, trepitgen, oloren, a vegades es llepen ells o llepen parts d'altres animals.
0: O els revolquen, com el duc, els revolquen a vegades les herbes, li encanta, sobre la gespa també, es revolca, li encanta, i si detecta olors, li agrada impregnants d'aquelles olors.
1: I després penseu, no, és que el meu només menja 4 herbetes i ja està. A les herbes acostumen a haver-hi ous de paràsits. Per exemple, hi ha cicles molt interessants de paràsits intestinals i de paràsits hepàtics que es transporten als cargols.
0: Imagina.
1: I que els cargols dipositen a damunt de les herbes. Per tant, a vegades dius, no, el meu gos no passa res.
0: Aquella herba verda, fresqueta,
1: sí,
0: que
1: maca,
0: es veu,
1: estupenda. Doncs cuida't. Per això nosaltres netegem les verdures.
0: És veritat. Sí. Clar, no ells directament, fan el service.
1: Doncs bé, els paràsits, diguéssim, que estan tot el dia a punt, no?, per arribar cap a nosaltres i cap als nostres animals. Doncs bé, llavors hem de tenir una miqueta de cura, cara que ens doni la sensació que nosaltres estem molt, molt protegits. I els paràsits serien aquests, sobretot que hem comentat. Com a paràsits externs, després tenim tot el que són els paràsits interns, que serien aquests, doncs, per exemple, que hem fet l'exemple dels cargols amb les que deixen a les herbes, no? Les formigues també porten paràsits interns. Vull dir que les puces, que a vegades dius, bueno, el gos veus que s'ha anat allà i s'ha menjat una puça. Doncs les puces són portadors de cucs intestinals. Per tant, aquí és com tot una voràgine.
0: Ja m'està picant tot,
1: ja t'ha picat tot,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, perquè...
1: Sí, sí, és un programa una mica... una mica tremendo.
0: És la pura realitat, és el que hi ha.
1: Sí. És a veure que nosaltres aquí hi posem la lupa, allà on passa. Clar. Això no vol dir que ja vagis pel carrer i t'estressis. Què vol dir amb això? Doncs que haurem de desparasitar, encara que ens sembli que no, de forma interna i de forma externa. Per tant, què vol dir això? Doncs que haurem de donar medicacions cada X temps per anar eliminant quantitat de paràsits intestinals. I aquí és on té la gràcia la desparasitació interna. La desparasitació interna, sobretot, el que fa és que nosaltres donem normalment un comprimit o un xaropet o una pasta amb els animals, els gossos, els gats, i el que fem és matar els adults. Matar, per exemple, si tenim un cuc, imaginem-nos una tènia, no?, que tenim a dins del budell, matem amb aquella pastilla, matem aquella tènia. Però ha posat ous, perquè, clar, aquests bitxets el que fan és que es reprodueixen, posen ous, fan larves, tenen tota una sèrie de fases, i aquestes larves i aquests ous no els mata el producte. Per tant, què vol dir? Que al cap de X temps, quan aquests ous, per exemple, eclosionin i surtin les larves i després es converteixin en adults, tornaran a estar dins del nostre organisme. Què hem de fer? Hem de fer una desparasitació primer bastant freqüent. Què vol dir això? Fer una primera tanda, repetim els 15 dies, perquè aquests ous ja hauran convertit en adults, i per això ho tenim així tot programat, i si a la segona desparasitació tot està bé, llavors ja cada 3 mesos anem fent un control. Això què vol dir? Que cada 3 mesos tenim paràsits? No. Però cada 3 mesos posem una barrera i evitem que hi hagi una multiplicació d'aquests paràsits, que hi hagi una reproducció en el medi. I, per tant, està pensat d'aquesta manera cada 3 mesos, no perquè hi hagi una càrrega parasitària bestial en el nostre animal o on estiguem, no, sinó per evitar que passi precisament això.
0: I compte, perquè es tenen més en compte els paràsits externs, que no potser els interns,
1: Exacte.
0: Sí que és veritat que jo observo, em fixo molt amb les afecacions, a veure si es veuen coquets, si es veuen coses, però no sé si va això més enllà que una simple ullada a les caques.
1: Una mica més enllà.
0: Sí, no? Per això que compta. Sí. Perquè això em sembla que dels interiors, diríem, no ens hi... No és que no ens hi interessi, però potser no ho tenim
1: tan... No te'n recordes?
0: Sí.
1: No els veus?
0: Clar, exacte.
1: Clar, moltes vegades em diuen, oh, és que ha sortit cucs, com pot ser? Bueno, si tu veus cucs, és perquè que ja estan... Ja no hi caben allà dins.
0: Sí, ja.
1: És una manera lletja de dir-ho. No
0: sí,
1: és ben
0: però,
1: bé així,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Però vull dir que si tu em veus normalment és perquè n'hi ha una parasitosi important. Ja tens una gran quantitat d'animalets a dintre. Llavors, l'ideal és que tu no em vegis mai ni vegis mai símptomes. I a vegades ens passa, no tenia cucs, li he donat la pastilla i ara sí que té cucs. No, ara sí que té cucs, no. Ara els hem matat i han sortit. què és el que ha passat, no? Llavors, això ens passa moltes vegades, que tu és un animal que potser fa 3-4 anys que no s'ha desparasitat, o un animal que està en contacte amb zones rurals, diguéssim, sobretot que hi ha bestiar, que hi ha una càrrega parasitària important, i fa 3 mesets que no s'ha desparasitat, tu li dones les pastilles i, ostres, l'endemà li han sentat malament. Ha fet una diarrea, ha fet unes caques amb moc, hi ha cucs a les femtes, i dius, aquí què ha passat? Doncs és que hi havia enemics a dintre.
0: I està fent efecte, no? Exacte. Està fent la missió.
1: Exacte, estan sortint. Si ens passa això, què hem de fer? Bueno, tranquils, hem donat l'antiparasitari, hem matat tots els adults. En 15 dies ho tornem a repetir.
0: S'ha de repetir, sí.
1: Què ens pot passar en 15 dies quan tornem a repetir? Lo normal, que com que ja hem tornat a desparasitar, no passi absolutament res, les caques surtin normals, el gos estigui com si no li haguéssim fet res. Fantàstic, hem fet net. Què passa si ens torna a sortir mucositat, diarrea, amiguitos, no? Tornem-hi. Hem de tornar a desparasitar els 15 dies, perquè aquests que veiem nosaltres són els adults. Per tant, si hi ha adults encara, han tingut l'oportunitat de posar ous. Per tant, poden haver-hi formes larvàries encara. Llavors, tornem-hi els 15 dies. O sigui que aquí hauríem de desparasitar molt més sovint, i normalment com a màxim acostumem a fer un parell de vegades o tres. Si tot està ja bé, en principi ja està.
0: Si rutinàriament li donem la pastilleta.
1: Exacte,
0: i el gos
1: no
0: ha fet cap mena de cacalletxa, ni cucs, ni res, amb una aquella dosi, prou, no?
1: Suficient. Llavors, això seria l'antiparasitari intern. L'antiparasitari extern, en tenim de tots tipus.
0: Clar, és que ens parlaves de tanta varietat de paràsits que dius, a veure, amb una sola aplicació, una pipeta, collar, el que sigui, ara ens diràs tu, podem eliminar o protegir l'animal de tots aquests paràsits?
1: A veure, hi ha pocs productes al mercat que funcionin de forma general, o sigui, que funcionin per tots, i que, a més, siguin eficaços al 100%. Val? Per tant, ens trobarem en la situació que, en segons quines èpoques, haurem de donar diversos productes. O sigui, no només amb un producte estarem fent tot el tractament. És veritat que quan tu vas a comprar, pots comprar, per exemple, la pipeta per les puces i les paparres. Vale. Després hi ha la pipeta per les puces i la paparra i el mosquit. Vale, molt bé. Després tens el collar. El collar és pel mosquit, però també fa alguna cosa per puces i paparres. Quan hi ha una càrrega parasitària baixa, i això estem parlant més aviat de l'hivern, doncs tu pots posar el collar, i llavors si el gos és un gos que no va massa a la muntanya i així, amb això pot ser que en tinguis prou. Però ara, la primavera, que tenim una explosió de vida, el que hem de fer és evitar molt la reproducció d'aquests bitxets. I, per tant, haurem de fer un tractament amb un collar per evitar i repel·lir el mosquit que ens transmet la leishmania, que el paràsit aquí seria no el mosquit, sinó la leishmania, que és aquest paràsit que transmet la mosqueta de la leishmaniosis. I, a més, aquest es quedaria una mica curt en el sentit de puces i paparres si anem a una zona molt alta de parasitació. No estem fent res pels àcars, i els àcars són un altre tipus de bitxets que es fiquen normalment a les orelles, o que poden ser sarnes, o que no són tan freqüents com les puces i les paparres, però estan també. I, per exemple, amb gats que entren i surten de casa, els otodectes cinoti, que són els àcars de dins de les orelles que provoquen moltíssima picor, doncs són molt freqüents. I, per tant, el nostre gat potser no haurem de fer un collar per la leishmania, però haurem de fer una pipeta que tracti àcars. Perquè si fem una pipeta normal i corrent que només tracta puces i paparres, doncs pot ser que ens faci una infecció i una otitis per aquest tipus d'àcars. Per tant, es complica una mica la cosa.
0: A veure, seria important fer la consulta, no?, amb els professionals, amb vosaltres, quan porteu el vostre animal a visita, doncs consultar, a veure, segons l'època, què és el que recomaneu més. Jo li poso la pipeta, però tot l'any porta el seu, abans he dit la marca, el Seresto aquest.
1: Sí, però, bueno, hi ha l'Escalibur, el Seresto,
0: hi ha persones que diuen, veure, això té contradiccions pel meu animal. Per exemple, els gats no surten de casa. Clar. I a vegades oblidem, no?, en el cas dels gats, dius, bueno, si no surt no està en contacte directe amb aquests paràsits, però entenc que d'alguna manera sí que s'hauria de continuar, potser no sé si tan freqüent.
1: Exacte, aquí potser no faria falta fer cada mes una desparasitació externa i cada 3 mesos una desparasitació interna, però és veritat que nosaltres quan trepitgem pel carrer, entrem a casa amb les sabates, o si tenim un balcó i venen ocells i venen coloms, doncs els coloms i els ocells en general poden portar puces, poden portar àcars, poden portar porqueries. Per tant, tot això No serà amb la intensitat que tindríem un gos, per exemple, pastor, un gos que porta un ramat d'ovelles i que va per la muntanya, és un gos amb un risc parasitari altíssim. Aquest gos l'hauríem de portar supercontrolat, perquè a la llana de les ovelles s'hi fiquen molts bitxos, de fet, a les ovelles s'han de desparasitar també, vull dir que no només passa amb els animals de companyia, i que, a més, van pel camp, amb la qual la càrrega parasitària és altíssima. Amb un animal, amb un gatet que no surt, hem de fer coses. Sí, sobretot ara, a la primavera. Per què? Doncs perquè és molt més fàcil que, amb aquestes temperatures, en un ambient molt controlat, que se sent molt confortable el paràsit, creixi i tinguem, amb un gat que no surt al carrer, una parasitació per puces. No és normal, però pot passar. Per tant, no costa res, ara a la primavera, posar una pipeta, potser dura un mes, i cada 2-3 mesos posar una pipeta, a l'època d'estiu, o cada mes i mig, 2. No faria falta fer una superdesparasitació cada mes, però hauríem d'anar fent de tant en tant algun tractament. Què passa amb el tema dels comprimits que hem comentat? Ja no els comprimits. Amb segons quins pacients, o sigui, segons quins animals, ens va molt bé, perquè si tu tens un gos al·lèrgic, i per això parlava de pacients, que l'has de banyar cada 2 dies, perquè té picors, perquè se li inflama la pell, perquè li has de posar productes, perquè no sé què. Clar, l'efecte de les pipetes i els collars és molt relatiu aquí, perquè tu vas eliminant molt el producte de pipeta. Què és el que millor? Doncs el que millor va són les pastilles, perquè tu pots banyar l'animal i està demostrat que no marxa l'efecte com marxa l'efecte amb la pipeta. Per tant, aquí tindríem els comprimits. Alguns comprimits van molt bé per puces, paparres, àcars i paràsits intestinals. Però aneu en compte, perquè paràsits intestinals sí, però no tots. A vegades no serveixen per lo que són els cucs plans, que serien les tènies. ¿Vale? Per tant, potser no fa falta que cada 3 mesos li donem la pastilla dels cucs intestinals perquè estem donant la pastilla de les puces i les paparres, que també serveix. Però de tant en tant, fer un recordatori per si hi ha alguna tènia, pues vinga. A vegades és important que quan es vingui a fer la vacuna o quan es vingui a fer una consulta, pues mira, ara té una ferideta o el que sigui, una mica de gastroenteritis, fem aquestes preguntes i tornem a controlar una miqueta en quin ambient està aquest animal. Surt molt de casa, surt poc de casa, té contacte amb altres animals, té picors o no té picors, perquè això, a més, si és al·lèrgic, doncs haurem de tractar molt més els paràsits. I llavors mirar quin seria l'antiparasitari ideal o quins serien els antiparasitaris, perquè haurem de combinar alguns i en quina freqüència per tenir el més controlat possible el nostre animal.
0: Efectivitat, tant des de dintre, si és amb pastilles, com amb pipetes i això, efectivitat.
1: Correcte, sí.
0: 100% i
1: sí,
0: igual.
1: Sí, sí, sí. Hi ha productes que, i això moltes vegades és molt trist dir-ho, però hi ha productes que segons el preu ja veu si aniran o no aniran. Jo he vist collars amb puces, collars antiparasitaris, i la puça passejant-se pel costat del collar. I, de fet, hi ha productes que al llarg del temps es van fent resistents. I jo he agafat producte, posar-ho damunt d'una puça, tancar la puça en un pot de vidre, deixar-la allà, semblar que està morta, i torna a reviure.
0: Sí, imagina't. Mira, és que justament volia acabar aquí, perquè sí que és veritat que el benestar animal ens importa, però no, ningú ha dit mai que fos econòmic, que fos barato. No. Clar, et passeges pels prestatges del supermercat i veus unes pipetes que valen 3 euros, i en canvi jo vaig a comprar-vos la pipeta i no sé ara mateix si en val 11 i pico o 12.
1: Sí.
0: Vull dir que, clar, això sumat amb el collar, sumat amb la alimentació, arribarà un moment que sí. Clar, no és barat tenir un animal en condicions.
1: Exacte, és una despesa, i això totalment d'acord. Tenir un animal és una responsabilitat i és una despesa econòmica important.
0: I l'efectivitat d'aquestes pipetes tan econòmiques que veiem en algun supermercat, què?
1: Són relatives, no? Clar, són productes que poden servir puntualment, però igual porten un principi actiu, no amb la concentració adequada, no s'absorbeixen en el millor, en algun animal hi pot funcionar molt bé o ser suficient per l'ambient en el que està, i en d'altres no ser suficient. Doncs hi ha productes que tenen més eficàcia i menys. Els preus moltes vegades és perquè són molècules antigues, que ja s'han creat resistències, i que llavors no és que no serveixin, sinó que es queden limitats o ja hi ha resistències, i després molta cura, una advertència abans de tot. No barregem. Ni barregem ni fem d'empíricos. Allí anem a provar 2 gotetes d'aquí. Però si és gat, li poso d'aquesta 2 gotetes. Molta cura. Els antiparasitaris per gossos normalment són tòxics per gats. I els antiparasitaris de gossos i de gats són tòxics pels conills. O sigui que molta cura i no inventem. Bueno, doncs com que un gat és un gos petit, no? Això no? Li posaré la meitat, perquè si això és per 10 quilos i el gat en pega 5, li poso una meitat de la pipeta aquesta, a veure què passa. Perquè cada any ens venen gats intoxicats amb pipetes de gossos. Uh-huh. I algun es mor. O sigui que...
0: Compte, perquè...
1: Aneu amb molta cura i no improviseu. Pregunteu sempre. Mm. I si una cosa posa per gos, serà per gos. I si és per gat, és per gat.
0: I les dosis, sempre et pregunten. Sí. Quant pesa el teu gos?
1: Ah, exacte.
0: Ah, el meu pesa 20. Ah, doncs et dono aquest que és fins a 25, per exemple.
1: Ah, exacte. Que pesa 25, justos. 25-300. Bueno, passa res. Mm. T'ha pensat perquè els que estiguin al límit es puguin posar una o l'altra. Mm-hmm. Però sempre millor tenir-ho controlat, això.
0: Doncs els antiparasitaris importants per al benestar dels nostres animals, sigui gats, gossos, conills, tots tenen doncs, aquests riscos dels paràsits, sí. I aquesta és la manera més efectiva de combatre'ls. Doncs, Esther, molt bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: I ens retrobem ben aviat en aquest espai de veterinària. Que vagi bé.
1: Vinga, adéu.
0: Adéu, Esther.
2: Porta'ns allà on vagis. Sent Calafell allà on siguis. De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, Calafell Matí, a Calafell Ràdio.

0: Padam. És la cançó de Kylie Minogue, que a més és una versió que va fer no fa gaire temps enrere, fa pocs mesos, de tot un clàssic de molts anys enrere. La Kylie Minogue, a més, l'australiana, revela en el seu documental que en breu, no sé si es pot veure a Netflix ja, però que si no es veurà en breu, doncs explica que va lidiar amb un segon càncer i va ser l'any 2021. L'australiana estrena a Netflix Kylie, on repassa la seva llarga trajectòria musical, parla de la seva experiència amb la fama i també explica doncs, detalls de la seva vida personal, com la malaltia, el càncer que li va ser detectat doncs, en una revisió rutinària i que va tenir que lidiar amb la malaltia el 2021, que per sort doncs, va poder superar. El Padam Padam de la Kylie ens porta a les 9:55 minuts en directe a Calafell Ràdio, divendres a les portes del cap de setmana, 22 de maig de 2026. És moment d'una aturada, una pausa publicitària, tornem de seguida. Avui, a partir de les 10, vida saludable. Parlant amb la dietista nutricionista de l'àrea bàsica de salut, la Judit Companys, reaprofitament alimentari. Serà d'aquí un moment aquí a Calafell Ràdio en el Calafell Matí.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: Tot el que esperes de la teva pista de ball ho tens a les sessions d'Alter Ego. Alter Ego. El programa de la música dance de Calafell Ràdio amb DJ Glasscat i els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance espanyol.
4: Això és Alter Ego. Alter Ego.
3: Els dissabtes d'11 a 12 de la nit a Calafell Ràdio.
5: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44.
0: Dos minuts i les 10 en punt del matí. Divendres, dia 22 de maig de 2026, a les portes del cap de setmana, us vull recordar que els dissabtes també tenim Calafell Matí, a la seva edició del dissabte, al The Best Moments d'11 a 1. Recuperant alguns dels continguts que us hem ofert al llarg de la setmana aquí, a Calafell Ràdio, a calafell.tv. En un moment, vida saludable, avui parlant de nutrició. Abans, música, cançons, clàssics, que ens porten al 1991. Són els holandesos Ten Sharp, amb això que es diu You.

0: Engeguem una nova edició de l'Espai Vida Saludable. Avui ens acompanya la Judit Companys, és dietista, nutricionista de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Judit, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara feia dies que no ens acompanyava i que no parlaven en aquest espai de nutrició. I avui volem parlar, aquest temps, de reaprofitament alimentari. Com definiríem el que és aquest malbaratament alimentari, Judit?
1: Sí, molt bé. Abans de parlar de com reaprofitar els aliments, és molt important parlar del malbaratament alimentari. Realment, aquesta paraula defineix tot el menjar que es perd o es llença al llarg de tota la cadena alimentària. I que, és a dir, des del camp fins les llargs. Es calcula que anualment el malbaratament alimentari ocupa quasi 260.000 tones d'aliments, tant de llars, de restaurants, de comerços, de les cases, i hem de tindre en compte que el 58% es genera a les llars. I aquí la cosa important, no estem parlant del menjar que acaba a la brossa o de tota la brossa que nosaltres generem, sinó de tot aquell aliment que es podria aprofitar però que estem llançant. Per tant, aquests números són importants a tenir en compte.
0: I què podem fer per reduir aquest malbaratament alimentari?
1: Bé, doncs us vull donar uns quants consells per evitar, no, tot aquest tema del malbaratament. Primer de tot, què podem fer? El primer consell i el principal és planificar un menú setmanal. Abans d'anar a comprar, abans d'anar tant al mercat com al supermercat, ens ajudarà molt fer una llista de la compra que sigui acurada. Doncs per fer una llista de la compra, primer necessitem saber què hem de comprar i com ho podem fer, planificant els ordres, els àpats de dinars i de sopars, sobretot. Quines racions necessitem? És a dir, racions de fruites, de verdures, de peix, de llegums, d'ous. Això ens ajudarà a saber què hem d'anar a comprar just necessari per aquella setmana. Si decidim l'àpat just a l'hora de fer el dinar o just a l'hora de fer el sopar, moltes vegades tendim a menjar aliments que no són saludables, perquè tenim gana, volem coses que es fan ràpid i anem més per aquesta sensació de gana, aquesta sensació de desig de menjar per plaer, que no per planificar àpats que siguin més saludables. Llavors, el primer de tot, intentem fer àpats, seria com ordenar la setmana amb un menú setmanal i sempre tenir comodins saludables dins de la nevera. Acompanyaments de verdures, tenir aquest peix que el puguem fer quasi descongelat, no? que es descongela ràpid per poder-lo cuinar al moment, tot això ens ajudarà. El segon punt, com he dit, fer la llista de la compra. Si abans d'anar a comprar revisem el que hi ha a la nevera, el que tenim al rebost, el que tenim al congelador, ens ajudarà a saber just el que necessitem comprar. A vegades aquesta feina prèvia de fer la llista de la compra, perquè hi ha moltíssimes persones que anem a comprar sense aquesta llista, o revisar el que tenim a casa, farà que comprem específicament el que necessitem i que no llancem el menjar perquè se'ns ha fet malbé a la nevera. I a l'hora d'anar al supermercat també seria interessant tenir un ordre quan entrem al supermercat. És a dir, sempre entrem al supermercat, el primer que hauríem de fer, anar a buscar els productes de neteja. Neteja i higiene. Després aniríem a buscar tots aquells aliments que no necessiten fred. I per últim, aniríem a buscar tots aquells aliments que sí que necessiten una conservació adequada, no? Per estar el mínim temps possible fora d'aquests congeladors o neveres on estaran ben refrigerats. Un altre punt que hem de tenir en compte és, quan anem a comprar, és la data de caducitat o la data de consum preferent. A vegades tendim a mirar la data sense tenir en compte què ens està dient aquesta data. Pues, si us fixeu amb els vostres productes que teniu a casa, veureu que a vegades apareix la paraula de data de caducitat, que la data de caducitat ens indica el moment fins al qual l'aliment es pot consumir de manera segura, és a dir, a partir d'aquella data no és segur consumir aquell producte perquè potser li han aparegut bactèries que poden provocar-nos algun tipus de trastorn. Sobretot ho trobem amb carn fresca, amb peix fresc, amb aliments que tenen un temps límit per poder-se conservar, perquè molt probablement apareixeran bactèries. I normalment també ens indiquen en aquest etiquetatge nutricional com l'hem de conservar, si el frigorífic, si el congelador, a quina temperatura, per evitar qualsevol intoxicació alimentària. Però la que mai ningú té en compte és la data de consum preferent. La data de consum preferent ens indica fins al moment en el qual l'aliment es conserva en la qualitat prevista. Per tant, no ens està dient que sigui segur o no, ens està dient si la qualitat conservarà totes les propietats que necessita aquest producte. Us fico un exemple. L'oli d'oliva. L'oli d'oliva no caduca mai. Mai veurem una data de caducitat amb un oli d'oliva, però sí que trobarem una data de consum preferent. Què vol dir? Que si jo em passo d'aquella data, jo l'oli me'l puc menjar. pot, estarà més bo o estarà més dolent, però mal a la panxa, si ho diem així clar, no me'n farà. El que passa és que a partir d'aquella data potser tots els polifenols que conté, totes les, aquestes propietats antiinflamatòries que són saludables d'aquest oli d'oliva potser han desaparegut, però a nivell d'alimentar-me l'oli d'oliva el podré, per exemple, utilitzar. També ens ho trobem moltes vegades amb els làctics, que els làctics, la llet, per exemple, apareix la frase de consum preferent X data, però sempre va lligat a una frase final que fica: un cop obert o un cop obert l'envàs, consumiu-lo abans de 3 dies. Per tant, un cop obrim aquest producte ja té una data de caducitat que serà els 3 dies posteriors. Però fins que jo no l'obri, aquell producte mantindrà totes les propietats necessàries. Un altre punt a tenir en compte, que a vegades també ens el deixem: tenir cura d'ajustar les racions que cuinem. A vegades, sense tenir en compte quantes persones menjaran aquell producte o quants dies ens ho hem de menjar, fem quantitats molt grans. Moltes vegades, què passa amb aquest producte? Que l'hem de llançar? Perquè no ens ha donat temps a menjar-nos-el en l'espai on ens l'havíem de menjar i, per tant, acabem llançant el menjar. Per tant, és molt important cuinar just el necessari per consumir els dies que toqui en aquest menú setmanal que ens haurem organitzat, no? I per últim, també tenir en compte una bona organització dins de la nevera, dins del congelador o dins del rebost, per tal de visualitzar tots aquells productes que caduquen i per poder fer una bona rotació dels aliments. No deixar sempre al final del calaix del congelador aquells mateixos aliments que al final portaran tant de temps congelats que quan el tregui ja, bueno, no tindran totes les propietats o se m'hauran fet malbé i l'orella de llança.
0: Començaves aquest espai de vida saludable parlant de la quantitat de tones, donaves dades de la quantitat de tones de menjar que s'ha de llançar des de les llars o també des dels restaurants. Tenim l'alternativa de poder congelar, no sempre es pot congelar alguns aliments, però tenim l'alternativa de la nevera. Ens pots donar consells sobre quants dies és segur guardar aquests productes a la nevera, aquests aliments?
1: Sí, aquest també és un punt molt interessant perquè a vegades no ho tenim en compte i realment quan sempre fem la tècnica d'olorar el producte si fa mala olor, però a vegades no n'hi ha només prou amb olorar-lo, sinó que el producte potser s'ha fet malbé. Llavors, us diré uns quants aliments des de major data de caducitat, podem dir més dies que pot estar a la nevera, fins als aliments que haurien de durar a la nevera el menor temps possible. El primer d'ells és l'ou. L'ou, si el conservem cru i en la seva closca, pot aguantar fins un mes dins de la nevera sense fer-se malbé. Després tindríem les fruites i les verdures. Si les conservo correctament, em poden donar entre 7 i 15 dies a la nevera. Depèn de la fruita, depèn de l'estat de maduració de la fruita. Però sí que em pot durar aquest producte a la nevera. Cosa important amb el tema de les fruites i les verdures, que a vegades aquesta verdura comença a podrir-se i imaginem-nos una maduixa, no?, que comença a treure-li aquesta bactèria, no?, que fa que comencem a veure que està malmesa. Moltes persones el que fan és tallar el tros de la maduixa que està feta malbé i l'altre tros de la maduixa se la mengen. Aquí estem corrent un risc de contaminació alimentària, perquè sabem que quan un producte comença a presentar, sobretot a productes que són líquids i que són llefiscosos, vale?, que tenen molta aigua, quan un producte comença a aparèixer una mica de bactèria en alguna part de la fruita, s'hauria d'eliminar tota la fruita o tota la verdura completa, perquè aquella bactèria, encara que ho beguem en un lloc, ja està repartida per tota la fruita. Vale? Per altra banda, guisats, sopes, brous, fins a 4 dies a la nevera ens aguanta perfecte. Si ho fem dilluns, fins dijous, divendres, ens aguantarà. Car picada crua, sí, o en aquest cas carn, sí, picada o qualsevol tipus de carn també m'aguantarà 4 dies. El peix cru m'aguanta entre 2-3 dies i tot el que sigui un plat cuinat amb ou, vale? Ou, diguem, que no està cuinat, no diré bé, amb un ou que no està cuit o amb llets vegetals, acostumem a dir 3 dies. I per últim, l'aliment que hauríem de tindre més cuidado és amb la pasta i amb l'arròs, encara que sembli mentida. Només s'hauria de conservar la nevera un cop ja està cuit, entre 1 i 2 dies, perquè hi pot aparèixer una bactèria que pot provocar intoxicacions alimentàries. Per tant, recordem el tema de l'arròs, sigui blanc, sigui amb verdures, sigui amb peix o amb el que sigui. Tant l'arròs com la pasta, màxim 2 dies conservar-ho a la nevera.
0: Doncs ara els importants, perdona, que et, permetem que et pregunti sobre la conservació dels ous, perquè deies, si encara estan, es conserven a la seva closca, un mes a la nevera ens durarà. Són moltes les persones que conserven els ous fora de la nevera. Si ens hi fixem, per exemple, a supermercats, els trobem en els prestatges i no en una zona refrigerada. Clar, aquí això es presenta molts dubtes sobre els ous, si cal conservar-los dintre de la frigorífic, de la nevera, o si els podem tenir fora. Compte, perquè arriben també mesos d'estiu, amb la calor. I això també, ojo...

0: la temperatura no serà la de la nevera, però sí està conservant-ho amb una temperatura adequada perquè aquest ou no es faci malbé.
1: Doncs gràcies per concretar això, però sobretot, perquè els ous, si és possible, això, conservar-los a la nevera ben fresquets. I si un aliment, un menjar, està a punt de fer-se malbé, com puc reaprofitar-lo? Hi ha manera, en aquest cas, Judit?
0: Sí, i aquest és el punt important, perquè a vegades és aquí on fallem. Fins ara, el que he explicat, ho fem més bé o més malament, però ho anem fent, però el punt on fallem moltes vegades és com reaprofitar aquest aliment. Si jo tinc verdures a la nevera, que s'estan a punt de fer malbé, però encara no estan fetes malbé, les puc netejar amb aigua, trossejar-les i congelar-les. Podem congelar qualsevol verdura abans que tenir-la que tirar. Si jo ja veig que els propers dos dies no me menjaré aquella verdura, la netejo, la tallo a trossos i la congelo. I la podré reaprofitar el dia que vulgui. Per altra banda, si m'ha passat el mateix amb la fruita, és tan fàcil com fer-me un batut, per exemple. Quan la fruita està molt tova, no ens fa gràcia menjar-nos-la, però encara no s'ha fet malbé, la puc triturar amb una mica de llet, per exemple, o una mica de iogurt, i em faig un batut i tinc un mig matí, tinc un berenar, que puc aprofitar aquesta fruita. Pel que fa a la carn i al peix, sempre es pot congelar. Amb les verdures que ja estan cuinades o que ja s'han començat a pensir, no? I de dir, ja no la puc tallar i congelar, puc fer cremes, perquè ja, com la textura jo no m'agrada per menjar-me la sencera, doncs faig una crema, un puré amb aquella verdura i la reaprofito. Si tinc restes d'hortalisses, puc fer trinxats, puc fer truites, puc fer remenats acompanyant-ho d'un ou, i si tinc peix o carn que ja he cuinat, no?, i no me la menjaré, puc aprofitar per fer un guisat, per fer un sofregit, per fer un arròs. Inclús, si ja tinc aquest guisat i no me'l menjaré, es pot congelar. Tot aquest producte cuinat que porta una mica, podem dir, de salsa o alguna mica de líquid, es pot congelar i traiem aquest producte i està en les mateixes propietats que abans de consumir, que abans d'haver-lo congelat, diguem.
1: Parlàvem de la congelació com un recurs per allargar la vida d'aquests aliments. Hi ha alguna manera correcta a l'hora de descongelar aquests aliments en qualsevol forma que sigui correcta o no?
0: Sí, i aquest és l'altre punt, no? Per això avui també m'agradaria parlar del tema del congelat, perquè a vegades sí que congelem, però després no descongelem adequadament. I potser estem adquirint un risc d'intoxicació alimentària per culpa de no descongelar bé els aliments. Primer de tot, segur que ho sona, però quan descongelem qualsevol producte no ho trec del congelador i ho fico directament a la taula, no?, o perquè es vagi descongelant, sinó que ho he de treure del congelador i ficar-ho a la nevera. Si jo directament ho fico damunt de la taula, estic afavorint que les bactèries vagin amb aquell producte, perquè no estarà 5 minuts, estarà bastant unes quantes hores per descongelar-se, i que allà hi vagi aquesta bactèria i em pugui intoxicar. L'ideal és deixar-ho a la nevera perquè es vagi descongelant. Una hora, mitja hora prèvia a tenir-ho que consumir, ho deixo fora de la nevera. També assegurem-nos de tenir les mans netes i els estris nets a l'hora de descongelar aquests productes i tocar-los amb les mans, perquè a vegades som nosaltres mateixos els que els hi donem a aquestes bactèries. No tornar a congelar un producte que ja he descongelat. Allà les propietats del producte se'n van en orris. I per últim, també tenir en compte les instruccions de conservació del fabricant, perquè ara us he dit que no tragueu els productes damunt de la taula, però a vegades hi ha cert producte que ja està tractat d'una manera perquè jo el pugui descongelar directament a temperatures altes, el fiqui directament al foc per descongelar. Moltes vegades les verdures, les bosses de verdures congelades, hi ha recomanacions de tal qual està congelat el producte, tira aquestes verdures a l'aigua en ebullició, doncs no farà falta fer la descongelació. Sempre llegir la informació del fabricant per saber com hem de descongelar aquests productes. Per últim, si em permets, sí, et volia comentar una iniciativa que ha aparegut en els últims anys i que crec que és interessant que també pugueu conèixer. Amb l'objectiu de, amb aquest moviment d'evitar el malbaratament alimentari, ha aparegut en els últims anys una aplicació mòbil anomenada Too Good To Go. Està en anglès, però vol dir com massa bo per anar-hi. Vale? És una aplicació on establiments que tenen aliments que properament estan a punt de llançar o haurien de llançar perquè es faran malbé abans de, perquè ja no els podran vendre, podem dir, s'estan a punt de caducar, els posen a la venda a un preu més reduït. Podeu cercar dins l'aplicació els establiments i els preus que ofereixen en aquests productes. Només s'ha de reservar dins de l'aplicació i passar-ho a buscar al comerç que hem reservat. Per exemple, aquesta setmana hi ha hagut productes en diferents fleques de pa del Vendrell, on aquest pa que ja tenen fet, que no han vengut, ho deixen a un preu més barat, o per exemple peixateries de Cunit, on el peix que properament ja no podran vendre, doncs el fiquen a un preu més reduït per si algú aquell mateix dia se'l vol consumir.

0: adequat, és a dir, està per vendre, però potser l'endemà ja no el podrien vendre. Sí que són productes que hauríem de consumir el mateix dia o l'endemà, però a vegades amb un preu reduït, que a vegades també ens interessa, en aquest sentit. No us he donat cap establiment de Calafell, perquè a dia d'avui no hi ha cap establiment de Calafell que tingui aquesta iniciativa, però que sapigueu que si ens està escoltant algú que té un comerç, es pot unir amb aquesta iniciativa, donar-se d'alta com a establiment, i quan tingui aquests productes que s'estan a punt de fer malbé, poder tirar l'oferta perquè algú que la vegui del territori la pugui anar a buscar i contribuïm entre tots a evitar el malbaratament alimentari. Perquè, com hem dit al principi, no només som nosaltres a les llars que a vegades hem de llançar el menjar, sinó que els mateixos establiments, si no ho venen, també ho han de llançar. Doncs d'aquesta manera també contribuï en evitar aquest desperdici o malbaratament d'aliments.
1: Sí que és veritat que potser aquests establiments de Calafell no estan inclosos en aquesta aplicació, però sí que és veritat que a vegades anem al supermercat i veiem a les prestatgeries doncs aquests productes, aquests aliments que posa doncs, que està rebaixat perquè doncs, la seva data de caducitat és pròxima i per això redueixen el preu. I el que deies, sobretot tenint en compte de que ha de ser un consum molt pròxim al moment de comprar-lo perquè la caducitat és bastant immediata, bastant propera. Doncs Judit Companys, dietista nutricionista de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell, amb ella hem parlat d'aquest reaprofitament alimentari, que déu-n'hi-do les dades que ens donaves al principi, doncs és qüestió de prendre consciència i aplicar tots aquests consells que ens has donat. Judit, moltes gràcies com sempre.
0: Moltes gràcies.

0: Alô.
1: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
1: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
1: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: 3 de noig, arribem al punt de 2:15 del matí. Som a divendres, dia 22 de maig de 2026, i aquestes són en titulars les notícies més destacades del dia. Notícies de proximitat que ens explicaran a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Les escoltem. Hola de nou, molt bon dia.
4: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell i la policia local posaran en marxa el proper mes de juny una nova organització del cos. L'objectiu és tenir policia de proximitat i altres serveis importants per als ciutadans i visitants. Calafell torna al top 10 dels ajuntaments que destaquen en transformació digital i l'administració oberta. L'Ajuntament rep el reconeixement la UOC, sense té dins la categoria de municipis entre 20.000 i 50.000 habitants. El dissabte 6 de juny a 6:45 de la tarda s'inaugurarà Tallamars. Llaüts, gussis, sardinals i altres barques de treball es podran veure a la nova exposició de Francesc Ferrer Grau al Centre Cívic i Cinema Iris de Calafell. Detingut al Baix Penedès un lladre que va rebentar 24 cotxes per robar-hi. En només dues nits va causar danys a 24 vehicles i es van dur objectes, alguns d'elevat valor, a Sant Salvador i Coma-ruga. El dissabte 30 de maig, a la platja de l'estació de Cunit, a l'espigó número 4, acollirà la quarta edició de la volada d'estels per l'educació. Troben una granada de la Guerra Civil al passeig de les botigues de Sitges. Un operari ha detectat el projectil durant unes obres de reparació de la vorera. Catalunya preveu collir un 13,5% més de fruita de pinyol que l'any passat i recupera part del seu potencial productiu. El sector encara la campanya amb una mirada optimista, malgrat els danys puntuals per pedregades o gelades. Impulsen dos centrals solars amb més de 14.300 panells fotovoltaics a Creixell, al Tarragonès. Les instal·lacions promogudes per la mateixa societat tenen 4,2 megawatts de potència cadascuna.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Jugadors de Calafell ha participat recentment en una jornada d'esport inclusiu, la qual ha estat organitzada per l'Associació de Pesca Esportiva Penedès-Garraf, que va tenir lloc al port de Segur de Calafell. I, a més, jugadors de Calafell, per primer cop a la història, participarà al Campionat d'Espanya de llaüt mediterrani, que tindrà lloc aquest cap de setmana a València. Per saber això i molt més, avui ens acompanyen el Jordi Guaix, la Sílvia Reverte i també la Berta Mercet.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: Doncs ara mateix en punt, 11:15 del matí. Bon dia. Som a divendres, estem a les portes del cap de setmana. Els divendres, a partir d'aquest punt horari, camí de les 11, arriba la Júlia Crespin. I sempre parlem del clima amb aquesta doctora calafallenca en oceanografia. I aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio. El que passa que avui la Júlia la tenim a l'Altona, no ha pogut venir a la ràdio. I què fem? Doncs recuperar un dels espais del Parlem del Clima. A mesos anteriorment, marxem al mes de març per parlar del castor amb la Júlia. Ho fèiem des del Parlem del Clima.
1: Parlem del castor europeu, que és un animal que pot semblar així una miqueta com de conte, no? A mi m'encanta, és
0: molt
1: animal, mono.
0: És molt entranyable, sí, ja me l'imagino allà, tot peludet, estirat, mirant cap al cel,
1: sí.
0: Amb
1: el riu, portant les seves branquetes.
0: Tranquil·la. Sí, és com molt...
1: I és que aquí no el tenim gaire vist, però ara t'explicaré una cosa que ha passat. És un animal, doncs, bueno, com bé sabem, talla arbres, construeix les seves preses, transforma els rius, no? I va desaparèixer de la península Ibèrica, però ara està tornant, i estic parlant no només del castor com a tal, sinó de l'espècie del castor europeu, que és el castor fiber, com a nom científic. Però parlarem de què significa aquest retorn, perquè resulta que podria ser un aliat inesperat contra el canvi climàtic.
0: Ah,
1: i aquí parlem,
0: mira,
1: del clima.
0: Doble idíl·lic, llavors, tan
1: doble
0: maco
1: idíl·lic.
0: Que és... I, a més, pot afavorir aquesta millora en el canvi climàtic, o almenys aportar alguna cosa positiva.
1: Però bé, com sempre passa, no tot és tan simple ni tan bonic, perquè el seu retorn va ser molt polèmic. No va ser planificat ni consensuat. I ara no tothom veu amb bons ulls aquest retorn. Llavors, ara ho explicaré.
0: Em sembla molt trist, ara no sé si ho explicaràs, el fet que en algun moment desapareixés.
1: Exacte.
0: Això és trist.
1: És molt trist.
0: Sí, que és el que va afavorir, doncs, aquesta desaparició. Ho explicaràs o no?
1: Ara ho explico,
0: vinga,
1: sí.
0: Vinga, va, no m'avui avançar.
1: Durant segles, el castor europeu, d'aquí el seu nom, no, europeu, estem, sí, a Europa, formava part dels nostres rius. Però al segle XIX la pressió humana el va portar gairebé a l'extinció a tota Europa.
0: Oh.
1: Se'l caçava per la pell, la carn i fins i tot pel greix que acumula. I a la península Ibèrica, de fet, va desaparèixer completament. Durant dècades, simplement, doncs, no teníem castors aquí.
0: Mm.
1: Fins que va passar una cosa, que aquí ve la polèmica.
0: A veure.
1: I és que el castor no va tornar per cap projecte científic, reintroducció planificada, política, etc, etc, sinó que va tornar per una acció il·legal.
0: Ah.
1: L'any 2003, bé, de fet, l'activitat d'aquest grup ecologista em penso que va començar als 90 per altres llocs d'Europa, però el 2003, segons he pogut llegir, uns activistes van alliberar diversos exemplars a Navarra, la Conca de l'Ebre, sense autorització. Això era una tècnica que es deia com el bombardeig de castors, és una traducció literal anglesa, que era, doncs, per recuperar els castors que havien desaparegut d'Europa, però clar, això no estava autoritzat.
0: Permeta'm, havien desaparegut arreu d'Europa o a Espanya?
1: En general, va haver una extinció massiva.
0: Oh.
1: En quedaven alguns, però sí. En zones concretes. A la península Ibèrica no n'hi havia.
0: Ja no n'hi havien.
1: No n'hi havia, exacte.
0: Sí, vinga.
1: Doncs bé, era sense autorització. Què va passar? Doncs que a partir d'aquí aquestes reintroduccions, que eren per gent, doncs, que sabia el que es feia, van saber on col·locar-los i com fer-ho, doncs l'espècie es va començar a expandir. Primer, doncs va ser molt a poc, fos per l'expansió d'aquesta primera població o per altres alliberaments que potser no els coneixem, els castors, doncs, van començar a colonitzar noves zones com el Duero, el Guadalquivir, el Tajo,
0: ah,
1: i van avançar, doncs, gran part de l'Ebre i els seus afluents, fins al punt que el 2022 es van detectar aquí a Catalunya. Es van detectar a Mequinensa, s'han fet avistaments al Baix Segre, a la Granja d'Escarp, a Massalcoreig... I bé, al principi aquesta reinserció il·legal, doncs, evidentment va generar una reacció immediata i durant anys es va intentar eliminar, no?, per part de les autoritats.
0: Mm.
1: Es considerava que era una espècie introduïda il·legalment, però finalment el 2018 la Unió Europea va posar els punts sobre les is, no?, i va dir, aviam, el castor europeu és una espècie que és autòctona d'aquí.
0: Mm.
1: L'havíem extingit nosaltres.
0: Sí.
1: Per tant, és una espècie protegida i no es pot caçar. Està prohibit eliminar-ne exemplars. Des de llavors, el focus aquí també va canviar i el 2020 el Ministeri de Transició Ecològica va incloure el castor al llistat d'espècies silvestres en règim de protecció especial, cosa que ara doncs prohibeix la captura dels castors a l'estat, excepte en casos molt autoritzats, molt excepcionals autoritzats.
0: Fins aquí tot bé, no?
1: Fins aquí tot bé.
0: Jo feliç de que sigui així.
1: Ara ve la part bona, perquè he dit que era un aliat contra el canvi climàtic.
0: Sí, és a dir, que per sort, tot el que ens explicaràs és positiu.
1: Exacte.
0: Jo estava patint pel pobre castor.
1: No, i a més, una altra coseta més, i és que amb els últims avistaments que s'ha fet del castor a la zona del Segrià, tot indica que és només qüestió de temps que s'estableixi definitivament a Catalunya.
0: Que bé.
1: Així ho indica el biòleg investigador del CREAF, Josep Barba, tant de bo, no?, sigui i així, i per què m'interessa tant a mi? Doncs bé, és que el castor té una habilitat molt peculiar, particular, i és que construeix preses. Són petites estructures fetes amb branques, fang, vegetació, que transformen completament el curs dels rius. Tot i que això pot semblar anecdòtic, no?, que inclús ens fa gràcia a nosaltres vist des de fora, té conseqüències enormes. Però en el cas del canvi climàtic, aquesta conseqüència és molt positiva, perquè quan el castor frena l'aigua o l'atura una miqueta amb aquestes preses, l'aigua deixa de córrer tan ràpid. Llavors els sediments es comencen a acumular i la matèria orgànica queda atrapada. Això doncs bé, fa que el riu, primer que aporta, doncs, aporta més biodiversitat i més vida, perquè crea com una mena d'aiguamolls, bé, el paisatge el transforma. Però la part sorprenent és que un estudi científic liderat per la Universitat de Birmingham i amb la col·laboració del CREAF, que és el centre de recerca d'aquí de Catalunya, mostra que les zones amb castors acumulen més carboni de les nostres emissions. De mitjana, un 26% més. Així doncs, és un gran aliat contra el canvi climàtic. Ens ajuda a fer aquesta acumulació de carboni. Ai, que mono.
0: Ara estic ensenyant una fotografia d'un castor, un castor fiber d'aquests que...
1: Exacte, europeus. El castor europeu.
0: Que maco que és, pobret.
1: És molt maco.
0: No sé, per mi...
1: És un animal molt curiós.
0: Amb trejada tendresa, no ho sé.
1: Sí. Doncs, com funciona això? Doncs tota aquesta matèria orgànica, Ferran, que acumula fent aquesta presa amb les fulles, les branques, amb fusta, no?
0: Que s'ho curren,
1: dels arbres, s'ho curren.
0: Sí.
1: Doncs això queda atrapat al fons i el que fa és que el carboni l'atrapa i llavors l'acumula el sediment. Segons aquest estudi, aquest carboni queda segrestat durant unes 3 dècades, així que no és una cosa que diguis, no, és puntual, és efímer. No, està estudiat i on hi ha castors, doncs hi ha un 26% més d'absorció o acumulació d'aquest carboni. És a dir, que el castor converteix els rius doncs, en aquests petits embornals de carboni sense tecnologia, sense emissions, sense costos energètics, no? És una solució d'aquestes que dèiem basades en la natura. I a més, encara t'explicaré una altra cosa més positiva dels castors, molt important. I és que les preses dels castors també tenen un altre efecte que és molt clau, i és l'efecte, l'impacte que fan en l'aigua. I és que quan l'aigua s'enlenteix, té més temps per infiltrar-se al subsol. Això fa que els aqüífers es recarreguin, i en un context on passem moltes èpoques de sequera aquí al Mediterrani, com el que hem viscut aquest episodi dels últims anys, és fonamental que els aqüífers estiguin més recarregats. Per tant, si tenim aquests castors que ens ajuden a que s'omplin una miqueta més els aqüífers, doncs benvinguts siguin.
0: Bé favorable, sí.
1: Pot semblar que a la superfície hi ha menys aigua, però en realitat el que s'està fent és aquest procés natural d'acumular-se sota terra. A més, també fa doncs, aquest filtratge de les partícules, no, que tenim en l'aigua i el qual fa que també sigui aigua més clara, de millor qualitat. És a dir, que no només ens està transformant el paisatge fent aquestes preses, etcètera, etcètera, sinó que també ens ajuda en el canvi climàtic i ens ajuda per doble partida perquè ens omple els aqüífers. I sabem que l'aigua és un dels recursos més crítics en el segle XXI. Per tant, doncs,
0: benvingut al
1: benvingut
0: castor.
1: Sigui ben tornat.
0: Exacte. I disculpeu-nos per haver-vos fet fora.
1: Perdoneu per haver-vos casat, no?
0: Sí, la veritat és que...
1: Una pena.
0: Una llàstima, sí.
1: I ara aquí és on entra el debat, perquè quan parlem del retorn del castor a Catalunya, no tothom ho veu positiu, com tu i jo, Ferran.
0: Sí, a veure.
1: I és que hi ha preocupació, sobretot en el sector agrari. Por a inundacions, clar, ells modifiquen els rius. Llavors, bueno, danys en els seus cultius, etc, etc, que facin un impacte, no, en aquest sector agrari. Clar, el que apunten els experts, que jo crec que és molt important, és que l'impacte del castor és molt localitzat. Perquè en aquest cas el castor europeu és, és una espècie que actua en una franja molt estreta al voltant del riu. Només afecta uns 20 metres, és a dir, vull dir, res.
0: Sí, que la repercussió
1: si fem
0: no
1: un balanç de lo positiu amb lo negatiu,
0: quedem,
1: a més, oi que nosaltres per la nostra vida, pel nostre dia a dia, agafem el cotxe, no sé què, això també té un impacte,
0: sí,
1: no?
0: Sí, evidentment.
1: Doncs si el castor viu fent una presa, doncs tampoc cal matar-lo, no?
0: I som els primers que li hem arrebatat aquest espai natural a, moltes, a molts animals, a moltes bèsties. Vull dir que, a veure, aquí, si aquí hi ha un culpable d'alguna cosa, perdoneu, però
1: som nosaltres.
0: Som els humans.
1: Exacte. A més, recordem que és una espècie que és autòctona d'aquí. És a dir, ara ha tornat, però és d'aquí. Per tant, la vegetació de ribera està acostumada a conviure. Els altres animals, les nútries, etc, etc, estan acostumats a conviure amb aquesta espècie. Per tant, aquí els que hem canviat coses som nosaltres.
0: Sí, sí, sí,
1: no
0: sí,
1: hem
0: sí,
1: de patir.
0: Evidentment.
1: De fet, durant segles, com dèiem, el castor vivia aquí i és important entendre que no estem parlant del castor americà, que aquest castor sí que és una miqueta més xungo,
0: sí,
1: perquè, bueno, està més fornit, diguem, i els tios tenen unes estratègies. Bueno, jo, quan vaig estar al Canadà treballant el 2022, que vam anar a alguns parcs naturals...
0: Sí, va ser testimoni del castor.
1: Obres d'enginyeria, eh?
0: Sí, no?
1: Però... Vaja, a mi em sembla espectacular, perquè dius, com un animal tan petit, de cop allà...
0: Té aquest ingeni de fer tot això,
1: que vingui
0: això,
1: a arreglar-nos l'embassament del Foix i ens faci ell la presa,
0: sí,
1: no? Perquè les tanques
0: no?
1: està tancada, la d'aquí, és a dir,
0: doncs, petits enginyers, molt... Déu-n'hi-do, quina traça.
1: Sí, sí. I, però el castor europeu, no, el que deien els experts, és que és una espècie diferent. Són estructures petites i té un impacte, doncs, molt moderat, sobretot important. Vale, potser no ens agrada el que fa el castor americà, no? Però és que forma part del nostre ecosistema. Vull dir, nosaltres no podem jugar a decidir fuera, tu sí, tu no.
0: No.
1: No.
0: Bueno, malauradament ho fem, però...
1: Malauradament,
0: intentem que no sigui tan evident.
1: Doncs bé, anem acabant.
0: Anem
1: és que
0: acabant.
1: El castor és molt més que aquest animal simpàtic, com veiem. És un enginyer dels nostres rius, del nostre paisatge, un gestor de l'aigua i potencialment un aliat climàtic més, no? També sembla que ens ajudi. I les seves preses, com hem dit, creen aquests embornals naturals que retenen sediments, matèria orgànica i augmenten el segrest de carboni, reforçant també la resiliència davant sequeres i inundacions amb aquest reompliment d'aqüífers. Això ens recorda una cosa senzilla, però poderosa. I és que no totes les solucions tenen per què passar per la tecnologia. Crec que és molt important, això. La natura sola es regula i té mecanismes que, recuperats i ben gestionats, ens poden aportar grans beneficis i a un preu, doncs, més econòmic, sense tenir emissions extres, sense haver de fer de més, no? Ens ajuda d'aquesta manera. Restaurar i permetre la convivència amb castors o amb altres éssers vius, hem de recordar que és una eina pràctica que ens ajuda, no, en la lluita contra el canvi climàtic, en aquest cas, doncs, per millorar el segrest del carboni, la biodiversitat i també la gestió hídrica. Però no n'hi ha prou amb això. Això és només una peça del trencaclosques. Tot això cal, evidentment, que estigui integrat amb mesures polítiques fermes de reducció d'emissions, plans territorials i una gestió que minimitzi els conflictes d'aquestes espècies amb l'activitat humana. Recordem que va anar de poc que no se'ls carreguessin, els castors que s'havien introduït. Sort que la Unió Europea va dir, ei, al tanto. Vull dir que va venir per una acció il·legal, però...
0: Sí.
1: Però que ara està protegida. És a dir, jo no estic defensant aquí accions il·legals, cuidado.
0: No, però a veure...
1: Però que tot ha d'anar lligat de la mà, clar. si això s'hagués fet de manera planificada, ben gestionat, etcètera, etcètera, poder hagués anat millor, no? Per tant, només combinant les solucions naturals, polítiques, ambicioses, anant de la mà tots junts cantant alegria, alegria, podrem avançar de manera efectiva. Si ens comencem tots a...
0: Això també ho posa el guió, això?
1: No.
0: Jo ho trobo, això.
1: Improvitzo, improvitzo.
0: Ben fet, no, ja ho sé, ja ho sé.
1: És important. No, és important anar tots de la mà.
0: Sí, home, ni tant.
1: I que a vegades el menys pensat doncs, pot ser un aliat contra el canvi climàtic. Mira, ara tenim el castor que ens ajuda.

0: Ens agrada i molt aquesta cançó. Així la vam conèixer. És la Lola Young, això que es titula Messi. A mi ja hem arribat a les 10 i 50 minuts.
1: Calafell Matí. T'acompanya Ferran Boquer.
0: Què tal? Molt bon dia, bon divendres, bon cap de setmana. Les portes del cap de setmana. Ha moltes coses per explicar-vos que van desfilant per la nostra antena fins a una en punt del migdia. Calafell Ràdio, el Calafell Matí. Anem camí de les 11, en un moment el temps, la pausa, però abans tenim més cançons. Arriba Bob Sinclair amb Queixa.
1: Aquí i ara, 4 hores amb l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
0: No podem esperar a escoltar aquesta cançó, I Can't Wait, amb el retorn musical de Bob Sinclair, amb aquesta gran cançó que ens fa ballar.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
4: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: 3 minuts i arribem a les 11 del matí. Moment del temps d'actualitzar-nos en directe amb la crònica d'en Josep Miró, que el tenim esperant. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs avui, novament, un dia radiant. Som a divendres, a les portes del cap de setmana. Previsió per avui, pel cap de setmana, en principi, bona previsió, amb dies esplèndids, no és així?
1: Sí, en principi sí. I no és que ho diguem en què hi hagi d'haver canvis, sinó que es poden formar, com passa sempre, quan comencen les primeres calors, els primers calors d'estiu, que el mar encara està fresquet, i es poden arribar a formar alguns núvols baixos costaners. Si estéssim prop del passeig marítim i ens hi fixéssim, veuríem aquests núvols baixos mar endins. Per tant, l'únic que pot canviar aquesta previsió de cap de setmana, doncs, estiuent i radiant, és que aquests intervals de núvols s'acostin a la costa i puguin afectar puntualment la façana costanera. Aquesta tarda podria passar que formés algun banc de boira o algun núvol d'aquest baix que toqués la costa, però seria puntual, i en canvi demà hi ha més possibilitat de que això passi, que es formin núvols baixos enganxats a la costa, no pas ni que afectin tot el municipi, sinó pràcticament de la carretera a la via en avall. És un fenomen molt local i molt típic del mes de juny, i em direu, perquè estem al maig. Sí, però és que estem tenint temps de juny i temperatures de juny, i per tant, doncs això pot arribar a passar. Avui, com dèiem, domini del sol, en principi cel clar o amb algun núvol puntual arran de mar, o una boira també molt puntual al matí o primera hora de la tarda, i després, doncs, ja cel clar la resta del dia, amb unes temperatures que s'han situat en els 16 graus de mínima. Ja hem arribat als 24, en aquest moment en tenim 23,5, i esperem avui poder arribar ja als 25 de màxim amb una humitat moderada, no és gaire alta avui. Els vents en moltes estones han estat encalmats o febles en forma de terrals, de mica en mica aniran girant cap a marinades, molt febles, no passant dels 15-20 km per hora de migjorn o de xaloc, i faran que la mar, que ara està plana, pugui estar només una mica arrissada a primera hora de la tarda. Per demà, domini del sol, presència d'alguns núvols baixos prop de la costa o algun banc de boira. Demà, preferentment al matí, un dia difícilment a partir de mitja tarda, i amb unes temperatures que, si fa o no fa, es mantindran. Fins i tot aquesta nit poden pujar una miqueta més, i està entre els 16 i els 17 de mínima, mentre que demà la màxima, amb vents més marítims, podria quedar-se entre els 24 i els 25, amb una humitat més alta que avui. Vents febles de component marítima de migjorn o de xaloc que faran que la mar estigui plana o arrissada en tot el dia. I de cada diumenge tot continua igual, amb una diferència. Desapareix aquesta possibilitat de núvols baixos i bancs de boira a la costa, per tant, diumenge dia radiant amb sol i cel clar i temperatures pròpies del mes de juny més que de maig, amb mínimes de 17 a 18 graus i màximes que podrien arribar als 25 o 26, amb una humitat alta de nit, moderada de dia, i amb marinades febles de migjorn o de xaloc tot el dia, i fent que la mar estigui entre plana i arrissada.
0: I permetem que et pregunti, Josep, aquestes temperatures que ja arriben, doncs això, primers valors de l'estiu, han vingut per quedar-se?
1: Sí, de moment sí. A veure, no vol dir que després es baixin una mica, però ja, en principi, la primera meitat de setmana continuaríem mantenint aquests valors. Fins i tot dilluns o dimarts encara potser podríem pujar una miqueta i estar per sobre dels 26. I després no es veu cap baixada important de temperatures que sigui un salt de tornar enrere. Per tant, la màniga curta ja s'instal·larà com a indumentària habitual i fixa a partir d'ara.
0: Doncs canviaré el nòrdic aquest cap de setmana i posaré roba més lleugera al llit ja, Josep. Gràcies per la informació. Molt bon cap de setmana i fins dilluns.
1: A vosaltres, bon cap de setmana, fins dilluns.
0: Adéu-siau.

11 i 2 minuts del matí. I sempre en el Calafell Matí, a Calafell Ràdio, tenim bona música, tenim bones cançons, i els divendres, que és el dia oficial de la presentació d'aquests nous, podríem dir, noves col·leccions, nous àlbums, nous treballs de moltes formacions de grups i també d'artistes, doncs aquí tenim aquest espai de novetats musicals i discogràfiques. Anem a presentar-vos. Aquestes novetats són les més destacades de la setmana. Hablar mal y en caliente y poder pensar en ti sin quemarme. No hace falta aguardiente. Estem escoltant Abrir, a Mac Intercalada. Avui publica Ultra Swan. És el nou projecte d'Abrir i es publica avui divendres 22 de maig. Abrir, a Mac Intercalada, és un artista hispano-indi conegut per fusionar influències de la música índia i també espanyola amb sons contemporanis de música electrònica, del rap i de la música urbana. En el seu anterior treball, Brown Boy, del 2023, ja havia destacat per aquesta barreja cultural i estilística tan personal. El concepte del disc gira al voltant de la figura del signe, símbol de transformació i d'una identitat més completa, idea que marca el to artístic i emocional del projecte. Ultra Swam és l'èxit, o esperem que sigui l'èxit, és l'àlbum que es publica avui d'Abrir. Estem escoltant la cançó Aguardiente.

doncs avui us portem fins a 7 novetats musicals, 6 àlbums i atenció a l'última, que serà una cançó que s'ha publicat avui mateix. Aquest espai que ha preparat l'estudiant en pràctiques de Calafell Ràdio, el Cristian Ortiz. Vinga, anem per més novetats, anem per la segona. Així sona Future Islands. Avui publiquen l'àlbum From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. És un àlbum recopilatori especial dels The Future Islands per celebrar els seus 20 anys de trajectòria. El disc inclou 20 cançons amb temes dels seus primers anys, enregistraments més recents i una demo inèdita. I entre els avançaments, doncs, trobem aquest Find Love que estem escoltant. Future Islands és una banda estadounidenca de música synth-pop, d'indie electrònic, coneguda per les seves melodies emotives i per les intenses actuacions del cantant Samuel T. Herring. El grup va aconseguir projecció internacional i s'han convertit en una de les bandes més reconegudes de l'escena indie moderna. Future Islands publiquen avui aquest nou àlbum per commemorar, per celebrar 20 anys de trajectòria. L'àlbum es titula From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth.

0: Vinga, anem per més propostes.
1: Quiero regalarte un pensamiento.
0: Més novetats de la setmana, d'aquest divendres.
1: No muera porque el tiempo va.
0: Aquest que escoltem és Christian Nodal. Avui publica Bandera Blanca. És el nou treball de Christian Nodal. És l'àlbum successor a Quien más como yo, del 2025. El nou disc inclou 13 cançons i continua explorant l'estil característic de l'artista. Combina música regional mexicana, música mariachi i també sons urbans contemporanis. Com a primer avançament, cançons com Incompatibles o Un vals, que estem escoltant, o Miel con licor. Christian Nodal és cantant i compositor mexicà que s'ha convertit en una de les grans figures de la música llatina actual, especialment gràcies a la seva renovació del gènere regional mexicà i també a l'èxit internacional de les seves cançons romàntiques. Un vals és una de les noves cançons de l'àlbum Bandera Blanca de Christian Nodal.

0: Ja veieu que tenim varietat de música, de gèneres musicals que arriben des de molts llocs diferents del món. Des de Llatinoamèrica, la música d'aquest artista, Christian Nodal, i anem per més música llatina.
1: Historia del pasado, de la mejor es que viví, tiene una carita guau.
0: Aquesta és Gracie. Avui publica Candela. És l'àlbum successor de Yeliana del 2024. És el seu quart àlbum. Aquest és un projecte que explora una barreja de sons afro, influències tropicals i pop contemporani, mostrant una faceta més càlida, més rítmica i personal d'aquesta artista colombiana. El disc inclou 12 cançons amb avançaments com Estas ganas, Quiero más, Curándote, Limonar, Mantis o Discúlpeme, señor. Aquesta que estem escoltant és Estas ganas. Gracie és una cantant i actriu colombiana molt popular dins de la música llatina actual i reconeguda pel seu estil fresc que combina el pop, la música urbana i els ritmes llatins. Avui Gracie publica

I deixem la música llatina i canviem totalment d'estil de gènere musical. Moment de presentar-vos Everyone for the 10 Minutes dels Bleachers. Aquest és el cinquè àlbum d'estudi, Everyone for 10 Minutes, dels Bleachers, un projecte musical liderat per Jack Antonoff. I aquest àlbum succeeix al seu disc homònim del 2024. Aquest és el treball que inclou 11 cançons i continua explorant el so característic del grup amb una barreja d'indie-pop, de rock alternatiu, també d'influències dels anys 80. Com a primer avançament, You and Forever, aquesta que estem escoltant. Bleachers és conegut pel seu estil emotiu i nostàlgic, mentre que Jack Antonoff és també un dels productors més influents del pop actual gràcies al seu treball amb artistes com Taylor Swift, Lana Del Rey o Lordi. Doncs escoltem a Bleachers, avui publiquen Everyone for 10 Minutes i aquesta cançó You and Forever.

Vinga, tenim més novetats musicals. Aquest és Álvaro Díaz. Avui publica Omakase, no sabríem si pronunciar-ho d'una manera o una altra, Omakase, àlbum del raper i cantant porto-riqueny Álvaro Díaz, una de les figures més destacades de l'escena urbana alternativa llatina. El projecte combina sons de reggaeton, de hip-hop i de música electrònica amb una producció moderna i cinematogràfica. Entre els avançaments destaca aquesta que estem escoltant, Males Notícies, juntament amb Latin Mafia.

I anem per l'última de les novetats de la setmana. I és que avui el cantant Ivan Herzog ha publicat aquest divendres Des de lluny, un single, una cançó que aborda la persistència emocional dels vincles més enllà de la ruptura. L'artista ha concebut aquest nou single com una extensió conceptual i emocional de la seva predecessora, l'exitosa Et prometo. La peça Des de lluny amplia l'univers sonor de l'artista amb la participació de músics com Pau Figueres, Guillem Mau o George Five. La cançó es tanca amb una tornada coral interpretada amb la seva família, Miquel Herzog Jr., Miquel Herzog i Mavi Vidal. Doncs avui, com dèiem, l'artista del Et prometo, l'Ivan Herzog, publica aquesta nova cançó que estàs a punt d'escoltar ara mateix aquí en el Calafell Matí, a Calafell Ràdio. És aquesta cançó que es diu Des de lluny. Doncs des de lluny, millor dit, escoltem aquesta estrena del Ivan Herzog.

0: Ara que es parla tant de l'eclipse solar del mes d'agost, aquí a Calafell, hi ha moltes parts del món que es veurà, no moltes, però sí algunes, doncs hem volgut recordar, recuperar aquesta cançó de la Bonnie Tyler de finals dels 80, el Total Eclipse of the Heart, que ha tingut moltes versions al llarg de la història, de més ballables, o aquesta més l'estil balada, amb aquesta britànica, la Bonnie Tyler, per arribar a les 11 i 24 minuts, fer una aturada, una pausa, i per tornar de seguida amb l'avanç informatiu i en un moment estrenes cinematogràfiques de la setmana. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell i la policia local posaran en marxa el proper mes de juny una nova organització del cos. L'objectiu és tenir policia de proximitat i altres serveis importants per als ciutadans i visitants. Calafell torna al top 10 dels ajuntaments que destaquen en transformació digital i l'administració oberta. L'Ajuntament rep el reconeixement la UOC, sense té dins la categoria de municipis entre 20.000 i 50.000 habitants. El dissabte 6 de juny, a 6:45 de la tarda, s'inaugurarà Tallamars. Llaüts, gussis, sardinals i altres barques de treball es podran veure a la nova exposició de Francesc Ferrer Grau al Centre Cívic Cinema Iris de Calafell. Detingut al Baix Penedès un lladre que va rebentar 24 cotxes per robar-hi. En només dues nits va causar danys a 24 vehicles i es van dur objectes, alguns d'elevat valor, a Sant Salvador i Coma-ruga. El dissabte 30 de maig, a la platja de l'estació de Cunit, a l'espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació. Troben una granada de la Guerra Civil al passeig de les botigues de Sitges. Un operari ha detectat el projectil durant unes obres de reparació de la vorera. Catalunya preveu collir un 13,5% més de fruita de pinyol que l'any passat i recupera part del seu potencial productiu. El sector encara la campanya amb una mirada optimista, malgrat els danys puntuals per pedregades o gelades. Impulsen dos centrals solars amb més de 14.300 panells fotovoltaics a Creixell, al Tarragonès. Les instal·lacions promogudes per la mateixa societat tenen 4,2 megawatts de potència cadascuna.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: Bugadors de Calafell ha participat recentment en una jornada d'esport inclusiu, la qual ha estat organitzada per l'Associació de Pesca Esportiva Penedès-Garraf, que va tenir lloc al port de Segur de Calafell. I, a més, Bugadors de Calafell, per primer cop a la història, participarà al Campionat d'Espanya de Llaüt Mediterrani, que tindrà lloc aquest cap de setmana a València. Per saber això i molt més, avui ens acompanyen el Jordi Guaix, la Sílvia Reverte i també la Berta Mercet.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: 12 segons i arribem al punt de 2:15 del matí. Seguim en directe acompanyant-vos des del 107.9 de la freqüència modulada. Som Calafell Ràdio, l'emissora municipal de Calafell, també a través de la nostra emissió online. I és moment d'aquest espai del cinema, d'estrenes cinematogràfiques, tots els divendres. Ja sabeu, el divendres és el dia oficial d'aquestes noves pel·lícules, noves cintes que s'estrenen en pantalla gran al vostre cinema. Doncs nosaltres ens fem ressò de les propostes més destacades. També avui amb guió del nostre estudiant en pràctiques de Calafell Ràdio és el Cristian Ortiz. Ens ha preparat 5 pel·lícules, 5 estrenes d'aquest divendres 22 de maig. Anem pel primer títol, la primera de les estrenes és Dos dies.
1: Esta tarde convenía ir a pescar.
2: ¿Tú solo? ¿Con la barca?
1: Naturalmente.
2: No, ni hablar.
3: Papá, ¿dónde vas?
1: ¿Cómo estás? ¿Entera? Pues venga, ¿te vienes a pescar o qué?
4: Yo contigo no voy a ningún sitio, entérate.
5: ¿Cómo voy a arrancar si esto está seco?
1: Pues nos quedaremos aquí tranquilos hasta que pase alguno.
6: ¡Cago en Dios, bloqueo ese momóvil!
5: ¿Dijiste algo?
1: No. ¿Pero a quién se le ocurre olvidarse la clave, hombre, por favor?
5: ¿A ti no olvidaste la gasolina, doctor?
1: A mí no se me ha olvidado la gasolina porque me la han robado.
7: Bueno, ¿cuándo van a empezar a buscarle? Porque es una persona muy mayor y está solo.
8: Descripción física.
2: Guapísima. Ahora menos, claro. Lleva el cogote muy arregladito.
9: ¿Y cuándo fue la última vez que viviste una aventura como esta?
1: Ni me acuerdo.
9: ¿Para qué quiere recordarlo? ¡Estálo viviendo!
2: Ese hombre es lo que más he querido. Así que buscarlo y traérmelo.
10: ¡Abuelo!
9: ¡Corre nomás! No está tan mal.
1: Verás tú ahora la bronca de mi mujer.
0: Així sona el tràiler d'aquesta cinta, d'aquesta pel·lícula que s'estrena avui, Dos dies. Parla de José Antonio, un metge de 89 anys que comença a perdre la memòria i convenç el seu millor amic per escapar-se durant dos dies i anar de pesca. El viatge es converteix en una aventura emotiva sobre l'amistat i el pas del temps. Es va preestrenar al Festival de Màlaga 2026 i avui arriba al cinema, en la pantalla o a les pantalles grans dels vostres cinemes, aquesta cinta amb direcció i guió de Gonzaga Manso. En el repartiment trobem a Saturnino García, el Jesús Autés, l'Aurora Maestre, la Lidicia Sola o la Melania Cruz, entre d'altres. Cinta de 88 minuts de durada, espanyola, que combina aquest drama amb la bellesa en vi-baixa i la maduresa. Dos dies ja, avui en el cinema. I com us dèiem al començar aquest espai, avui tenim 5 estrenes cinematogràfiques. Anem per la segona. El títol és Cowgirl i aquest és el tràiler.
11: No pot anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
12: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
13: No és més que una vaca. I ja està.
11: Tona és la meua vaca. L'única que me quede així, que no està.
14: El net de Micaela ha arribat a viure a sa casa.
15: Quina vaca més bonica, no?
16: És que jo tinc molt bon rotllo, eh?
11: De rotllo sí que n'hi tens, sí.
17: Que la inseminació no funciona?
11: No me digues que estan cert.
17: Deja que la monte un toro?
11: No. Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
17: Depèn.
11: Ai, Martín, fes el favor.
18: Gràcies, el morro.
11: Quan val que el teu bou prenyi la meua tona?
19: 400 euros.
11: D'acord, però ha de ser demà de matí. Quina bèstia.
17: Si la tona ja de por sí és especialista, ara prenyada lo va ser més. Si s'estressa, ho pot perdre la cria.
11: Que d'estar 24 hores protegint-la.
19: Si estàs encima, tot irà bé.
11: Això no és garantia de res. No ho diguen a mi.
19: Lo siento.
11: ¿El qué?
19: Todo lo que te va a pasar.
11: Está a punto de criar, no me puedes dejar sola.
17: Hoy es el último día que voy a venir.
11: ¡Que te está a buscar la policía!
15: Ya lo sé, ya lo sé en par.
19: Pero confía en mí.
8: que no vas tornar mai.
19: No podia. Havia passat massa temps.
8: Mai és massa temps.

0: Doncs aquest és el tràiler de Cow Girl. L'Ampar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona quedi embarassada per salvar la granja familiar. La situació la portarà a lluitar contra les dificultats al món rural i els problemes econòmics. Amb la direcció de Cristina Fernández Pintado i de Miguel Llorenç, que també es troben en part del guió al costat de Rafa Albert, aquesta cinta Cow Girl, amb cares molt conegudes del cinema català, com la Isabel Rocati, el Pep Monné, el Carlos Cuevas, el Joaquín Climent o el Carles San Jaime, entre d'altres. Aquesta pel·lícula, que s'estrena avui divendres, que combina doncs, diferents gèneres entre la comèdia i el drama, aquesta comèdia romàntica i que també ens trasllada a la vida rural. Cow Girl s'estrena avui en pantalla gran. Doncs també ens agrada presentar-vos cinema en la nostra llengua, en català, com és el cas d'aquesta segona cinta. Anem per la tercera de les estrenes de la setmana. Anem a escoltar el tràiler i després us parlem de les... o no, de El Pasajero Nocturno. Aquest és el tràiler i aquest és el títol.
1: Espavila. Tío, dame un minuto. ¿Eh? ¿Daniel? ¿Daniel?

Doncs acabem d'escoltar l'última de les pel·lícules que avui us presentem en aquest espai de cinema i d'estrenes cinematogràfiques. El títol és Star Wars, The Mandalorian and Grogu. I és que Mandalorian, el Mandalorià i en Grogu tornen en una nova aventura galàctica plena d'acció, de persecucions i d'enemics perillosos, on s'hauran d'afrontar una amenaça que podria canviar el destí de la galàxia. Entre les cares conegudes del repartiment, home, la Sigourney Weaver o el Pedro Pascal. Aquesta nova entrega, que arriba des dels Estats Units, 132 minuts de cinta, de pel·lícula, evidentment que no necessita presentació sobre la saga Star Wars. Ciència-ficció, acció i molta... i moltes ganes, sobretot pels seguidors, de la saga. Doncs s'estrena avui aquesta nova entrega de Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Són les 5 estrenes cinematogràfiques, les més destacades de la setmana, aquí en el Calafell Matius les presentem cada divendres.

t'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és...

0: Mediterrània, artistes i grups d'Illes Balears del País Valencià i també de Catalunya, que s'han unit per interpretar aquesta cançó. Això que escoltàvem, com per exemple La Fúmiga, Abril, Doctor Prats i d'altres, el títol de la cançó és La gent de la Mediterrània. La música, la cultura, la llengua ens uneix. També escoltàvem a Caigo, el DJ productor al costat de Khalid, amb Griffin i la cançó Save My Love, que ens encanta. I amb tot plegat hem arribat a les 11:54 minuts, moment d'una aturada, una pausa publicitària i tornem de seguida. Última hora del Calafell Matí d'aquest divendres 22 de maig. Tindrem la càpsula d'escapades de la Mireia Romaguera avui per partida doble, ja que no tenim la càpsula de l'Oficina Jove del Consell Comarcal. No l'han fet aquesta setmana, mira, coses del directe. I en el tram final del programa, abans de la una, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. I tot passa aquí, en el 107.9 de la FM, a Calafell Ràdio, l'emissora municipal de Calafell. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Vinga, fem una pausa, publicitat, i tornem de seguida. No et moguis de la nostra sintonia. Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: els 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.

Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Ha arribat el moment de viatjar. I avui ens endinsem en una de les rutes més encantadores del sud peninsular, als pobles de l'Alpujarra Granadina, a les vessants de Sierra Nevada. Aquí a Calafell Ràdio sempre diem que hi ha viatges que només es recorren amb els peus, sinó que també amb la mirada i amb el temps, i aquest n'és un d'aquests. Comencem a Lanjarón, conegut com la ciutat balneari. Aquest poble és famós per les seves aigües minerals i fonts naturals, que han convertit la zona en un destí de salut des de fa segles. Passejar-hi és sentir l'aigua constant, el so de les fonts i un ambient tranquil, gairebé terapèutic. És el punt perfecte per iniciar la ruta amb calma i respirar aire de muntanya. Seguim a Órgiva, considerat el centre neuràlgic de l'Alpujarra. És un poble viu amb mercats, petites places i una barreja cultural molt interessant. Aquí es nota el moviment de la comarca, però sense perdre l'essència rural. És un bon lloc per fer parada, prendre forces i veure com conviuen tradició i vida quotidiana. Ens endinsem després en un dels pobles més curiosos, Soportújar, conegut com el poble de les bruixes, i no és només un nom. Pels seus carrers trobareu escultures, referències a llegendes i un ambient misteriós que el fa únic. És un lloc que juga amb la fantasia i la tradició oral, ideal per deixar volar la imaginació. Des d'aquest espai de viatge, sempre diem que hi ha pobles que es visiten i d'altres que s'experimenten. Soportújar és dels segons, dels que s'experimenten. Continuem ara a Pampaneira, possiblement un dels més fotografiats de tota la zona. Els seus carrers blancs, empedrats i plens de flors, les fonts d'aigua cristal·lina i les botigues d'artesania el converteixen en una postal viva. És d'aquells llocs on cada cantonada sembla pensada per

sorprendre't. Molt a prop trobem Bouvion, un poble més petit i silenciós. Perfecte per qui busca tranquil·litat absoluta. Aquí el temps sembla anar més lent i les cases es barregen amb la muntanya d'una manera gairebé natural. És ideal per desconnectar i escoltar només el so del vent i els ocells. I pugem una mica més fins a Capileira, el més alt dels tres pobles del barranc del Polqueira. La seva ubicació el converteix en un mirador natural espectacular. Les cases blanques amb cobertes planes, l'arquitectura d'origen berber i les vistes a la vall fan que sigui un dels punts més emblemàtics d'aquesta ruta. De fet, aquí us recomano fer una pausa llarga, mirar el paisatge i entendre perquè aquesta zona enamora qui la visita. Per acabar, arribem a Trevelez, famós arreu d'Espanya pels seus pernils curats en aire de muntanya. És també un dels pobles més alts del país i això es nota a l'aire pur, fresc i en les vistes impressionants. Un lloc on tradició gastronòmica i paisatge van de la mà. Per tant, ja ho sabeu, aquesta ruta per l'Alpujarra és un recorregut entre aigua, pedra blanca, llegendes i muntanyes que semblen tocar el cel. Aquest ha estat el nostre destí d'avui, aquesta ruta que us hem proposat per l'Alpujarra. Ens veiem a la propera aventura. Bon dia.

0: l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
1: Què tal? Molt bones. A punt per viatjar? Doncs vinga, prepareu la maleta o els vostres somnis, el que pugueu o el que preferiu, perquè anem a un lloc increïble, Tailàndia. Un país disposat a compartir els seus tresors culturals, històrics i gastronòmics amb visitants de tot el món. Només cal deixar-se portar per tot allò que ofereix el país un cop ja al destí. És un país abocat al turisme, on l'ampli ventall de comoditats que s'ofereixen permeten que escollim el tipus de viatge que vulguem fer, seguint els nostres gustos i el pressupost. L'oferta turística està preparada per allò que vulguem, des de penjar-nos la motxilla a l'espatlla i viatjar en motocicleta de lloguer per anar per lliure, fins a optar a tots els luxes, com hotels de 5 estrelles o restaurants premiats a un preu raonable per les butxaques. Però és un dels destins preferits per un ampli espectre de viatgers, tant per a motxileros com per parelles que se'n van de lluna de mel. Un cop reservat el vol, que pot ser el tràmit més complicat i costós, les possibilitats són infinites. Cal reservar els allotjaments i planificar la ruta amb antelació, però no cal reservar les activitats diàries. El més recomanable és deixar-se portar per tot allò que ofereix el país un cop ja som al destí. Bangkok és un escenari on tot és possible, des de l'arribada a l'aeroport fins a endinsar-se al cor de la capital, sigui amb tren o amb taxi, de dia o de nit. Crida l'atenció la combinació de l'arquitectura tradicional amb la skyline que dibuixen els seus gratacels. Es distribueixen a banda i banda del riu Chao Phraya, que creua serpentejant la ciutat i deixa el seu pas per una traça d'embarcadors públics que tenyeixen les dues ribes. I és que locals i turistes encaminats cap al seu destí es barregen en les barques fluvials que travessen el riu i permeten desplaçar-se ràpidament per diferents punts de la ciutat. Un dels seus barris, Chinatown, sublima la sensació de ser, doncs, en una pel·lícula d'acció, poblat per llums de neó decoratives al més pur estil xinès i per desenes o centenars de paradetes de menjar a peu de carrer. És una successió de cases d'una i dues plantes i comerços de tota mena. Es fa difícil parpellejar. Fer-ho implicaria perdre's alguna seqüència. L'asfalt l'envaeixen els locals especialistes, esquivar obstacles, treballadors que empenyen carros amb aliments, turistes i també convivència, amb característiques parades de street food,

encara que no tot es basa a menjar al carrer, a l'edifici de l'antiga farmàcia de Chinatown es destila l'herència xinesa. Es tracta del restaurant Pozong, un restaurant d'estrella Michelin. És, doncs, una celebritat gastronòmica. Durant anys ha recuperat l'edifici amb l'objectiu de venerar la cuina de les generacions xineses que la precedeixen. Tot i això, no totes les localitzacions de pel·lícula de Van Gogh es concentren a Chinatown. L'efervescència de la ciutat xoca i contrasta amb la placidesa de la vida religiosa de Van Gogh, on conviuen el budisme, el cristianisme i l'islam. El més espectacular, però, són els temples budistes, impassibles al pas del temps. N'hi ha prop de 400 repartits per tota la geografia de la ciutat. Per tant, a banda de ser importants centres religiosos, són pilars dels assumptes socials de la ciutat, espais on refugiar-se del bullici de l'exterior. Els més reconeguts pel seu impressionant disseny arquitectònic són el Wan Pra Kai. Molt majestuós i envoltats de l'antiga ciutat reial. L'arquitectura i la naturalesa dels jardins dirigeixen la imatge de Buda en un centre de santuari, espais sagrats, portes a la contemplació i a la introspecció, de manera que com a visitants ens hi podem apropar amb respecte, conscients que són espais importants en el dia a dia de la comunitat local. Per entrar-hi ens haurem de treure les sabates i cobrir-nos les espatlles en cas de dur-les descobertes. I a l'oest del riu hi trobem un dels complexos de Gran Palau. És un dels temples més reverenciats, testimoni de la riquesa cultural i espiritual del país. Al seu interior hi ha el Buda Esmeralda, esculpida en jade verd. És l'indret on els tailandesos connecten amb la seva espiritualitat. El preu per entrar-hi són de 500 bahts per visitar tot el complex. Inclou el Museu de les Arts del Regne i un espectacle de ball tradicional. Prop d'aquest conjunt hi ha el Wat Po, conegut per la seva imponent estàtua del Buda reclinat. Mesura 46 metres de llarg i està recoberta d'or. Les construccions de la resta del conjunt inclouen decoracions intrincades amb colors vius, figures mitològiques, flors i detalls fets a mà. A Tailàndia s'ofereixen experiències que només es poden viure pocs cops a la vida. Com per exemple allotjar-te al Le Bua Hotel, una de les torres més altes de la capital. Un allotjament de 5 estrelles amb totes les comoditats necessàries i molt més per tornar a la calma després d'un dia d'anades i vingudes pels carrers d'aquesta ciutat. A més de les 64 plantes d'alçada, és un dels edificis més alts de Van Gogh i ofereix unes vistes impressionants. Alhora és un dels allotjaments més prestigiosos, a un preu assequible per a butxaques europees. En temporada alta, les habitacions amb menys prestacions per dues persones costen al voltant dels 150 euros amb esmorzar inclòs. Totes són suites amb vistes, de manera que qualsevol d'elles garanteix una estada de luxe. En matèria gastronòmica, l'hotel no té competència. Compta amb 4 restaurants d'alta cuina, 3 d'ells...

0: carrers cèntrics de la capital, on hi ha una gran oferta turística. Sobre la gespa verda d'aquest tranquil poble, antiga capital del regne de Siam, reposen els vestigis de segles anteriors. És una joia històrica, el taló de fons de les aventures èpiques dels grans imperis que van competir per dominar aquest tros de món. Ara hi regna el pacifisme i la tranquil·litat, i la comunitat local hi veu desfilar diàriament visitants i turistes. És un lloc per abocar el bon karma i on ha esdevingut especialment popular per la visita amb vestimenta local. I en qualsevol viatge a Tailàndia és molt comú incloure-hi altres destins. A banda de Bangkok i Atuyaya, davant del dinamisme de l'interior, els viatgers opten per la platja, amb destins tan populars com Phuket o les illes Paipi. Un dels llocs que està agafant volada és Koh Samui, l'illa de Samui. Com està situada a la costa est, és recomanable per a viatges de maig a octubre, època de pluges perquè al golf de Tailàndia hi plou menys que la resta del país. Per als amants de l'oci nocturn, la lluna plena és motiu de celebració. Des de Koh Samui es pot viure una experiència única. Es tracta de la Full Moon Party, una vibrant festa a la platja, una illa propera, on es tracta d'una festa amb molta fama internacional que es celebra cada mes, durant la llit de lluna plena. La sorra de la platja es converteix en una pista de ball improvisada, mentre milers de persones vingudes d'arreu del món, vestides amb roba de colors brillants i amb tatuatges fluorescents, es mouen al so d'una mateixa cançó. Aquest ha estat el nostre destí d'avui, a aquest espai dedicat a parlar de Tailàndia, amb escenaris reals per un viatge totalment de pel·lícula.
1: Calafell Matí.

0: Així de suau, així de lenta és la nova cançó, una de les noves peces de la Karol G, això que es diu Després de ti. Hem arribat a les 12:22, moment d'una aturada, una pausa, en un moment l'avanç informatiu, i de seguida engeguem el tram final del Calafell Matí d'aquest divendres.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp al 628-91-07-71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
3: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
4: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
0: 5 minuts, arribem al punt de 12:15 del migdia. Anem per l'actualitat del dia en titulars. L'avanç informatiu, amb el que d'aquí una hora aproximadament, a partir de 13:45, ens ampliaran, ens explicaran la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços de l'informatiu migdia de Calafell Ràdio. Les escoltem. Hola de nou, molt bon dia.
1: Calafell i la policia local posaran en marxa el proper mes de juny una nova organització del cos. L'objectiu és tenir policia de proximitat i altres serveis importants per als ciutadans i visitants. Calafell torna al top 10 dels ajuntaments que destaquen en transformació digital i l'administració oberta. L'Ajuntament rep el reconeixement la UOC, sense té dins la categoria de municipis entre 20.000 i 50.000 habitants. El dissabte 6 de juny a 6:45 de la tarda s'inaugurarà Tallamars. Llaüts, gussis, sardinals i altres barques de treball es podran veure a la nova exposició de Francesc Ferrer Grau al Centre Cívic i Cinema Iris de Calafell. Detingut al Baix Penedès un lladre que va rebentar 24 cotxes per robar-hi. En només dues nits va causar danys a 24 vehicles i es van dur objectes, alguns d'elevat valor, a Sant Salvador i Coma-ruga. El dissabte 30 de maig, a la platja de l'estació de Cunit, a l'Espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació. Troben una granada de la Guerra Civil al passeig de les botigues de Sitges. Un operari ha detectat el projectil durant unes obres de reparació de la vorera. Catalunya preveu collir un 13,5% més de fruita de pinyol que l'any passat i recupera part del seu potencial productiu. El sector encara la campanya amb una mirada optimista, malgrat els danys puntuals per pedregades o gelades. impulsen dos centrals solars amb més de 14.300 panells fotovoltaics a Creixell, al Tarragonès. Les instal·lacions promogudes per la mateixa societat tenen 4,2 megawatts de potència cadascuna.
4: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: Bugadors de Calafell ha participat recentment en una jornada d'esport inclusiu, la qual ha estat organitzada per l'Associació de Pesca Esportiva Penedès-Garraf, que va tenir lloc al port de Segur de Calafell. I, a més, Bugadors de Calafell, per primer cop a la història, participarà al Campionat d'Espanya de llaüt mediterrani, que tindrà lloc aquest cap de setmana a València. Per saber això i molt més, avui ens acompanyen el Jordi Guaix, la Sílvia Reverte i també la Berta Mercet.
4: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Aquí els clàssics, la música de la teva vida en el Calafell Matí.

0: Quina gran cançó, quin gran hit dels 80, malgrat ser una banda de música rock, els Starship publicaven aquesta pedazo de cançó. Va ser des de la pel·lícula Maniquí i en el 1986. Nothing's Gonna Stop Us Now, res ens aturarà ara. La cançó que arribava, com dèiem, des de la banda sonora d'aquella pel·lícula, aquella comèdia romàntica dels 80, Maniquí. I aquesta gran cançó amb els Starship sonant a Calafell Ràdio.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: I avui que estem regalant des de Calafell Ràdio, des de les nostres xarxes socials, doncs 5 ampolles vinculades al Tour de França, anem a la cançó que Doctor Prats han preparat amb motiu del pas del Tour de França per Catalunya, amb això que es diu Energia. Energia.

0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Doncs ara mateix, que són en punt 2:15 d'una del migdia, moment de repassar l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Per avui divendres, també dissabte i diumenge. Parlem del taller d'estampació urbana, que es farà aquesta mateixa tarda a partir de les 6, activitat gratuïta des del Casal Jove de Calafell. És un taller, és una activitat a càrrec de Casa Magenta. Quan ets capaç de veure el que trepitgen els teus peus, et sorprendrà el bonic que pot ser el terra o el teu poble, la teva ciutat. L'estampació urbana consisteix en buscar elements del mobiliari urbà que a simple vista no semblen, però que, al ser estampats en samarretes, en bosses o en qualsevol peça de tela, poden quedar increïbles. No s'hagi mandra provar aquesta tècnica d'estampat de forma única i original. Cal que portis aquesta tarda per participar en aquest taller d'estampació, doncs una samarreta, un jersei, una tote bag o el que creguis convenient per estampar. Si voleu participar en aquest taller d'estampació urbana, que es farà a partir de les 6 de la tarda en el Casal Jove de Calafell Platja, doncs heu de fer una inscripció prèvia, amb prioritat pels joves d'entre 12 i 35 anys. www.joventut.calafell.cat joventut.calafell.cat. Anem al diumenge. Aquest diumenge a partir de 2:15 del matí. Bé, de fet, a partir de les 9, disculpeu. Es farà, doncs, aquesta cursa solidària 2026 Cunit Calafell, amb caminada, marxa nòrdica, cross escolar, cursa de 5 quilòmetres o cursa de 10 quilòmetres. Entre Cunit i Calafell, aquest pròxim diumenge es tracta d'una cursa solidària. Parlem ara de la 30a trobada de puntaires, que es farà aquest diumenge a partir de les 10 del matí fins la 1 del migdia a la plaça del Manila, al costat de la confraria de pescadors en el passeig marítim de Calafell Platja. Organitzat per l'Associació Recreativa Cultural, no es perdeu aquesta exposició amb totes aquestes puntaires aquest diumenge entre les 10 i la 1 del migdia a la plaça del Manila, a la zona de la platja de Calafell, al costat de la confraria. I aquest diumenge per la tarda, dia 24, en el Teatre Joan Colet de Calafell, Festival 2026 de l'Escola de Dansa CreArts. Entrada gratuïta i per tots els públics. I si aquest diumenge a la tarda a les 7 esteu per la zona de Segur de Calafell, us podeu adreçar a l'Església de l'Assumpció, perquè a partir de les 7 de la tarda es farà un concert. És el concert de les agrupacions Simbiosi, Ventocats i Orquestra Simfònica de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu, Mestre Pic Santa Susana, de Barcelona. És un concert amb joves d'entre 12 i 22 anys que interpretaran un programa molt variat. L'entrada és lliure, és gratuïta i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calafell. Aquest diumenge per la tarda, a partir de les 7, aquest concert a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. No us ho perdeu. Doncs aquestes són les activitats i l'agenda cultural pel que resta de setmana aquí al nostre municipi.
0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Déu-n'hi-do, quin gran èxit, quina gran cançó que hem recordat. Amb Clint Bandit i amb la veu de la Zara Larsson, la suenca, que li posava veu a aquest èxit del DJ, del productor Clint Bandit, això que es diu Symphony. Música que va desfilant per la nostra antena al llarg de les 4 hores de programa. Força actual, també força recent, o grans clàssics de la història de la música.
1: Aquí escoltes tots els èxits del pop, totes les novetats i les cançons més recents. El Calafell Matí.
0: Arribant a 3:15, última pausa, tornem de seguida. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
2: Primera llista.
0: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió.
2: Backstage.
0: Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
3: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: això són estiu, eh? Amb molta energia, vitalitat i a ritme d'esca. És el Miqui Núñez amb aquesta nova proposta. Un altre cop, així es titula. 11 minuts i arribem a un punt a la una del migdia, moment que arriba a Calafell Ràdio, el Calafell Esportiu.
1: Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Doncs vinga, anem tancant edició d'aquest divendres. Estem a les portes del cap de setmana. Salutacions del Ferran Boquer en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Demà dissabte a les 11 us espero amb el The Best Moments fins la una, recuperant alguns dels continguts de la setmana d'aquest programa. L'actualitat, l'entreteniment, la bona música torna dilluns a partir de les 9 i fins la una, iniciant nova setmana. Ja setmana molt estiuenca amb temperatures que van a l'alça, eh? Jo us desitjo a tots i a totes molt bon cap de setmana. Si teniu l'oportunitat de descansar i de gaudir, endavant, eh? I si us toca treballar, molts ànims, molta energia. Marxem amb Bibi Rexha i amb Fearless, amb això que es diu New Religion. Amb ritme marxem. Molt bon cap de setmana. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Adéu.

0: aplicació.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina el Calafell Esportiu.
0: Tota l'actualitat esportiva de Calafell al Calafell Esportiu amb Roser Ribas.
2: Comencem una nova edició del Calafell Esportiu. Recordem ara els divendres amb el més destacat de la setmana i la prèvia. Portes obertes a tots els clubs i entitats que vulguin parlar de la seva activitat esportiva en aquest espai. Podeu fer la vostra proposta a calafellradio@calafell.cat o podeu enviar un WhatsApp al 647-751-883. Repeteixo, 647-751-883. Avui parlem de casals d'estiu. El casal d'estiu del Calafell Aventura tindrà lloc del 22 de juny al 14 d'agost. Les inscripcions ja estan obertes i enguany els infants s'endinsaran en una aventura màgica on s'uneixen dos mons fascinants, la selva del llibre de la selva i la fantasia de Peter Pan. El Club Platense Calafell també oferta el seu casal d'estiu. És una tecnificació i tindrà lloc des del 29 de juny. Durarà 5 setmanes i està dirigit a infants i joves d'entre 4 i 17 anys. El Club Futbol Calafell, com ja venint anunciant en darreres edicions del Calafell Esportiu, s'ha proclamat campió de Lliga i ha assolit l'ascens a segona catalana. L'equip ara vol ser de primera. Ens ho explicant el seu entrenador, l'Òscar Martínez, el president Luis del Fresno i el seu secretari, el Gerard Eslava. Bugadors de Calafell participarà per primer cop a la història al Campionat d'Espanya de Llaüt Mediterrani. Serà aquest cap de setmana.

0: Avui tenim amb nosaltres a l'Òscar Martínez, que és l'entrenador del Club Futbol Calafell, també el president, el Luis del Fresno, i el secretari, Gerard Eslava. Com esteu?
1: Hola, bon dia. Molt bé, molt contents, molt alegres, encara ens dura, ja fa uns dies, però encara ens dura, i molt il·lusionats, que és l'important.
2: Sí, com diu, contents, perquè de veritat que hem assolit un èxit que no, al principi no ens esperàvem, només ho esperava l'Òscar, i la veritat que molt contents.
3: Aprofitant aquí l'espai una altra vegada, que com sempre pots agrair aquí als medis de comunicació de Calafell, i molt contents d'estar aquí en aquesta situació en aquest moment.
0: Gràcies per portar-me aquesta samarreta, per fer promoció de Campions de Lliga, que també veneu allà a Esports Amparo, no, Luis?
3: Sí, sí, bueno, ja abans que siguessin campions ja estàvem treballant amb la samarreta, perquè ja es veia venir que faltava molt poquet, i bueno, la veritat és que ha sigut un èxit, que tant els nois de l'escola de futbol base de Calafell com aficionats i també els mateixos turistes que tenim a Calafell, doncs els hi ha sobtat, no? I l'hem tingut allà, bueno, la continuem tenint a la venda, però amb poquetes talles ja, i molt contents de poder-la compartir.
0: El Club Futbol Calafell s'ha proclamat campió de Lliga i ha assolit l'ascens a segona catalana. Com heu rebut això? Perquè, clar, quan veu guanyar aquell partit i us veu proclamar campions matemàticament, doncs va ser com una eufòria, no? Però ara ja païnt la victòria, com us trobeu?
3: Primer que tot, dir la veritat, no? Saber, som conscients d'on venim i on volem anar, on estem ara mateix també. Jo crec que al final el Club de Futbol Calafell es mereix que es defensi com a tal, perquè no deixa de ser una entitat històrica. Jo crec que molts de nosaltres pues, ja hem viscut en algun moment també de la nostra carrera esportiva pues, hem assolit algun premi com aquest de pujar de categoria. De fet, el Club de Futbol Calafell el 2009-2010 també va aconseguir aquest fet de pujar a segona catalana. I bueno, pues, el que tu dius, no? Ara mateix estem en un moment que hem passat de... Som molt conscients, jo crec, que de l'eufòria. No l'hem viscut tampoc, jo crec que molt des de passant-se de la ratlla, o sigui que ha sigut tot bastant molt conscient. Ens sap greu, no?, també d'alguna manera, perquè ens hagués agradat fer una rua per Calafell, com fan els jugadors del Barça, ens hagués agradat, doncs jo crec que també hagués sortit al balcó de l'Ajuntament, a veure com fan amb altres municipis, però que o sigui que al final nosaltres som conscients d'on venim, a on anem, i el que estem defendent, i el que volem ara, doncs jo crec que entre tots continuar fent pinya per donar garanties al club de competir a una categoria semiprofessional, ja.
0: Òscar?
1: Jo parlaré en quant a la part esportiva. Al final ja preparant la temporada que ve, reforçant l'equip amb 2, 3, 4 peces, però al final, això que et comentàvem abans, nosaltres som una família molt gran, molt important, i tothom a la família té puesto a aquesta nova categoria, aquesta és la realitat. Sí que n'hi ha 2, 3, 4 jugadors que no poden continuar per temes laborals o per temes que es van a viure a altres puestos, i aquestes places les intentarem omplir amb gent del poble, que és la nostra opció, que ho faran, al igual que els d'ara, de forma desinteressada, perquè s'ha de recordar que en aquesta categoria només n'hi ha un equip que no paga els seus jugadors. O sigui, tots els jugadors cobren a segona catalana i només n'hi ha un equip a Tarragona, que és el Torreforta, que no paga. L'any que ve n'hi haurà dos, que serà el Calafell i el Torreforta. Però la gent que vingui és gent compromesa, gent que vol jugar a aquesta categoria. Com tu deies abans, no? Hòstia, anar fins a Ulldecona i perdre tot el dia per jugar... Gent que tingui ganes i tothom, tots els jugadors que estan ara tenen ganes i tots els que venen també, i créixer tots junts amb l'ajuda d'entitats

0: Més cop a la història participarà al Campionat d'Espanya de llaüt mediterrani que tindrà lloc aquest cap de setmana a València. Per saber això i molt més, avui ens acompanyen el Jordi Guaix, la Sílvia Reverte i també la Berta Marcet. Com esteu?
1: Molt bé.
2: Bé. Bé. Il·lusionats? Sí. Molt il·lusionats. Sí,
0: primer de tot, anem a fer 5 cèntims d'aquesta participació a la Jornada d'Esport Inclusiu, perquè en tenim ben poc d'esport inclusiu realment a Calafell, o sigui, s'hauria de promocionar més, i crec que aquest tipus d'iniciatives, no?, i aquestes sinergies entre entitats són molt interessants. Com va anar?
2: Bueno, va anar molt bé, sincerament. L'any passat també ho vam fer, amb nois amb síndrome de Down, vale? I aquest any pues, ha sigut amb nens amb autisme. I la veritat és que van estar molt contents, vam sortir a mar, remaven tots, ¿vale? Dues companyes nostres portaven el bot, però ells ho van passar superbé. Van sortir a mar, van al·lucinar, estaven molt contents i bueno, i tots, la veritat és que tots estaven molt contents, això és molt bonic de fer.
0: Quins beneficis creus que aporta aquest esport a persones amb necessitats especials, per exemple? Com?
2: Pues sobretot la concentració. Concentració, física, l'esport, companyerisme, això també, clar, tots tenen que remar una, ¿vale? I això requereix molt de complicitat, no?, entre tots ells. I això en l'autisme també ho té, ¿vale? L'autisme té això, que són molt, molt, molt companyers, no?, entre tots. I bueno, jo crec que és això el més important, a part de que s'ho van passar superbé. Molt divertit.
0: Molt bé. I com dèiem al principi, doncs, per primer cop a la història, Bogadors de Calafell participarà al Campionat d'Espanya de llaüt mediterrani. Com ha sorgit aquesta participació? Suposo que hi ha un recorregut darrere, una trajectòria que us ha portat fins aquí.
3: Bé, doncs mira, com saps, nosaltres estem en competició des de l'any 2019 i sempre hem sigut un equip mixta. I aquest any ha sorgit que tant a Espanya com a Catalunya s'ha inaugurat la categoria mixta, que fins ara no existia, havíem de remar en masculí, tot i que nosaltres anàvem en mixta. I això, i que aquest any tenim embarcació nova al llaüt mediterrani, que l'hem estrenat aquest any a la Lliga Catalana i al Campionat de Catalunya, i és una embarcació que et permet anar al Campionat d'Espanya, que al final el Campionat d'Espanya dins del banc fixa és, no sé com dir-te, és la prova més important, i com que no ens espanta res, doncs diem anem-hi i veiem què passa. És la primera vegada, no anem com de pardillos, però a fer-ho el millor que puguem, i a partir d'aquí l'any que ve ja sabrem on haurem d'anar, com entrenar o de més, per millorar segur el resultat que fem aquest any, sigui el que sigui.
0: Com encares aquesta jornada, Berta?
1: A veure, és el primer cop que anem, i van diferents comunitats autònomes, o sigui, van Múrcia, Andalusia, València i Catalunya. Aleshores anem amb tot d'equips, o sigui, competirem contra equips que no coneixem, que no hem vist mai. Al final, dintre del Campionat de Catalunya o de la Lliga Catalana, tots els clubs ens coneixem i més o menys sabem de quin peu calça cadascun, però amb Espanya no tenim ni idea, així que anem una mica a això,
0: a l'aventura.
1: Sí, a fer una expedició, a veure com va, a veure on estem dintre d'Espanya i a veure, a encarar el que faci falta.
0: Doncs suposo que esteu preparant, esteu entrenant, com esteu enfocant els entrenaments per poder anar-hi?
2: A veure, estem entrenant pues, des del principi de la Lliga, sí. No? O sigui, per lo del Campionat d'Espanya no entrenem diferent, entrenem igual. El que passa que és el que diu Berta, no coneixem els nostres contrincants, no? Llavors, pues, bueno, això te dona una miqueta de por, entre cometes, no? però

0: Bueno, l'entrenament és el mateix. L'entrenament és el mateix.
1: Perquè què feu,
0: realment què feu? Anem a remar igual. Mm. Vale?
1: Com enfoqueu els entrenaments, per exemple, en un dia?
0: Com els enfoquem?
1: Sí, com comenceu? Suposo que també amb exercicis de força, de resistència, no? Calentant una mica, com em va explicar la Berta.
0: Bueno, calentem una mica al principi i després ja anem a la barca. Vale? Mm-hmm. Això quan sortim a la barca. N'hi ha dies que no podem sortir per inclemències del temps, no? I llavors pues, fem físic. Vale? L'ergo, la màquina de rem, i exercicis tècnics, vale? de força, sobretot de força, i una miqueta de cardio. I així ho fem.
1: Quantes persones aneu al Campionat d'Espanya?
2: Doncs anem els 8 que remaran, més el timoner, més els 2 reserves i més... crec que 5 o 6 que venen a animar-nos, unes 15 o 16 persones ens desplaçarem divendres cap a València.
1: Com és la logística? Aneu tots junts o...? Perquè això deu ser difícil, també.
2: Bueno, sí. La logística, pues, igual en qualsevol regata que fem nosaltres. Cotxes particulars, omplim cotxes, aquí a València no sé si anirem 4 o 5 cotxes, i així ens ho muntem. Vull dir, jo porto sempre el remolc amb la barca i els demés, el que pot, una regata porta un al cotxe, una regata porta un altre, però bueno, així és com ho fem en cotxes particulars. Sí.
3: Clar, és que fins avui, ara fa mitja hora, no hem sabut els horaris en els que competirem. O sigui, sabíem que els dies de competició eren divendres, dissabte i diumenge, però depenent dels equips que s'apuntessin al mixte, no sabíem si aniríem directament el diumenge o el divendres. Aleshores era tot esperant a veure quan anàvem amb els cotxes, com organitzàvem els cotxes, depenent d'això, de la convocatòria, i saber quan aniríem. Així que des que ho han penjat han començat a sortir ja tots els cotxes que tenien, a veure com ens organitzàvem. L'hotel ja el tenim des de fa mesos, perquè a veure, el ser un campionat així, la veritat és que s'estaven exhaurint les habitacions ràpid. Així que l'hotel ja fa temps el tenien controlat, sí, i ara els cotxes, avui.
1: I quan sortireu? Quins són els horaris?
2: Doncs jo amb la barca sortiré a les 7 del matí.
1: Ui,
2: i a la resta els he dit que entre 11 i 12 del migdia estiguin a València. Així que hauran de sortir, bueno, jo vaig més lent amb la barca, però bueno, la competició, he vist els horaris del mixte, hi han 4 eliminatòries divendres a la tarda i la primera és a les 6:25. Sembla que van cada 10 minuts, vull dir que entre 6:25 i 7 de la tarda remarem. Vull dir, per això he convocat doncs, abans de les 12, perquè s'ha d'arribar, s'ha de passar el bot, s'ha de veure la situació, ja he dit abans que anem com a nous, veure on estem, habituar-nos i bueno, i a la tarda remar, sí.
1: Suposo que de cara a estar en un escenari diferent, perquè vosaltres... esteu acostumats a competir per Catalunya, però no sé si per València, en aquest lloc precisament, ja ho hem dit, que és la primera vegada de la història que participeu al Campionat d'Espanya, però esteu al Reial Club Nàutic València, que és per aquell entorn. Com us espereu a aquest escenari?
2: Bé, és cert, no hem estat mai, però bueno, ja per Google Maps i demás ja he vist la situació... la setmana passada a València, la Comunitat Valenciana també va fer el seu campionat de valencià i ja ho vaig veure per YouTube, més o menys em puc fer la idea, i al final totes les regates, encara que canvi l'escenari, al final és el mateix. Arribes amb el remolc, hi ha algú que et diu on t'has de descarregar el bot, on t'has de guardar el remolc, on t'has de guardar el cotxe, on te pots posar la carpa, on t'has d'embarcar, vull dir que al final tot és el mateix. Simplement que si arribes amb temps, pues, ho assimiles tot.
1: S'espera bon temps aquest cap de setmana? Ho heu mirat? Sí,
3: sí. Sí, menys mal. Sí.
2: Bueno, jo avui no ho he mirat, però ahir divendres a la tarda hi havia, Pel matí bé, totes les tardes es complica una miqueta de, amb una miqueta de vent.
1: Pel vent.
2: Val? Diumenge al matí, perfecte. Ara, si arribem a diumenge al matí, és que estem dins dels 8 primers. Vale? I dissabte al matí està perfecte, també. A la tarda també marca una miqueta de vent, però bueno, suposo que...
0: Estem acostumats.
2: El lloc, el camp de regates també he vist que està en un lloc que està a mar obert, però està reserat, o sigui, està al port aquí, no? O sigui, el port abriga de llevant, no? I veurem. Però bueno, jo sempre dic que les condicions són igual per tots, vull dir que... com estigui, s'haurà de remar i ja està.
1: Heu dit que el divendres a la tarda són les eliminatòries. Això vol dir que us heu de classificar pel dia següent?
2: Sí? Sí, sí.
3: Semifinals el dissabte, sí, i finals el diumenge.
2: Bueno, hi ha una repesca dissabte al matí. O sigui, la nostra categoria hi ha 13 participants, perquè això va en funció de si són 3 o 4, 5, 6, 13... Bueno. El nostre cas, que som 13, hi ha 4 eliminatòries divendres. M'imagino que faran 3 eliminatòries de 3, perquè el camp de regata són 4 carrils, vale? Són 4 embarcacions. Però havent 13 i 4 eliminatòries, entenc que en faran 3 regates de 3 carrils i una de 4. Classifiquen directament a dissabte a la tarda de semifinals els 4 primers, i els 9 restants dissabte al matí faran 3 repesques, que aquí sí seran 3 regates de 3 carrils. Els 3 primers aniran directament a la tarda a semifinals, i el millor segon temps. I aquí 5 ja quedaran eliminats. 5 ja hauran acabat el campionat. I els 8 que arribin a semifinals faran 2 semifinals. Primer i segon de cada semifinal aniran a la final A per lluitar de primer a quart lloc, i els tercers i quarts de cada semifinal aniran a final B per lluitar de 5 a 8è.
1: Totes les entrevistes d'aquest Calafell Esportiu les teniu disponibles en format vídeo senceres al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió. Ara sí, arribem al final del Calafell Esportiu. Tornem, com sempre, el pròxim divendres amb el més destacat de la setmana i la prèvia. Recordeu que també podeu recuperar els programes en línia a calafell.tv, ràdio a la carta, Calafell Esportiu. Portes obertes a tots els clubs i entitats que vulguin parlar de la seva activitat esportiva en aquest espai. Podeu fer la vostra proposta a calafellradio@calafell.cat o podeu enviar un WhatsApp al 647-751-883. Repeteixo, 647-751-883. Fins aviat.
4: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu, amb Roser Ribas.
5: Ricard Electrodomèstics ha patrocinat el Calafell Esportiu. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
6: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
4: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.
5: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres 22 de maig.
4: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
5: L'Ajuntament de Calafell i la policia local posaran en marxa el proper mes de juny una nova organització del cos. L'objectiu és tenir policia de proximitat i altres serveis importants per als ciutadans i visitants. En parlem d'aquí uns minuts. Tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. <t------> Calafell torna al top 10 dels ajuntaments que destaquen en transformació digital i l'administració oberta. L'Ajuntament rep el reconeixement, la OC, a 107 dins la categoria de municipis entre 20.000 i 50.000 habitants. El dissabte 6 de juny a 6:45 de la tarda s'inaugurarà Tallamars. Llaüts, gusis, sardinals i altres barques de treball a la nova exposició de Francesc Ferrer Grau al Centre Cívic i Cinema Iris de Calafell. Detingut al Baix Penedès un lladre que va rebentar 24 cotxes per robar-hi. En només dues nits va causar danys a 24 vehicles i es van dur objectes, alguns d'elevat valor, a Sant Salvador i Coma-ruga. El dissabte 30 de maig, de 10 del matí a 2 del migdia, a la platja de l'estació de Cunit, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació. Troben una granada de la Guerra Civil al passeig de les botigues de Sitges. Un operari detecta el projectil durant unes obres de reparació de la vorera. Catalunya preveu collir un 13,5% més de fruita de pinyol que l'any passat i recuperar part del seu potencial productiu. El sector encara la campanya amb una mirada optimista, malgrat els danys puntuals per pedregades o gelades. Impulsen dos centrals solars amb més de 14.300 panells fotovoltaics a Creixell. Les instal·lacions, promogudes per la mateixa societat, tenen 4,2 megawatts de potència cadascuna. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: Bugadors de Calafell ha participat recentment en una jornada d'esport inclusiu, la qual ha estat organitzada per l'Associació de Pesca Esportiva Penedès-Garraf, que va tenir lloc al port de Segur de Calafell. I, a més, Bugadors de Calafell, per primer cop a la història, participarà al Campionat d'Espanya de Llaüt Mediterrani, que tindrà lloc aquest cap de setmana a València. Per saber això i molt més, avui ens acompanyen el Jordi Guaix, la Sílvia Reverte i també la Berta Mercet.
4: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
5: L'Ajuntament de Calafell i la policia local posaran en marxa el proper mes de juny una nova organització del cos. L'objectiu és tenir policia de proximitat i altres serveis importants per als ciutadans i visitants. Ho ha explicat als micròfons de Calafell Ràdio l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
7: Ara estem fent un canvi a nivell organitzatiu de la policia local. Estem fent que hi hagi més policia de proximitat. Tenim un nou cap que fa pràcticament un any doncs, que està treballant i ha fet un nou disseny de com vol la policia i també de com podem tenir més presència al carrer, i aquesta és la idea, no? Ara s'està començant a estructurar tot això perquè aquest estiu doncs, ja puguem posar-ho en marxa. Segurament ho podrem posar en marxa a partir del 15 de juny, aquest nou dispositiu.
5: L'alcalde ha donat detalls en el que estan treballant actualment.
7: I bé, doncs estem parlant amb els sindicats, estem també mirant doncs, les adaptacions que s'han de fer de tots els quadrants, del conveni, de totes les normes doncs, que hi ha escrites també, i això és el que estem treballant. I bàsicament doncs, anunciar això, que a partir del 15 de juny doncs, podrem tenir una nova estructura, una nova organització dels policies que tenim, i a més amb l'increment que hi ha previst també de 7 places més que s'estan convocant i que podrem doncs, tenir més dotació, i això ens permetrà doncs, tenir més presència al carrer, que és l'objectiu.
4: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
5: La OC, l'Administració Oberta de Catalunya, ha premiat Calafell entre els municipis que destaquen per la seva transformació digital, en la categoria entre 20.000 i 50.000 habitants. L'onzena edició dels reconeixements Administració Oberta s'ha celebrat al Teatre Auditori de Granollers i ha tornat a posar a Calafell entre els 10 primers ajuntaments més valorats en matèria de digitalització i govern obert durant el 2025 en relació a la seva població. Calafell ha aconseguit la setena posició amb 87 punts sobre 100 possibles. Aquest organisme també valora en 607.000 euros l'estalvi anual que suposa l'administració online pel consistori. Destaca el 100% assolit en govern obert, entre els tres eixos que es valoren: drets digitals, activitat i govern obert. L'Ajuntament de Calafell no estava entre els 10 millors de la seva categoria des de l'any 2020. Aquests guardons els entrega a la UOC i distingeixen 7 categories en funció del nombre d'habitants. De fet, també hi ha els Consells Comarcals. El Consell Comarcal del Baix Penedès també ha estat entre els 3 guardonats en la categoria de Consells Comarcals. El Baix Penedès ha assolit 72 punts de 100 possibles amb un estalvi anual de 113.000 euros. La UOC valora l'índex de maduresa digital que es determina a partir de l'anàlisi d'uns indicadors objectius, les dades d'ús dels serveis i de l'anàlisi dels webs dels ens locals. És una iniciativa innovadora i única, tant a nivell estatal com internacional, que permet avaluar amb rigor el grau de maduresa de la transformació digital d'un ens públic. Els índexs que mesuren el desenvolupament del govern digital a nivell autonòmic o estatal no són apropiats per avaluar les dades a nivell local i, a més, es basen en enquestes o estadístiques, mentre que, des d'aquí, s'utilitzen dades obertes públiques i objectivables. Els premis a UOC valoren, entre d'altres, la transformació digital de l'administració, l'accés de la ciutadania als serveis digitals, la transparència i el govern obert, la modernització dels processos interns. L'any 2019 l'Ajuntament de Calafell va ser el millor en la seva categoria. L'any 2024 era 80 sobre 100. El 2024, 2022 i 2021 l'Ajuntament de Calafell estava entre els 20 millors de la seva categoria. El 2023 havia estat entre el top 30. En aquests darrers anys, altres ajuntaments havien avançat en matèria de transformació digital, ja que, degut a la pandèmia, molts es van espavilar i van començar a millorar la seva administració electrònica per facilitar els tràmits a distància dels ciutadans. Per aquest motiu i aquest reconeixement a Calafell és fruit d'una nova empenta per millorar l'atenció a distància amb els ciutadans. A poc es va millorant. De fet, Calafell ha anunciat la transformació de l'actual eina digital Línia Verda en un nou espai digital personalitzat que cada ciutadà tindrà al seu abast i des d'on podrà veure tots els seus tràmits, factures i rebuts amb l'Ajuntament de Calafell. Recentment, l'empresa municipal CEMSA ha adjudicat aquest nou entorn. En poques setmanes hi haurà un canvi important en relació amb el ciutadà. Aquest guardó se suma al recent obtingut sobre el segell Info Participa, on l'Ajuntament de Calafell ja porta anys aconseguint la màxima puntuació del 100%, i on a més aquest any ha rebut el Premi Mentor a l'ajudar el Consell Comarcal del Baix Penedès a aconseguir el segell. Aquests reconeixements són una mostra, diuen, des de l'Ajuntament de Calafell, per la transparència i la participació ciutadana.
4: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
5: I continuen els show cookings d'Economia Blava al Mercat Municipal de Calafell. Aquest dissabte, demà, 23 de maig, a les 12 del migdia, al Mercat Municipal podràs gaudir de la millor cuina local, sostenible i de temporada en directe, amb demostracions plenes de sabor, creativitat i talent. Una experiència gastronòmica per descobrir, aprendre i degustar els sabors del nostre territori.
4: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
5: El dissabte 6 de juny a 6:45 de la tarda s'inaugura Tallamars, llaüts, gussis, sardinals i altres barques de treball a la nova exposició de Francesc Ferrer Grau al Centre Cívic Cinema Iris de Calafell. L'acte d'inauguració comptarà amb l'actuació de Gestanyoles, amb Elisabet Raspall i Belén Cabanes. L'exposició es podrà visitar el 6 i 7 de juny, d'11 del matí a 2 del migdia i de 6 de la tarda a 9 de la nit. Romandrà al Centre Cívic Cinema Iris fins al 20 de juny.
4: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
5: Agents dels Mossos d'Esquadra, de la Unitat d'Investigació i del Grup Delinqüència Urbana de la Comissaria del Vendrell han detingut aquesta setmana un home de 22 anys com a presumpte autor de 24 robatoris amb força a l'interior de vehicle. Els fets es remunten a les nits del 25 i 26 del passat mes d'abril i també als dies 8 i 9 de maig. Un desconegut va actuar amb vehicles estacionats a diversos carrers dels barris marítims de Sant Salvador i Coma-ruga, al Vendrell. El sobtat augment de fets delictius de la mateixa tipologia a carrers molt pròxims d'una mateixa zona va generar malestar i preocupació veïnal. Els investigadors van determinar que es tractava d'una sola persona i un mateix modus operandi. El lladre causava importants danys als vehicles saquejats i s'enduia tota mena d'objectes, alguns d'elevat valor. De les gestions fetes per part de la unitat d'investigació, es va constatar que l'autor va actuar de nit i matinada per evitar ser sorprès. Sostreia tot el que podia de l'interior després de trencar els vidres i causar danys en els marcs de les portes, finestres i maleters. El fet més rellevant va tenir lloc el passat 8 de maig, quan el lladre va endur-se dues bicicletes de carretera valorades en 6.000 euros d'un cotxe estacionat al carrer de l'Emperador Trajà de Coma-ruga. A més, també es va apropiar d'un rellotge i material esportiu, entre cascos, sabatilles, ulleres i altres objectes. D'altres vehicles també es va endur un ordinador portàtil, un patinet elèctric, un rellotge, diverses eines, targetes de crèdit i documents personals i diners en efectiu. Entre d'altres carrers, els investigadors van delimitar l'actuació del lladre en una zona compresa en carrers com el de Gràcia, Abat Bassa, Octavi August, avingudes Imperial Tàrraco, Palforiana, Parlament de Catalunya, tots aquests dels barris marítims de Sant Salvador i Coma-ruga. La recerca del sospitós va donar com a resultat la identificació d'un home a qui no li constaven detencions anteriors i no disposava de cap domicili conegut, la qual cosa va dificultar més la seva localització. Finalment, amb el suport del grup de delinqüència urbana, se'l va poder detenir pels vols de les 10 de la nit, al carrer de la Masia Socies, al Baix Penedès, al Vendrell. Està previst que el detingut ja passi a disposició del jutjat d'instruccions en funcions de guàrdia del Vendrell.
4: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
5: El dissabte 30 de maig, de 10 del matí a 2 del migdia, a la platja de Cunit, a l'Espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació, jornada en què es celebra el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies, de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon d'escoles de Cunit faran els seus propis estels. Els infants que hagin participat en els tallers podran recollir els seus estels al passeig marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estel es retornarà al seu centre educatiu. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens i a les nenes que no hagin participat en els tallers que puguin fer el seu propi estel. Durant la volada, Barcelona Estels Club portarà els seus estels professionals per fer una demostració, donant espectacularitat a la jornada. A més, de 10 del matí a 11:15, les bandes escolars de Cunit faran una cercavila pel passeig marítim. També hi haurà espectacles d'escoles de ball i molta participació. Per acabar l'esdeveniment, actuaran alumnes de l'Escola de Música, amb la participació de grups diferents. Començarà a 11:45 del matí. Es duran a terme fins la cloenda de l'esdeveniment.
4: Calafell Ràdio. Informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
5: Ho hem avançat en els titulars. Una granada de morter ha aparegut al passeig del nucli de les botigues de Sitges a la zona limítrof entre el terme municipal de Castelldefels. La principal hipòtesi és que correspon a la Guerra Civil. Uns operaris que feien obres de reparació a la vorera la van trobar i van avisar el servei d'emergències. Segons detallen fonts policials, en un primer moment es va desplaçar a la zona la unitat de la Guàrdia Civil mentre els Mossos d'Esquadra activaven la unitat especialitzada TEDx. Els agents van retirar el projectil de 30 centímetres de llargada fins a una pedrera. Allà el van detonar de forma controlada.
4: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
5: Obrim ara la plana general del dia. Parlem de la producció de préssec i nectarina a Catalunya, perquè augmentarà un 13,5% més respecte a l'any passat. Segons les previsions de Frucat i el Departament d'Agricultura, que s'han presentat aquest dijous en el marc del Interprunus, el fòrum internacional dedicat a la fruita de pinyol. El sector encara la campanya d'enguany amb una mirada optimista per recuperar part del seu potencial productiu i arribar a les prop de 423.000 tones de fruita, després que les campanyes anteriors hagin estat marcades per les inclemències meteorològiques com la sequera i les pedregades. Pel que fa a les varietats, Catalunya continua reforçant el pes de les nectarines, sobretot les planes i el préssec pla. Les previsions catalanes per la campanya de fruita de pinyol d'aquest 2026 apunten a una recuperació de la producció. Escoltem el director dels serveis de fruites i verdures, Eric Hostalnou, explica que enguany es preveu una campanya normal.
8: Dic que aquest any la paraula més adient és normalitat. No hi ha hagut cap dany important en cap lloc de producció a Europa. L'any passat hi ha hagut bastant gel a Grècia, pedregada a nord d'Espanya. Aquest any, de moment, poca cosa significativa, alguna pedregada, però no significativa a nivell de volum total. Doncs tenim un potencial de producció europea que és bastant normal.
5: Manel Simón, director general de Frucat, apunta que les inclemències meteorològiques d'enguany no han deixat afectacions significatives globals fins a dia d'avui.
9: Doncs, bàsicament han hagut algunes tempestes, com sabeu, de pedra, el dia 19 d'abril, el 4 i el 12 de maig, però sense gaire afectació global al nostre potencial. És a dir, quan cau una pedregada en el lloc que cau, doncs pot fer més o menys mal, però hi ha pedregades que tenen un abast en la superfície de Lleida o Catalunya molt important. Aquestes no han set d'un gran abast respecte a la globalitat del préssec nectarina.
5: Indica que augmenta el percentatge de producció de nectarina plana.
9: I el grup de la nectarina plana, doncs ja comença a pesar una cosa interessant, encara que és petit, 6.700.000 quilos, 6.700 tonelades, això és un 17% més que l'any passat, un 26% més que la mitjana. No només aquestes variacions a l'alça per menys afectació climàtica aquest any, sinó perquè, a més, el grup nectarina plana està incrementant-se en plantacions.
5: El president del Comitè de Pinyol de Frucat, Jaume Lozano, diu que per la campanya d'enguany es preveu collir un 13,5% més de fruita que l'any passat.
10: Som una terra molt professional, tenim uns pagesos que són molt valents, tenim unes empreses i unes cooperatives al capdavant que ho donen tot, que tenen gent molt professional, i això ens ha fet que aquest any la nostra producció respecte a l'any passat augmenti al voltant d'un 13,5%. Aquest any estan previstes de produir unes 422.870 tonelades. Això és un augment d'un 13,5% respecte a l'any anterior. Cal destacar que l'any passat no estàvem amb números de volums, i també amb un augment respecte a les últimes campanyes. Això què vol dir? Que no estem al nostre potencial, però sí que estem molt estabilitzats i estem amb una tendència lleugerament cap a l'alça.
5: Persones Lleida és la que concentra el gruix de la producció amb més tones. Tarragona. La situació es manté més estable, amb una previsió de 15.340 tones, un 0,8% superior a la campanya passada.
4: L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
5: La promotora Inspra Energia inicia la tramitació de dos projectes de centrals solars que sumen més de 14.300 panells fotovoltaics en terrenys no urbanitzables del terme municipal de Creixell, al Tarragonès. El Departament de Territori ha publicat la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d'impacte ambiental de les dues centrals, amb 4,2 megawatts de potència cadascuna i amb una línia d'evacuació. Creixell 1 preveu instal·lar 6.900 panells i té un pressupost de 2,25 milions. Creixell 2 projecta 7.406 panells i té un pressupost de 2,05 milions.
4: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
5: Amb la Roser Ribas.
1: Bugadors de Calafell ha participat recentment en una jornada d'esport inclusiu, la qual ha estat organitzada per l'Associació de Pesca Esportiva Penedès-Garraf. que va tenir lloc al port de Segur de Calafell. I a més, Bugadors de Calafell per primer cop a la història participarà al Campionat d'Espanya de llaüt mediterrani que tindrà lloc aquest cap de setmana a València. Per saber això i molt més, avui ens acompanyen el Jordi Guaix, la Sílvia Reverte i també la Berta Mercet. Com esteu?
3: Molt bé.
0: Bé. Il·lusionats? Sí. Molt il·lusionats. Sí,
1: primer de tot, anem a fer 5 cèntims d'aquesta participació a la Jornada d'Esport Inclusiu, perquè en tenim ben poc d'esport inclusiu realment a Calafell, o sigui, s'hauria de promocionar més, i crec que aquest tipus d'iniciatives, no?, i aquestes sinergies entre entitats són molt interessants. Com va anar?
0: Bueno, va anar molt bé, sincerament. L'any passat també ho vam fer, amb nois amb síndrome de Down, vale? I aquest any pues, ha sigut amb nens amb autisme. I la veritat és que van estar molt contents, vam sortir a mar, remaven tots, vale? Dues companyes nostres portaven el bot, però ells ho van passar superbé. Van sortir a mar, van al·lucinar, estaven molt contents i bueno, i tots, la veritat és que tots estaven molt contents, això és molt bonic de fer.
1: Quins beneficis creus que aporta aquest esport a persones amb necessitats especials, per exemple? Com?
0: Pues sobretot la concentració. Concentració, física, l'esport, companyerisme, això també, clar, tots tenen que remar una, ¿vale? I això requereix molt de complicitat, no?, entre tots ells. I això en l'autisme també ho té, ¿vale? L'autisme té això, que són molt, molt, molt companyers, no?, entre tots. I bueno, jo crec que és això el més important, a part de que s'ho van passar superbé. Molt divertit.
1: Molt bé. I com dèiem al principi, doncs, per primer cop a la història, Bugadors de Calafell participarà al Campionat d'Espanya de llaüt mediterrani. Com ha sorgit aquesta participació? Suposo que hi ha un recorregut darrere, una trajectòria que us ha portat fins aquí.
2: Bé, doncs mira, com saps, nosaltres estem en competició des de l'any 2019 i sempre hem sigut un equip mixta. I aquest any ha sorgit que tant Espanya com a Catalunya s'ha inaugurat la categoria mixta, que fins ara no existia, havíem de remar en masculí, tot i que nosaltres anàvem en mixta. I això, i que aquest any tenim embarcació nova al llaüt mediterrani, que l'hem estrenat aquest any a la Lliga Catalana i al Campionat de Catalunya, i és una embarcació que et permet anar al Campionat d'Espanya, que al final el Campionat d'Espanya dins del banc fixa és, no sé com dir-te, és la prova més important, i com que no ens espanta res, doncs diem anem-hi i veiem què passa. És la primera vegada, no anem com de pardillos, però a fer-ho el millor que puguem, i a partir d'aquí l'any que ve ja sabrem on haurem d'anar, com entrenar o de més, per millorar segur el resultat que fem aquest any, sigui el que sigui.
1: Com encares aquesta jornada, Berta?
3: A veure, és el primer cop que anem, hi van diferents comunitats autònomes, o sigui, van Múrcia, Andalusia, València i Catalunya. Aleshores anem amb tot d'equips, o sigui, competirem contra equips que no coneixem, que no hem vist mai. Al final, dintre del Campionat de Catalunya o de la Lliga Catalana, tots els clubs ens coneixem i més o menys sabem de quin peu calça cadascun, però amb Espanya no tenim ni idea, així que anem una mica a això,
1: a l'aventura,
3: sí, a fer una expedició, a veure com va, a veure on estem dintre d'Espanya i a veure, a encarar el que faci falta.
1: Doncs suposo que esteu preparant, esteu entrenant, com esteu enfocant els entrenaments per poder anar-hi?
0: A veure, estem entrenant pues, des del principi de la Lliga, sí. No? O sigui, per lo del Campionat d'Espanya no entrenem diferent. entrenem igual. El que passa que és el que diu Berta, no coneixem els nostres contrincants, no? Llavors, pues bueno, això te dona una miqueta de por, entre cometes, no? Però bueno, l'entrenament és el mateix. L'entrenament és el mateix. Perquè
1: què fer,
0: realment anem a remar igual. Mm. Vale?
1: Com enfoqueu els entrenaments, per exemple, en un dia?
0: Com els enfoquem?
1: Sí, com comenceu? Suposo que també amb exercicis de força, de resistència, no? Calentant una mica, com em va explicar la Berta.
0: Bueno, calentem una mica al principi i després ja anem a la barca. Vale? Mm-hmm. Això quan sortim a la barca. N'hi ha dies que no podem sortir per inclemències del temps, no? I llavors pues, fent físic, vale? L'ergo, la màquina de rem, i exercicis tècnics, vale? De força, sobretot de força, i una miqueta de cardio, i així ho fem.
1: Quantes persones aneu al Campionat d'Espanya?
2: Doncs anem els 8 que remaran, més el timoner, més els 2 reserves i més, crec que 5 o 6 que venen a animar-nos, unes 15 o 16 persones. Ens desplaçarem divendres cap a València.
1: Com és la logística? Aneu tots junts o...? Perquè això deu ser difícil, també.
2: Bueno, sí. La logística, pues, igual en qualsevol regata que fem nosaltres. Cotxes particulars, omplim cotxes, aquí a València no sé si anirem 4 o 5 cotxes, i així ens ho muntem. Vull dir, jo porto sempre el remolc amb la barca i els demés, el que pot, una regata porta un al cotxe, una regata porta un altre, però bueno, així és com ho fem en cotxes particulars. Sí.
3: Clar, és que fins avui, ara fa mitja hora, no hem sapigut els horaris en els que competirem. O sigui, sabíem que els dies de competició eren divendres, dissabte i diumenge, però depenent dels equips que s'apuntessin al mixte, no sabíem si aniríem directament el diumenge o el divendres. Aleshores era tot esperant a veure quan anàvem amb els cotxes, com organitzàvem els cotxes, depenent d'això, de la convocatòria i saber quan aniríem. Així que des que ho han penjat han començat a sortir ja tots els cotxes que tenien, a veure com ens organitzàvem. L'hotel ja el tenim des de fa mesos, perquè a veure, el ser un campionat així, la veritat és que s'estaven exhaurint les habitacions ràpid. Així que l'hotel ja fa temps el tenien controlat, sí, i ara els cotxes avui.
1: I quan sortireu? Quins són els horaris?
2: Doncs jo amb la barca sortiré a les 7 del matí.
1: Ui,
2: i a la resta els he dit que entre 11 i 12 del migdia estiguin a València. Així que hauran de sortir, bueno, jo vaig més lent amb la barca, però bueno, la competició, he vist els horaris del mixte, hi han 4 eliminatòries divendres a la tarda i la primera és a les 6:25. Sembla que van cada 10 minuts, vull dir que entre 6:25 i 7 de la tarda remarem. Vull dir, per això he convocat pues, abans de les 12, perquè s'ha d'arribar, s'ha de passar el bot, s'ha de veure la situació, ja he dit abans que anem com a nous, veure on estem, habituar-nos i bueno, i a la tarda remar, sí.
5: Aquesta entrevista sencera en format vídeo ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
4: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
5: Fins aquí l'edició informativa del dia. Els esports, la Roser Ribas i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona entrada del cap de setmana. Adéu-siau.
4: L'informatiu.

0: Les conselleries de Salut i d'Educació s'enduen gairebé la meitat dels nous pressupostos. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: El govern ha enviat avui els nous pressupostos al Parlament amb la previsió que puguin entrar en vigor el mes de juliol, Joan Bota.
2: Freguen els 50.000 milions d'euros i no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte a l'educació. En percentatge, dins dels departaments amb més pressupost, destaca l'increment del 35% de la Conselleria de Territori i Habitatge i del 34% de la d'Interior i Seguretat Pública.
0: Parlament, Albert Prat.
3: El govern s'ha guardat 900 milions d'euros per complir els acords pactats amb Esquerra i els Comuns, i si cap partit de l'oposició retarda els terminis, el Parlament validarà els primers comptes de Salvador Illa el 2 de juliol. Entraran en vigor a la meitat de la legislatura, però el president ja podrà respirar tranquil fins al final del mandat. Alícia Romero, consellera d'Economia.
4: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels Comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar.
0: En paral·lel a l'aprovació dels pressupostos, govern i sindicats han acabat ara mateix l'última reunió per mirar de resoldre el conflicte a l'educació, amb les posicions encara molt allunyades.
2: L'última proposta del departament d'aquest mateix matí descarta pujades generals a tots els docents i vincula els increments a complements per tasques concretes com ensenyar en centres de màxima complexitat o tutoritzar treballs de recerca. És una novetat d'avui.
0: Mataró, Sara Canyete.
5: Sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que la proposta que van presentar i els sindicats està fora de l'abast del departament, però valora l'esforç que continuen fent les parts per acostar posicions. Avui el departament ha presentat una nova proposta on vincula la millora de sou a complements per tasques a les que podria accedir pràcticament tota la plantilla, però descarta una pujada de sou general.
0: Al Catalunya migdia d'avui també us explicarem que els Mossos d'Esquadra posen cada dia 17 multes de mitjana a conductors que no respecten la distància de seguretat amb el vehicle que tenen al davant.
2: Són dades que us avancem a Catalunya Ràdio. Els xocs per embestida estan darrere de 3 de cada 10 accidents a les carreteres del país. Sentiu Òscar Llatge, coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
6: Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acabar en què el que va darrere no pot reaccionar, i és així de clar, és pura física.
0: De la crònica internacional, els moviments de les tropes que els Estats Units tenen a Europa són protagonistes de la reunió d'avui dels ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN. Brussel·les, Bruno Fortea.
7: Els aliats europeus de l'OTAN celebren que Donald Trump hagi decidit enviar 5.000 soldats més a Polònia. És la mateixa quantitat que en vol treure d'Alemanya. Washington nega que sigui un càstig contra Berlín per haver dit que l'Iran estava humiliant els Estats Units a les negociacions de pau. El líder de l'OTAN diu que els nord-americans continuaran vetllant per la defensa d'Europa.
0: I tot això el dia en què milers de catalans estan pendents, bàsicament, d'això.
8: Debí tirar-me fotos de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazo la peso.
0: És el cantant porto-riqueny Bad Bunny, que actua aquest vespre a Barcelona en l'inici de la seva gira europea. D'això que sentiu l'àlbum Debí tirar-me fotos. Estadi Olímpic, mis companys, Marta Vives.
9: Nervis i emoció a aquesta hora a les portes de l'Estadi Olímpic. Centenars de nois i noies molt joves amb entrepans, cartes, paraigües que fan de parasols, esperen que les 5 s'obrin aquestes portes.
10: Jo tenia moltes ganes de poder venir aquí. Fa molt de temps que vam comprar les entrades i portàvem temps esperant aquest dia, així que...
11: Aquí és ara o mai, o sigui, jo estic complint un somni, no és broma, eh?
12: Sí, sí, sí. Per mi és una locura perquè és el meu primer concert.
9: A les 5 obriran les portes i a partir de les 8 el concert.
0: 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
13: Bon dia.
0: Amb un dissabte que arriba demà carregat d'emocions per l'esport català.
13: Perquè demà el Barça juga a la final de la Champions amb l'Olímpic de Lió. Anirem a Oslo per saber l'última hora d'aquesta final. Més tard, demà, el Girona juga el partit contra l'Elx, que és una final per la permanència a primera divisió. El Girona només li serveix la victòria per salvar-se. I ja és oficial, Pep Guardiola deixa el Manchester City després de 10 temporades. Marxa amb 20 títols, entre ells 6 Premier Leagues i una Champions.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia, doncs som a les portes d'un cap de setmana llarg de 3 dies per moltes persones. De fet, Trànsit espera que 600.000 vehicles sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui i demà al migdia, i a aquesta hora les dues rondes de Barcelona molt carregades, especialment complicada la circulació en tots dos sentits. A la ronda de dalt, entre Pedralbes i Horta, on hi ha hagut un accident sentit Llobregat que talla un carril. I un últim apunt, en aquest cas sobre transport públic, perquè s'han desconvocat les dues jornades de vaga a Rodalies previstes pels dies 27 de maig i 5 de juny.
0: Tot això a les portes d'un cap de setmana que, pels habitants de Barcelona i algunes altres ciutats, és llarg. A veure com serà el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
15: Bon dia.
0: A veure, què ens espera?
15: Està la cosa molt calenta, francament. Estem ja fregant per primer cop aquest any els 35 graus. A Tàrrega, 34,7. A Torroja del Priorat, 34. A Vinebre, 34. Al Montmell, al Baix Penedès, 32. Falset, 32. Per tant, la calor és notícia. I, a més, això durarà aquest llarg cap de setmana, com bé deies, de dilluns a la segona Pasqua, la Pasqua Granada. I tot això, doncs, amb sol, nuvolades al Pirineu cada tarda. Avui pot caure alguna gotellada al Ripollès, a la Cerdanya, molt poqueta cosa. Demà creiem que no, i probablement de cara a diumenge algun ruixadet a l'Alt Pirineu, la zona nord del Pallars Sobirà. Per últim, direm que tota aquesta bonança, aquesta calor preestiuenca, com si fos pràcticament la segona quinzena del mes de juny, doncs tindrà petites excepcions. Arran de mar no arribarem a 30, estarem entre 22 i 26 aproximadament, i la possibilitat d'alguna boira o núvol baix que frenaria aquesta calor exagerada de l'interior.
0: Doncs aquells afortunats que tinguin 3 dies de festa, que ho aprofitin, que arriba temps de...
15: Exacte,
0: pràcticament
15: el temps acompanya, però podem quedar escaldats, eh?
0: Bé, escolta'm, els que treballarem dilluns no ho patirem, això, veus?
15: Exacte.
0: Gràcies, Dani, bon dia.
15: Bon dia, bon dia.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. El Parlament de Catalunya donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa a principis del mes de juliol si no hi ha cap entrebanc fins llavors. El president de la cambra, Josep Rull, ha anunciat el calendari per la votació definitiva després que el govern els hagi tornat a registrar, avui sí, amb els vots assegurats.
16: Se celebrarà un darrer ple que acollirà el debat final i, si escau, l'aprovació dels dos projectes de llei. Aquest ple se situaria al voltant del 2 de juliol.
0: Doncs ja tenim l'agenda. Anem al Parlament. Albert Prat, bon dia.
17: Què tal, Òscar? Bon dia.
0: L'executiu ha reiniciat aquest matí la tramitació parlamentària dels seus comptes després d'una setmana maratoniana per tancar el suport d'Esquerra i dels Comuns.
17: Sí, el govern no les tenia totes, patia perquè el conflicte amb els mestres retardés algun dels acords amb Esquerra i els Comuns, però finalment ha acabat sortint-se amb la seva i ha aconseguit comprimir en 5 dies una operació planificada des del març. Aquest matí el president Salvador Illa i la consellera d'Economia, Alícia Romero, han entrat plegats a la reunió extraordinària del govern amb el dossier dels números a sota el braç i amb cara de satisfets, perquè amb tots els vots assegurats, ara el debat parlamentari ja fa baixada.
4: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels Comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
17: I en el millor dels casos entraran en vigor el 2 de juliol. A partir d'aleshores, Salvador Illa tindrà els primers pressupostos dissenyats a la seva manera. Els haurà aconseguit més tard del que va prometre, sí, però amb aquests ja en tindrà prou, perquè estan pensats per arribar fins al final del mandat.
0: Les grans xifres d'aquests pressupostos renovats són similars a les que el govern va presentar el mes de febrer.
17: Sí, en total, gairebé 50.000 milions d'euros de despesa i partides pràcticament calcades abans i després de negociar amb Esquerra i els Comuns. Les àrees que s'emporten la major part del pastís són Educació i Salut, i creix, atenció, un 34% la partida pel Departament d'Interior.
0: De tots aquests diners, el nou pressupost també inclou 900 milions d'euros per complir els acords amb Esquerra i amb els Comuns. No es reserva cap partida per un hipotètic acord amb els mestres per apujar-los el sou, però la consellera assegura que si hi ha una entesa, es trobaran els diners. Seguim al Parlament ara, però, amb la Sara Riera. Sara, bon dia.
18: Bon dia. El govern ha explicat que al febrer, quan va presentar el primer pressupost, es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per dedicar aquests acords amb els socis i que ara hi sumarà 500 milions més que la Generalitat ha ingressat via impostos aquests últims mesos. Això són aquests 900 milions en total per respondre als pactes amb Esquerra i els Comuns, que no preveuen, però, ni un euro a pujar els salaris dels mestres. Alicia Romero, consellera d'Educació.
19: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot el recurs tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, doncs, evidentment, priorització per fer front a aquest compromís o altres que puguin arribar.
18: Aquest any Educació rebrà 135 milions més per aquests acords, però la consellera ha aclarit que estan compromesos per millores als centres. És un projecte de pressupostos calcat, pràcticament el del febrer, bàsicament perquè tampoc hi ha gaire marge de maniobra. El pressupost de la Generalitat se'n va en un 80% sempre a pagar els sous dels funcionaris. En tot cas, la novetat és que incorpora una projecció, són diners que ara mateix la Generalitat no té, per invertir 3.700 milions d'euros més fins al 2030 en aquests projectes que dèiem pactats amb els socis. El govern aspira a treure'ls d'uns nous pressupostos l'any que ve, tot i que admet que és fàcil que acabin sortint de suplements de crèdit. Per cert, que el govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte.
0: Bé, doncs el Partit Popular i Vox ja han anunciat que presentaran una esmena a la totalitat a aquests pressupostos. Junts per Catalunya acusa el govern de Salvador Illa, Esquerra i els Comuns d'haver fet perdre al país 3 mesos. Parlament, Jordi Corbalan.
20: Bon dia. Junts per Catalunya retreu el govern i els seus socis que ara vulguin aprovar els mateixos pressupostos que es van haver de retirar per falta de suport polític. Salvador Vergés n'és el portaveu parlamentari.
21: Què es demostra aquí? Doncs que ens han fet perdre el temps. Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer.
20: El replica des del PSC Ferran Pedret.
22: Una línia orbital ferroviària. 5.200 milions, 120 quilòmetres, 40 estacions. No sé, sembla quelcom que li podria cridar l'atenció a qualsevol que fes una lectura atenta del pressupost i dels acords. No sé si han tingut poc temps per pensar-la, però em sembla una crítica no molt fonamentada.
20: Des d'Esquerra emplacen el govern a tancar un acord amb els docents. El portaveu adjunt, Jordi Albert, veu marge pressupostari.
23: La tramitació parlamentària d'aquests pressupostos també ha de permetre donar resposta a les necessitats per tal que es tanqui un acord. No s'hi valen excuses. La disposició econòmica hi és.
20: Encara no ho han decidit, però els populars veuen base sòlida per portar els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, fet que en retardaria unes setmanes l'aprovació. De moment, el portaveu Juan Fernández anuncia una esmena a la totalitat als comptes.
24: Anem pas a pas. Avui estem anunciant aquesta esmena a la totalitat que presentarem de forma immediata i després analitzarem i estudiarem totes les accions que podem emprar.
20: I la CUP creu que s'ha perdut una oportunitat per millorar la vida dels catalans.
0: Bé, doncs, precisament, el Departament d'Ensenyament ha fet arribar una nova proposta als sindicats on insisteix a vincular les millores de sou a complements en funció de la dedicació i descarta, per tant, una pujada de sou universal per tots els mestres i professors. La nova proposta està sobre la taula en una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats que hauria acabat aquesta hora. Mentrestant, a Mataró, la consellera Esther Niubó ha subratllat aquest migdia que l'última proposta sindical està fora dels marges que poden assumir. Ahir els sindicats van fer arribar un document al Departament que plantejava un increment salarial de 500 euros fins l'any 2029 i un augment de plantilla a les aules de més de 6.000 efectius, uns 4.000 més dels que ofereix el govern. Esther Niubó no ho veu factible. Unitat Mòbil a Mataró, Raül Orgales i Sara Canyete, bon dia.
25: Hola, bon dia, Òscar. Doncs comencem per aquesta nova proposta que el departament ha posat sobre la taula amb els sindicats i on descarta aquesta pujada de sou universal. Insisteix a millorar les retribucions a través de complements pels docents que assumeixin més tasques. Calcula que se'n poden beneficiar més de 104.000 mestres i professors si tenim en compte que la plantilla són 121.000 docents. Això seria pràcticament el 85% dels efectius. Sobre la proposta que van fer arribar ahir els sindicats, la consellera Esther Niubó diu que està fora de l'abast del departament.
26: Bé, en aquests moments, doncs, la contraproposta que es va fer arribar, doncs, per part d'alguns sindicats, doncs, fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast, doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme.
25: Si ens fixem en aquests complements per tasques, Educació proposa augmentar en un 50% els dos complements que ja existeixen, el de tutors i el de coordinadors digitals, i crear-ne tres de nous per cotutors per tots els docents que treballin a centres de màxima complexitat, són més de 17.000, i per tutoritzar els treballs de recerca.
0: Bé, doncs aquests són els punts de la negociació. Als sindicats no els ha agradat gens aquesta nova proposta del govern. La USTEC amenaça d'augmentar encara més el to de les protestes i fer-les coincidir, a més, amb la visita del Papa els dies 9 i 10 de juny a Catalunya. El principal escull continua sent l'augment salarial. Anem al Departament d'Educació. Cristian Roldán, bon dia.
1: Bon dia, Òscar. Doncs sí, just ha acabat la reunió entre sindicats i govern. Ha començat a les 12 del migdia. S'espera que les parts surtin d'aquí pocs minuts, pocs instants. Però de moment, pel que sabem, els sindicats consideren, com deies, que la proposta de la Generalitat no respon ni d'un tros a les demandes de mestres i professors. Reconeixen que els complements salarials que posa el departament sobre la taula són positius, però consideren que són millores mínimes i no permeten repetir el principal problema, que és...
0: Ens arriba moltes dificultats aquesta connexió. En tot cas, donem constància que s'ha acabat la reunió, que de moment les posicions continuen allunyades, veuen positiu aquestes ofertes del departament, però encara estan lluny perquè consideren que l'augment de sou hauria de ser universal per tots els mestres i professors. Si hi hagués reaccions després de la reunió, òbviament les sentiríem al Catalunya Migdia, fins i tot a la segona hora del programa. Però tornem a Mataró, perquè allà la consellera d'Educació ha anunciat que oferirà el curs que ve més de 86.000 places d'FP i introdueix canvis en la preinscripció. Retalla de 3 a 2 les tandes d'assignació de places i oferirà una plaça d'ofici a aquells estudiants que no entrin a cap de les opcions que han sol·licitat. Anem a Mataró de nou, Sara.
25: Sí, doncs la meitat d'aquestes 86.000 places, una mica més, el 55%, són de grau mitjà i 37.000 són de grau superior. El curs que ve es crearan 5.000 places noves, però només 1.000 són de nou accés, perquè el departament diu que el gruix, les 7.500, les va crear el curs passat i que aquest any el que ha de fer és treballar per consolidar-les. I com ja avançaves, doncs introdueix nous canvis en aquesta preinscripció que els darrers anys ha donat tantes voltes. De cara a aquest curs, retallen de 3 a 2 les tandes d'assignació, que es tornaran a concentrar el mes de juliol, i oferirà una plaça d'ofici als alumnes que no obtinguin cap de les places que han sol·licitat. Ho explica

0: que els investigadors del cas Zapatero posen el focus en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama del tràfic d'influències. En les últimes hores i des de la presó, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Ábalos diu que el rescat de Plus Ultra no era pertinent, que ho va advertir a Pedro Sánchez i assenyala Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte de maniobrar saltant-se al Ministeri de Transports. Són declaracions que fa per escrit en una entrevista a Televisió Espanyola, on Ábalos també critica els socialistes per tenir una doble vara de mesurar. A ell, diu, se'l va condemnar abans del judici. En canvi, a Zapatero se'l defensa. I si el govern espanyol manté el pla, defensarà la innocència de l'expresident, excepte que apareguin proves sòlides contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
2: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
1: Mentrestant, el soci de la coalició no fa sang i Yolanda Díaz, alineada amb els socialistes, desafia el PP a presentar una moció de censura.
3: Llevamos desde el 23 de julio esperando por esa moción de censura que nunca llega. Que el señor Feijóo, por una vez en su vida, desde que ha llegado a Madrid, dé un paso adelante.
1: I Junts descarta la moció de censura, però Salvador Vergés reclama més explicacions a Pedro Sánchez.
4: Perquè ja són molts i molts els casos que s'acumulen de corrupció al voltant d'aquest partit, al voltant del PSOE.
1: La Moncloa està a l'expectativa de les proves que surtin als informes policials que previsiblement es faran públics la setmana que ve. La policia ara estreny el cercle sobre la secretària de Zapatero a través de les agendes i e-mails per trobar proves que demostrin reunions de l'expresident amb els implicats a la trama.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida més coses.
5: Catalunya migdia.
6: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
7: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
8: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
9: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
10: D'acord.
9: Quin és l'autèntic operador 100% català?
10: Vera.
9: I el més ben valorat pels usuaris?
10: Vera.
9: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
10: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
9: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
10: Vera.
9: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
11: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
10: Ostres.
11: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
10: Uf.
11: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
12: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
13: Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
14: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
13: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
14: També a la web i l'app.
13: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
14: Consulten les condicions al corteinglés.es.
15: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
16: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
17: Bona nit, sóc el Luis Tosar.
18: Sóc el Risto Mejide.
19: Sóc l'Álvaro Morte.
15: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
20: Amb tots vosaltres, Jordi González.
15: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
22: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
21: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
22: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Els Mossos d'Esquadra multen cada dia de mitjana 17 conductors perquè no respecten prou la distància amb el vehicle que tenen al davant. Són dades que us avança Catalunya Ràdio. L'any passat van ser 6.200 conductors sancionats per anar massa enganxats.

0: enganxats al vehicle que circulava al seu davant. Els accidents que provoca aquesta actitud provoca 3 de cada 10 accidents, però causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat, Miquel Jarque.
1: La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges de les autopistes on hi va haver un esclat. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
2: Si mirem en carretera, els encalços representen un pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
1: Deixant de banda la minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant, l'alta accidentalitat a la carretera s'explica per no saber calcular la distància, que tampoc ve detallada en el codi de circulació. Recordem que la sanció és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
0: I dels cotxes o furgonetes al transport públic. Atenció a aquestes dades, perquè durant els 4 primers mesos d'aquest any a la xarxa d'autobusos de la ciutat de Barcelona s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven, atenció, fins a 628 antecedents per furts. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i TMB, els delictes s'han reduït quasi en un 41% entre el 2025 i el 2026. Anna Escura, bon dia.
3: Bon dia.
0: Aquestes dades són el resultat del desplegament del Pla Campai als autobusos de la ciutat de Barcelona, oi?
3: Efectivament. Recordem, el Pla Campai és un dispositiu dels Mossos que lluita contra la multireincidència i que en aquest cas s'ha tirat endavant en un equip conjunt d'investigació format pels Mossos, la Guàrdia Urbana i TMB. En l'any que fa que s'ha desplegat als autobusos de Barcelona, els delictes, la gran majoria furts, han baixat molt. El primer trimestre del 2025 n'hi va haver més de 600 i el mateix període del 2026 han baixat a poc més de 350. Durant aquest període s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, sotscap de l'àrea d'investigació criminal de Barcelona, ha destacat que uns quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
4: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
3: La gran majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumaven a operar en grups organitzats. Pel que fa a les víctimes, en general eren dones d'edat avançada amb problemes de mobilitat.
0: A la informació internacional, l'OTAN celebra que els Estats Units hagin decidit enviar 5.000 tropes més a Polònia. L'Aliança Atlàntica ha reunit a Suècia els ministres d'Afers Estrangers l'endemà de l'anunci de Donald Trump que, en canvi, fa unes setmanes havia decidit retirar soldats d'Alemanya. Els Estats Units neguen que els moviments de tropes siguin per castigar ningú i han tornat a retreure la falta de suport aliat a la guerra contra l'Iran. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
5: Hola, bon dia. El cap de la diplomàcia nord-americana i home fort de Donald Trump, Marco Rubio, s'ha vist avui les cares amb tots els aliats europeus que tan sovint critica. Rubio ha desmentit que l'anunci de retirar tropes d'Alemanya sigui una represàlia contra el canceller alemany per haver dit que l'Iran estava humiliant els Estats Units a les negociacions de pau.
6: Els Estats Units tenen compromisos globals que han de complir amb el desplegament de forces i això requereix que constantment haguem de reexaminar on posem les tropes. No és una qüestió punitiva. Ja estava previst abans d'aquest aquestes tensions recents.
5: Però Trump ha admès que si ara vol enviar més soldats a Polònia és perquè té una bona relació amb el president ultradretà del país. El líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que el component polític també juga un paper en les decisions que es prenen dins de l'aliança.
7: És la gran diferència amb la Xina o Rússia. Som una aliança democràtica i una aliança militar. I això vol dir que les decisions sempre estaran guiades per motius militars i polítics.
5: Rutte ha tret pit de l'augment de la despesa militar dels aliats europeus i garanteix que els Estats Units continuaran implicant-se en la defensa del continent. Marco Rubio, però, no ha estat tan explícit, tot i que el nord-americà sí que ha estès la mà per col·laborar amb els europeus en la fabricació de més armament.
0: Però avui, als Estats Units, sobretot, es parla d'això.
8: Tonight is our final broadcast from the Ed Sullivan Theater, where...
0: És Stephen Colbert, un dels presentadors més populars i més crítics amb Donald Trump a la televisió dels Estats Units i que ha posat punt final al seu programa The Late Show, que ha conduït durant més d'una dècada. La cadena CBS justifica la supressió d'un dels seus programes més emblemàtics per la caiguda de publicitat, però Donald Trump no ha amagat la seva satisfacció per la sortida del presentador. En una publicació a la seva xarxa social, a Truth Social, ha qualificat d'idiota sense talent i ha donat gràcies a Déu perquè ja no estarà més en antena. Washington, Oriol Serra, bon dia.
8: Bon dia. Stephen Colbert i el seu equip han sabut acomiadar-se de l'audiència de manera intel·ligent, amb ironia i elegància, en el que ha estat l'últim Late Show després d'11 anys en antena, d'ençà que va rellevar David Letterman. El programa de Colbert, cancel·lat per la cadena CBS per motius financers oficialment, ha estat víctima de la campanya de l'administració Trump contra els mitjans de comunicació crítics. El Late Show era el programa nocturn líder a la televisió nord-americana. La CBS forma part del conglomerat de la Paramount, la qual hauria cedit a les amenaces de Trump de posar pals a les rodes en els plans expansionistes del gegant audiovisual. L'últim convidat de Colbert, després d'11 anys en antena, ha estat Paul McCartney. Tots dos han aprofitat l'entrevista per a ironitzar sobre el moment polític que travessen els nord-americans. Així és com el músic britànic s'ha referit als Estats Units, que li van descriure el primer cop que hi va actuar amb els Beatles, curiosament al mateix Ed Sullivan Theater de Nova York, des d'on s'ha emès l'últim Late Show.
9: So that's what we thought, right?
10: Això és el que pensàvem que era Amèrica, la terra de les llibertats, la democràcia més gran.
9: Yes.
10: Realment ho era.
9: Yep. Yep. That was it. Yeah, yeah.
10: I confio que encara ho sigui.
9: Yeah, yeah, sure, sure. Yeah.
8: Per l'últim programa de Stephen Colbert hi han passat diversos actors de Hollywood i fins i tot els seus competidors, és a dir, els altres tòtems de la televisió satírica nocturna dels Estats Units. El show s'ha acabat amb Paul McCartney i el públic entonant un clàssic molt adient.
0: Doncs ahir va tocar dir adeu a Stephen Colbert. D'aquí un minut i mig seran dos quarts. Una pausa i ara de seguida tornem.
11: Catalunya migdia.
12: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreix-ho a acció.gencat.cat.
13: Catalunya migdia.
0: D'aquí un minut seran dos quarts. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars dels fons d'emergència per fer front a la crisi de l'Ebola a la República Democràtica del Congo, per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Avui demà hi ha una cimera entre aquest país, Uganda i el Sudan del Sud, per intentar unir esforços. Burkina Faso, Elia Borràs.
14: El brot de Bundibugyo va circular durant dos mesos a la província d'Ituri abans de ser detectat. El govern de la República Democràtica del Congo ha elevat a més de 670 els casos sospitosos i a 160 el nombre de morts. Mercè Roca Espana, responsable mèdica de la Unitat d'Emergències de Metges Sense Fronteres de l'Estat espanyol, per 3CAT Info.
15: En principi, al Congo, totes les seves mecanismes d'alerta que funcionen bastant bé, perquè el Congo té experiència, és un país on ha tingut 17 epidèmies de malaltia d'Ebola, els tests de diagnòstic que tenies estaven basats en el tipus Ebola, no en el tipus Bundibugyo, i per això al principi va haver una mica aquesta confusió que els primers casos eren negatius, però clar, eren negatius per l'espècie Ebola i no per l'espècie Bundibugyo.
14: Avui se celebra el primer dia de la cimera convocada pel Centre Africà per al Control i la Prevenció de les Malalties a Kampala, capital d'Uganda, amb l'objectiu de controlar la propagació del virus.
15: L'entrada de treballadors amb experiència prèvia. Esperem que també hi hagi acords per poder tenir laboratoris mòbils sobre terreny a les diferents zones afectades, perquè en aquest moment una de les dificultats més importants que té aquest brot en concret és la dificultat de diagnòstic.
14: La zona més afectada pel brot és la petita ciutat congolesa de Mongbualu, a la província d'Ituri, epicentre de la pandèmia, on s'han detectat almenys la meitat dels casos sospitosos. Per contra, el Ministeri de Salut ugandès ha declarat a la xarxa social X que el país està lliure del virus després que un pacient sospitós donés negatiu en Ebola als laboratoris.
0: I tornem a Catalunya perquè els Mossos d'Esquadra s'incorporen a l'Orga. És l'Oficina de Recuperació i de Gestió d'Actius. És un organisme estatal que localitza i gestiona béns i diners confiscats en activitats criminals. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, han signat aquest matí el conveni al Departament d'Interior de Barcelona, Toni Fortesa.
16: L'acord integra els Mossos als sistemes i espais de coordinació de l'Orga per reforçar la investigació patrimonial. Fins ara ja hi col·laboraven la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la direcció adjunta de vigilància duanera. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que aquest conveni és molt beneficiós per al cos dels Mossos d'Esquadra.
13: El cos de Mossos d'Esquadra forma part de l'orga que treballa amb mecanismes de formació i informació i intel·ligència i és un valor afegit a la tasca de la policia de Catalunya i, òbviament, també beneficiar-nos no només de la capacitat investigadora i de la formació, sinó també a disposar de mitjans per part del cos.
16: El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ha destacat que aquesta incorporació reforça la coordinació entre cossos policials de diferent titularitat.
17: Una bona notícia per als Mossos, que podran tenir major capacitat d'investigació, mayores técnicas, que esto beneficiará sin duda a la orga y también a los Mossos d'Esquadra en otras investigaciones que estén llevando y que nada tengan que ver con la orga. Siempre es una buena noticia reforzar la cooperación institucional entre gobiernos y hoy damos otro ejemplo de ello.
16: Només el 2025 es van localitzar béns en investigacions desenvolupades a Catalunya per un valor de 4,5 milions d'euros. Segons les administracions, aquest conveni permetrà ara millorar l'eficàcia de les investigacions a Catalunya.
0: Passen gairebé 3 minuts a 2 quarts, una pausa i la cultura.
11: Catalunya migdia.
18: El teu cervell és increïble, capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. Quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. És normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
19: Augusta Car, Tarragona, El Vendrell i Cambrils.
20: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
21: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
22: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
23: Com volguem dir si volia aprendre algo.
22: Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
24: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
25: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
26: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
25: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
27: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
25: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
28: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
27: Per darrere l'espera i pam, pam, pam...
25: Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
28: I també disponible a la plataforma 3CAT.
25: Catalunya migdia.
0: El que dèiem, avui molta gent pendent d'això.
29: Te vi tirar-me foto de cuando te tuve.
0: L'estadi olímpic es prepara pel concert de Bad Bunny aquesta nit. Des de primera hora del matí, centenars de fans del cantant porto-riqueny fan cua per entrar els primers al recinte. Amb les actuacions d'avui i de demà a Barcelona, Bad Bunny comença la seva gira a Europa. Estadi olímpic, Marta Vives.
30: Centenars de nois i noies a aquesta hora, de totes les edats, molts menors, han fet un autèntic desplegament al voltant de l'estadi de Montjuïc, amb grups diversos, per exemple, els de les files VIP, que precisament els deixen entrar abans, els deixen entrar ara al migdia.
31: La VIP 4, que és de pista per entrar abans. De...
30: I això vol dir que heu pagat quants?
31: Ui, doncs 300 euros cadascuna.
32: Com, mes... Crec que sí, et donen una acreditació que t'acredita, sí, que ets VIP, i després també et donen, sí, algun regal, que et donen una bateria.
30: També els que porten hores fent cua i han aconseguit les primeres posicions per quan obrin el recinte a les 5. N'hi ha que fins i tot han acampat.
33: Nosaltres dos des de dijous per la nit.
30: Des de dijous per la nit? Sí. Aquí en aquesta tenda de campanya?
33: Sí.
34: Nosaltres hem vingut cap allà a les 8, quart de 9, sí.
33: Hem sortit de Balaguer a les 8 o així amb el bus, llavors hem arribat aquí cap a les 10 i des de llavors fent cua.
30: Aquest és el furor que causa un artista que és el més escoltat a Spotify i el seu últim disc, David Tirar Más Fotos, ha aconseguit ser el més reproduït. Per aquests joves, l'important és la música, sí, però també el missatge.
33: Sí, ell, en aquest últim disc, està defensant doncs, tot el que seria la cultura de Puerto Rico i tot el, bueno, doncs, tot els problemes que hi ha, estan havent. Exacte, i llavors també és com que ens sentim molt identificats, saps, en Catalunya.
30: Els concerts d'avui i demà de Bad Bad Bunny són els primers de la gira europea del cantant de Puerto Rico. Dos concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys plens de vessar amb les entrades exaurides en tan sols 24 hores.
0: I ara, un públic totalment diferent.
1: El garrotín, el garrotán de la vera, vera, vera de Sant Joan.
0: I és que la ciutat de Lleida és a punt de viure un dels caps de setmana més esperats de l'any. Avui comença l'aplec del cargol, que arriba a xifres rècord. Fins diumenge s'hi menjaran 14 tones de cargols. Oficialment la festa es posa en marxa aquest vespre, però al recinte de l'aplec ja hi ha molt moviment a aquesta hora. Allà hi tenim el Ramon Dalmau i la Noelia Caselles.
2: Hola, sí, i tant. Ja hi hem trobat moltes colles que estan dinant o que estan a punt de fer-ho. I és que preparar els 3 dies d'aplec comporta molta feina. Albert Vicente, de l'Ordre del Cargol.
3: Hi ha moltíssima feina, però és que per nosaltres aquest cap de setmana és vital, és el millor cap de setmana de l'any.
2: En aquest aplec hi participen 124 colles, 3 més que l'any passat, i gairebé 17.000 collistes. D'aquestes colles, una desena arriben de fora de Lleida Ciutat. Una d'elles s'estrena aquest any, és la Pirenaica, amb veïns del Pallars, la Vall d'Aran i l'Alt Urgell. Jordi Camps n'és un dels integrants.
4: El dissabte ja a les 12 fa una mica de vermut abans del dinar, amb la llolli d'Oll, amb el paté de Lladal, amb el formatge de Tupiques de Lladal, amb el xolí.
2: Una pleca s'allarga fins diumenge, que tornarà a fer control d'accés mitjançant polseres i que aquest any enforteix l'espai per als 70.000 visitants que rep.
0: I ara, cinema.
5: ¿Cómo está?
6: Bien. ¿Está bien?
0: La pel·lícula La bola negra, dels Javis, s'ha col·locat definitivament entre les pel·lícules favorites per entrar al palmarès del Festival de Cannes. La gran ovació d'ahir a la nit ha marcat la presentació d'un film que parla de la llibertat per viure l'homosexualitat a partir dels textos de Federico García Lorca. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
7: Javier Calvo i Javier Ambrosi, responsables de sèries com Paquita Salas o La Messias, han dit que està sent màgic, un somni fet realitat. Al seu costat, l'actriu Penélope Cruz, que té un petit paper al film i que ja ha vingut aquí una desena de cops, també ha confessat que està especialment emocionada.
8: Tengo muchos buenos recuerdos porque siempre aprendes algo aquí, pero es verdad que el pase de anoche me recuerda a los momentos más fuertes que yo he vivido en el festival y me emocionó mucho por ellos siendo tan jóvenes. Sí, y entonces ahí me aparece mi parte como maternal, que tampoco tengo edad para ser vuestra madre, tampoco os equivoquéis, pero me aparece esa parte como protectora y de ver Khan con los ojos de alguien que llega la primera vez a presentar su película.
7: A tot això, la producció catalana de Black Mirror Experience s'ha endut el Premi Especial del Jurat de la secció de cinema immersiu.
0: Però abans que La bola negra arribi als cinemes, queden encara més de 4 mesos. Per tant, parlem de les estrenes d'aquest cap de setmana. I comencem, Marc, amb The Mandalorian and Grogu.
7: És la primera pel·lícula de l'univers Star Wars en 7 anys i vol portar al cinema els joves fans que s'hi van acostar gràcies a la sèrie de Disney Plus The Mandalorian. Al títol hi afegeixen el nom d'en Grogu perquè és el personatge més famós de la franquícia dels últims anys, conegut inicialment com a Baby Yoda. No cal ser un expert per gaudir-la, és un film d'aventures de ciència-ficció inofensiu, com si fos un episodi ampliat de la sèrie, pura diversió de cinema de crispetes i doble sessió de tarda, i l'únic que es troba a faltar és la música de John Williams i una mica més d'èpica. A tot això hi ha dos títols francesos interessants, Love Me Tender, un melodrama familiar sobre una dona que perd la custòdia del seu fill quan el seu marit s'assabenta que té aventures amb altres dones, amb la gran Vicky Krieps, i la deliciosa comèdia d'intriga Assassinato en la tercera planta, un homenatge a Hitchcock, lleuger, divertit i curiós. A banda d'altres pel·lícules de terror i acció, també hi ha dues estrenes en català, Cowgirl, amb Isabel Rocati, Pep Monner i Carlos Cuevas, i el drama romàntic libanès, Un món fràgil i meravellós.
0: I una cosa més abans dels esports. Perquè el Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes, Montse Mas.
9: De fet, del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% era públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva empremta a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això assegura la nova directora del museu passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
10: Tengo ya una lista de obras que podríamos comprar y después encontrar depositantes y ya soñando donantes. N'hi ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania per a interpel·lar-la.
9: La historiadora de l'art valenciana, fins ara responsable de col·leccions del Reina Sofia, presentarà la seva primera programació al febrer del 2028 i preveu renovar la col·lecció de cara al 2030.
25: Catalunya migdia.
0: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Molt centrada en la final de la Champions femenina de demà.
5: Que juga el Barça amb l'Olímpic de Lió, també demà final a la Lliga, amb el partit que té el Girona, i avui s'ha anunciat l'adeu de Pep Guardiola.

0: avenç pel que fa a les informacions esportives amb aquesta última hora de la confirmació que Pep Guardiola deixa el Manchester City després de 10 temporades, ara en parlarem, però a Catalunya Ràdio aquest cap de setmana viurem dos grans partits, dues finals pràcticament, i comencem per la gran final, la que pot donar un títol al Barça. Demà a la tarda juga la final de la Champions, Barça-Olympique de Lió. L'equip, ja ho sabeu, va viatjar ahir fins a Oslo, allà hi tenim també des d'ahir la Ruth Vilà. I Ruth, quina és l'última hora de l'equip?
1: Doncs un matí de xerrades tècniques a l'hotel de concentració del Barça, que han combinat amb una mica de temps lliure que algunes futbolistes han aprofitat per sortir de l'hotel i estirar les cames. L'equip s'entrena aquesta tarda a l'Ullevål Stadium a 4:45 i abans sentirem en roda de premsa Alexia Putellas, Caroline Graham i Pere Romeu. L'Olímpic de Lió s'entrenarà després que ho faci el Barça. Les franceses han arribat aquest matí a Oslo.
0: I és una final, Ruth, que pot ser l'última amb la samarreta blaugrana d'algunes jugadores d'aquest Barça.
1: Com és el cas de Mapi León o Dona Batlle, que acaba contracte i té plantejat marxar a Anglaterra. Ona va tornar al Barça fa 3 temporades per jugar Champions i amb la de demà sumarà 3 finals.
2: Anem amb tot, tenim moltes ganes, amb molta energia. L'equip està també tranquil, sabem que és una final més, és un partit més. Al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics. Però ja et dic que aquest també és un especial, un important, i volem emportar-nos una altra vegada cap a casa.
1: La primera Dona Batlle a Bilbao contra l'Olímpic de Lió també la va començar a la banqueta i va ser una de les sorpreses a l'alineació de Giraldez, que va optar per jugar amb Brons i Rolfo als laterals. A Lisboa va ser titular i demà contra l'Olímpic es veurà les cares probablement en Jules Brandt, que sol jugar a l'extrem esquerre de les lioneses.
2: A mi m'encantaria acabar en porteria a 0, òbviament. Crec que seria important per l'equip i, bueno, al final, com a jugadora, no?, com a defensora, seria un punt clau. I després, doncs, això, sobretot el defensar abans d'atacar. Per mi és el que penso primer en aquests partits, per ajudar l'equip a tirar endavant.
1: Pels carrers d'Oslo, a poc, cada vegada s'hi veuen més aficionats culers.
0: I aquesta tarda, especial tot Costa des d'Oslo, amb el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, també la Ruth, el Ramon Salmurri, el Marc Andrés, amb les rodes de premsa prèvies a la final i entrevista amb el director esportiu Marc Vives. Doncs ja ho dèiem, que pràcticament hi ha dues finals aquest cap de setmana. Una és la final de la Champions, l'altra no és una final, però és que és un partit molt important pel Girona. Girona, Elx, ha jugat demà a Montilivi. Els gironins es juguen la permanència i l'únic resultat que els val és una victòria. Eduard Solà, com s'està vivint tota aquesta prèvia abans d'aquest partit tan important?
3: Doncs amb nerviosisme, amb expectació, però amb la responsabilitat de saber que és l'últim partit de la temporada i que juguen la permanència a primera divisió, ja ho sabeu, ja ho has dit. Si es guanya, el Girona es manté a primera, però si perd o empata, baixa a segona. L'Elx també té en joc la continuïtat a primera divisió, però li va l'empat. Mitchell ha parlat així aquest migdia.
4: Queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i són capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
3: El Girona afronta el partit de demà després de 7 jornades sense guanyar, havent sumat només 3 punts dels últims 21 possibles, però davant un rival que és el pitjor equip visitant i que només ha guanyat un partit a fora en tota la temporada.
4: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé. En 5 anys tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip, només. No pot pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
3: Mitchell ha dit que recupera Abel i que Hugo Rincón i Lemar, que van tenir problemes la setmana passada a Madrid, estaran a punt. Estuani, Francesc i Blin són dubte.
0: I una mostra de amb quins nervis es viuen tots aquests partits, com aquest Girona-Elx, doncs la trobem també en el tècnic de l'Elx, Eder Sarabia, que s'ha emocionat a la roda de premsa prèvia al partit de Montilivi.
5: Cuando uno se siente tan querido, cuando uno... Bueno, eso tiene la conexión con la ciudad, con la gente. Eso, mi hija es andorrana, pero ha vivido aquí prácticamente siempre y hoy me decía, Aita, tú eres el portero, yo soy el Elche. Entonces, bueno, son cosas que van mucho más allá del fútbol. Y bueno.
0: I una de les notícies del dia, fa dies que se'n parlava, avui s'ha fet oficial, Pep Guardiola plega del Manchester City quan acabi aquesta temporada, aquest cap de setmana, de fet. En 10 anys, el tècnic de Santpedor ha guanyat 20 títols, entre ells 6 Premier Leagues i una Champions. Montserrat, i a més, ha revolucionat el futbol anglès.
6: No va tenir un inici gaire dolç, però Guardiola marxa com el més exitós i el millor entrenador en la història del Manchester, ho diu el mateix club, que destaca aquests 20 títols aconseguits per l'entrenador català en 10 anys i quasi 600 partits disputats.
7: Don't ask me the reasons I'm leaving.
8: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Etern serà el sentiment, la gent, els records, l'amor que tinc al meu Manchester City. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
6: En un emotiu vídeo publicat pel City, Guardiola també ha recordat moments durs, com quan va morir la seva mare durant la pandèmia i com l'afició i el club li van donar suport, i té paraules d'agraïment per a tothom.
9: So as many time comes to an end, be happy.
8: Mentre la meva etapa arriba al final, sigueu feliços. Oasis ha tornat. Per tant, senyores i senyors, gràcies per confiar en mi, gràcies per exigir-me, per estimar-me. Tony Walsh diu en el seu inoblidable poema, aquest és el lloc. Ho sento, Tony. Aquest és el meu lloc. I Noel, jo tenia raó. Ha estat molt divertit. Us estimo a tots.
9: Love you all.
6: Pep Guardiola continuarà lligat al club anglès com a ambaixador global del grup Citizen. El president del City, Haldun Al Mubarak, té clar que el tècnic català ha canviat el futbol anglès per sempre, i per recordar-lo per sempre, el City ha anunciat que la tribuna nord del Etihad Stadium, recentment ampliada, es batejarà com a The Pep Guardiola Stand i tindrà també una estàtua al camp.
0: Doncs gran reconeixement el que ha preparat i el que ha fet el Manchester City per Pep Guardiola. És una de les notícies, com dèiem, del dia. Se'n fa ressò tot el món del futbol, i evidentment també ha arribat al Barça. Concretament, ha arribat a la roda de premsa que avui ha fet Hansi Flick, Marcos García.
10: Doncs sí, diu Flick que està bé que Guardiola descansi una mica, però que torni el més aviat que pugui, perquè diu Flick que, sens dubte, Guardiola és el millor entrenador del món. I li hem dit, escolta, Hansi, tu et veus com Pep Guardiola 10 anys al Barça? Aquesta és la resposta plena d'ironia.
11: 10 years, I think you will not see me.
12: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. El Pep és una mica més jove que jo. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble. És realment increïble.
11: It's unbelievable performance, so it's unbelievable.
10: Encara sobre el seu equip, en aquesta roda de premsa ens quedem amb un missatge sobre Ferran. Diu que Ferran Torres en aquest tram final de temporada li ha demostrat l'actitud i el rendiment que ell volia a la gespa. Floretes interminables cap al Barça femení. Diu que és impressionant el que està fent l'equip de Pere Romeu, i ha dit, dits encreuats pel que passi demà perquè guanyin. Koundé no s'ha entrenat, és per precaució de cara al Mundial. Diu Flick que és normal, que el vol tenir ben cuidat perquè Koundé pugui jugar al Mundial. I Thiago ha rebut aquell passadís de calbots. Thiago Alcántara ha informat a l'equip que marxa, que deixa de ser membre de l'estaf de Hansi Flick per motius personals.
0: Doncs demà el Barça, que jugarà l'últim partit de la Lliga al camp del València, per tant, toca ja pensar en la pròxima temporada, i en aquest mercat, Marcos, tenen una prioritat molt clara.
10: Sí, la davantera. L'àrea esportiva del club està d'acord amb un davanter que participi. Volen un davanter no només que faci gol, sinó que intervingui en el joc. De fet, ens consta que en voldrien 2 de davanters. Per tant, la percepció és que en termes econòmics estan convençuts que l'esforç caldrà fer-ho a la davantera. I per què caldrà fer-ho a la davantera i no a la defensa? Perquè estan encantats de la vida amb el rendiment de la parella Gerard Martín Cubarsí. Aquesta parella els ha encantat i tenen la percepció que en defensa poden tirar molt i molt dels jugadors de casa. És veritat que si arriba un jugador extraordinari i hi ha una oportunitat per un defensa, no la descartaran, l'analitzaran, però hauria de ser un jugador que marqués molt i molt les diferències, perquè en principi els ous aniran al cistell de la davantera.
0: I encara parlant del Barça, avui Joan Laporta, president electe del Club Blaugrana, ha parlat per primera vegada des de la roda de premsa que va fer Florentino Pérez fa uns dies, on va tornar a parlar de Negreira, ho ha fet a la prèvia del torneig de golf la Koeman Cup.
13: Penso que fue esperpéntica, pero que tenía estrategia, la que os he dicho, la de desviar la atención de que llevan dos años sin ganar nada y esto pues les tiene pues muy preocupados y de alguna manera tienen que justificar lo injustificable y la mejor manera es tirar, encender el ventilador de las miserias y tirar para el Barça todo lo que sea, ¿no? Y esto pues no lo vamos a permitir y seguro que el club reaccionaremos, ¿eh?
0: Ara parlem d'un altre comiat perquè Álvaro Arbeloa ha confirmat el que ja sabia tothom, que deixa el Madrid. Ho ha fet Maria Chacén en una roda de premsa de menys de 15 minuts, on després de moltes voltes li han acabat preguntant en la penúltima intervenció pel seu futur.
14: Sí, la compareixença del tècnic blanc davant els mitjans ha tingut des de l'inici un to de comiat, però en cap moment s'acaba de confirmar el que tothom ja intuïa, que no seguirà al capdavant de l'equip. Ha estat gairebé al final de la roda de premsa quan Arbeloa ha admès que ja no serà l'entrenador del Madrid la pròxima temporada i ho ha fet donant una resposta contundent y sin explicaciones.
15: Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid. Suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
16: Sí.
14: Arbeloa també s'ha referit a José Mourinho, gairebé confirmant que serà el seu substitut. L'actual tècnic, però, ha descartat la possibilitat d'acompanyar el portuguès a la banqueta.
16: De posibilidades, pues tampoco estoy aquí para hablar. En el caso del míster de Mou, creo que tiene un cuerpo técnico fantástico, tan bueno como él, y creo que está muy bien rodeado, y si llega aquí al Real Madrid, creo que lo hará con su cuerpo técnico como debe ser, y bueno, pues no hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él.
0: I a l'Espanyol aquesta tarda, a les 4, Manolo González farà la seva última roda de premsa aquesta temporada. Ja veurem què passa en un futur. Demà l'Espanyol tanca la temporada contra la Reial Societat amb poca pressió. Sergi Andreu.
17: Sí, amb la permanència ja assegurada i amb opcions remotes, diríem, de classificar-se per a la Conference, l'equip vol tancar la temporada regalant la tercera victòria consecutiva a l'afició, la qual cosa permetria a l'equip acabar amb 48 punts entre els 10 primers. Seria la manera de maquillar una temporada amb una segona volta molt dolenta. Serà també un dia de comiats a Cornellà al Prat. Jugadors com Romero i Terrats tanquen les seves sessions i molt probablement no continuaran, almenys Romero. Amb Terrats ja veurem. Calero acaba contracte i no seguirà, i l'altra gran incògnita serà veure què passa amb Manolo González. Té el suport majoritari de l'afició, però l'última paraula la té Monchi i la direcció esportiva. Ara per ara, però, tot fa pensar que Manolo serà l'entrenador la temporada que ve.
0: Una mica més de 5 minuts i seran les 3 de la tarda. Pausa i seguim.
18: Catalunya migdia. Vols estudiar una enginyeria?
19: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
18: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
19: Participa en la jornada de sessió informativa del 27 de maig. EUS.cat.
20: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. 3 dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
21: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
22: Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
23: Algun dia tenir el meu propi piset.
22: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
24: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató, diu molt de tu.
1: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
0: Bàsquet, Atenes acull des d'avui i fins diumenge la Final Four de l'Eurolliga amb una semifinal entre dos equips de la Lliga CB i amb un tècnic català, Ernest Macià.
4: Sí, Pedro Martínez, a la banqueta del València, el pivot gironí Jan Kubasima també serà a la pista, vestint de cura, en aquest cas amb el València, però bé, el València té una oportunitat increïble per passar a la final perquè el Madrid té les baixes d'Edi Tavares i Àlex Len, els seus dos pivots, i Pedro Martínez sap que davant hi té l'oportunitat de la seva vida.
5: Creo que nuestra confianza no tiene que depender de si hemos ganado o si hemos perdido el último partido. Creo que tiene que venir la confianza de nuestro día a día, de nuestra identidad, de creer en ella y confiar en nosotros mismos, mucho más importante que si hemos ganado o hemos perdido el último partido que hemos jugado.
0: I l'Uni Girona incorporava les dues pròximes temporades Iliana Martín, la base asturiana que ha estat MVP de la Lliga aquesta temporada. I amb Bulica, que fa fora la temporada regular de l'hoquei patins. Tant a la màxima categoria, l'hoquei lliga, com a la lluita per l'ascens per arribar-hi. S'han impugnat partits que incideixen en aquesta lluita per la classificació final, Jan Ortúzar.
12: Sí, l'última polèmica és a les quarts de final de l'hoquei lliga, on el primer partit entre el Calafell i el Reus, que havia guanyat el Reus, s'ha acabat emportant el Calafell, ja que han impugnat una alineació indeguda dels reusencs. Això provoca que el Reus hagi de remuntar aquests quarts de final, que són el millor de tres. D'altra banda, a l'hoquei lliga plata, la segona divisió, hi ha polèmica entre el Lloret i el Manlleu. Els osonecs van quedar primers i ascendien de forma directa, però una alineació indeguda al Mataró un partit anterior ha provocat que al final el que pugi directe sigui el Lloret. Igualment, els de Manlleu portaran aquesta decisió fins a últimes instàncies per tractar de revertir-la.
0: I agenda del cap de setmana, demà el Barça de Futbol Sala disputarà la final a 4 de la Copa. El rival, Maria, a les semis, és el Jaén.
14: Sí, un Jaén que ja va privar el Barça del primer títol de la temporada quan es va endur la Copa d'Espanya a la tanda de penals. I el Barça ve amb ganes de revenge en aquestes semifinals a Càceres. Després d'aquest duel de semifinals, si el Barça aconsegueix la victòria, disputaria la gran final contra el guanyador del Valdepeñas Cartagena diumenge amb l'objectiu de portar la seva novena Copa del Rei cap a Barcelona.
0: Doncs això per una banda, i de l'altra la Lliga Sobal d'handbol. Jan, avui es disputa la penúltima jornada amb el Barça campió des de fa setmanes i el Balomano Granollers, que s'afronta un rival directe per les places europees.
12: S'enfronta al Bidasoa Irún a les 9 del vespre, que va col·locat a la tercera posició de la Lliga a Sobal. Està un joc per sobre els vallesans, llavors si guanya avui el Granollers, afiançaria aquesta plaça a Europa. El Barça, com has comentat, ja són campions de Lliga, però igualment avui aixecaran el títol al Palau, en el que és l'últim partit de temporada a casa.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7, tot costa, des d'Oslo, especial prèvia, final de la Champions femenina entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
7: Calafell Ràdio. Són les 3.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i els homes radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
10: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o el 628 91 07 71. També per WhatsApp, el 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar.

769 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44. Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44.
4: Calafell Ràdio.
0: Surfing Safari. La millor varietat musical per les teves tardes. Yeah.

0: amb nosaltres. Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i els homes radicals de la música dels 70, 80 i 90 obren la queixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina el Calafell Esportiu.
1: Tota l'actualitat esportiva de Calafell al Calafell Esportiu amb Roser Ribas.
2: Comencem una nova edició del Calafell Esportiu. Recordem ara els divendres amb el més destacat de la setmana i la prèvia. Portes obertes a tots els clubs i entitats que vulguin parlar de la seva activitat esportiva en aquest espai. Podeu fer la vostra proposta a calafellradio@calafell.cat o podeu enviar un WhatsApp al 647-751-883. Repeteixo, 647-751-883. Avui parlem de casals d'estiu. El casal d'estiu del Calafell Aventura tindrà lloc del 22 de juny al 14 d'agost. Les inscripcions ja estan obertes i enguany els infants s'endinsaran en una aventura màgica on s'uneixen dos mons fascinants, la selva del llibre de la selva i la fantasia de Peter Pan. El Club Platense Calafell també oferta el seu casal d'estiu. És una tecnificació i tindrà lloc des del 29 de juny. Durarà 5 setmanes i està dirigit a infants i joves d'entre 4 i 17 anys. El Club Futbol Calafell, com ja venint anunciant en darreres edicions del Calafell Esportiu, s'ha proclamat campió de Lliga i ha assolit l'ascens a segona catalana. L'equip ara vol ser de primera, ens ho explicant el seu entrenador, l'Òscar Martínez, el president Luis del Fresno i el seu secretari, el Gerard Eslava. Jugadors de Calafell participarà per primer cop a la història al Campionat d'Espanya de llaüt mediterrani. Serà aquest cap de setmana.

0: El casal d'estiu del Calafell i Aventura tindrà lloc del 22 de juny al 14 d'agost. Les inscripcions ja estan obertes i enguany els infants s'endinsaran en una aventura màgica on s'uneixen dos mons fascinants, la selva del Llibre de la Selva i la fantasia de Peter Pan. Hem parlat amb l'Isidre Ferrés d'aquest casal que engloba creativitat, esport, expressió corporal i molt més. Isidre Ferrés, benvingut a Calafell Ràdio, com estàs?
1: Molt bé, com sempre ben acollit a Calafell Ràdio, com sempre.
0: Vens aquí ara amb motiu del casal d'estiu del Calafell Aventura, que tindrà lloc del 22 de juny al 14 d'agost.
1: És exacte, molt bé.
0: Una nova edició.
1: Una nova edició, i en portem 6, i cada any tenim més gent, cada any es va apuntant més gent, perquè bueno, és el casal on s'ho passen, crec jo, s'ho passen molt bé, perquè tenen, a part de fer un grup que es fa en un casal, que són totes les temàtiques, aprenentatges i manualitats i esports i tot això, a sobre pues, se li s'afegeix que poden fer tirolines, poden fer tota classe d'atraccions. O sigui, és tan, tan bonic que m'apuntaria estar jo, si pogués.
0: I d'on fer, perquè l'estiu passat vaig anar a fer-vos un reportatge i la veritat que em va agradar molt. Els infants s'ho passen molt bé. I a més es mouen, que és molt important. Fan activitat física i de dilluns a divendres, veritat?
1: Sí, el més important, crec jo, i el que fa que aquest casal tingui tant d'èxit, a part de que tenim un personal meravellós i els nens també que venen també són supermajos, el que tenim és que estan a l'aire lliure, i això és molt important perquè els nens estan tancats moltes hores durant els mesos d'escolarització, i a l'estiu pues, que estiguin en un lloc on a l'aire lliure i l'aigua de la cascada i els arbres i tot això pues, els motiva molt i es fa molt feliços.
0: Doncs convidem el públic que faci la inscripció quan toca, que és ara, amb temps, per no perdre la seva plaça, Isidre.
1: Sí, sí, jo si fos, tingués que apuntar-los, els apuntaria i no tardaria molt, perquè em fa molta pena i se'm trenca el cor cada vegada que li dic a una persona, a un nen, perquè si ho dic a la mare, però és com si se li digués al nen. Cada vegada que dic, hòstia, no podem acollir-lo. Tenim aquesta setmana lliure i aquesta altra suelta, però igual no poden vindre les setmanes que ells volen. Per tant, espavilar.
0: Espavilar. Teniu tota la informació, com deia l'Isidre, doncs al web de Casal Calafell Aventura. Allà sí, també teniu el reportatge. També en aquesta entrevista afegirem imatges del casal de l'any passat perquè es feu una idea. I moltíssimes gràcies, Isidre, un cop més, per estar aquí a Calafell Ràdio.
1: Ja, tu.
0: Que vagi molt bé. Aquesta entrevista sencera en format vídeo ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió. Avui ens acompanyen del Club Platense Calafell el Nico Mayola i el Leo Mayola i també el Leider Rodríguez. I ens acompanyen per parlar de la tecnificació que tindrà lloc al juny i que contempla doncs, fer moltes activitats. Pel que sembla, com esteu, primer de tot?
2: Hola, buenos días. ¿Todo bien?
3: Hola. Buenas.
0: Què farem en aquesta tecnificació, Nico?
2: Sí, es una tecnificación de fútbol sala. Nuestro deporte principal es el fútbol sala, pero van a haber otras muchas actividades que van a acompañar a nuestro deporte de referencia.
0: ¿Qué tipo de actividades, Leider, por ejemplo, tendréis?
3: Bueno, tenemos organizado hacer pádel, algunos deportes de agua, y tipo piscina y mar. Eso es como básicamente lo que tenemos organizado.
0: Vale. ¿Cuál es tu implicación, Leo?
4: Bueno, yo hago más que nada los trámites, hago los números, coordinamos con Nico sobre todo y planificamos qué haremos en el campus, cuál es la idea inicial de la tecnificación, qué es lo que queremos conseguir, los precios y, bueno, básicamente es la gestión que hago.
0: Vale, ahora profundizaremos en la tecnificación, pero antes vamos a hacer una pequeña valoración de la temporada porque ya estamos prácticamente finalizando todas las ligas. ¿Cómo ha ido?
2: Bien, En general, bien, sí. Todos los equipos están acabando las competencias bastante bien. Acaban compitiendo bien, ¿no? Cada uno en su nivel, en su progresión, pero todos bastante bien, ¿no? El cadete y el juvenil sí que acaban como con muy buenas sensaciones. Los dos infantiles también, Alevín y Benjamín también. La única parte un poquito más negativa es el senior, que está costando puntuar.
5: Hablamos ya de la tecnificación, si os parece. Primero de todo, ¿a qué jóvenes está dirigido? ¿Qué edades?
2: Bueno, todas. O sea, en niños pequeños, desde 4 años podrían apuntarse, hasta chicos, adolescentes, 16, 17 años. Nuestra intención es dividir por franjas de edad, así que pues todos pueden apuntarse.
5: Son 5 semanas en total, con inicio el 29 de junio. Sí. Y será de 9 a 1 del mediodía. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pueden esperar estos jóvenes y niños y niñas?
3: No, bueno, primero mucha diversión. La idea es que se diviertan, que disfruten y que aprendan. Siempre lo importante es que aprendan, que sean buenas personas y ya, y van a disfrutar mucho, van a aprender otros deportes. Como que nos salimos un poquito del fútbol sala, sin dejarlo de un lado, pero vamos a tener otros deportes, el agua que es tan buena en verano. Entonces, diversión y aprender mucho.
5: Si queremos apuntarnos, ¿qué tenemos que hacer?
2: Bueno, pasaros por las instalaciones donde entrenamos, que pabellón llama Vila Mayor de Segura Calafell. Ahí hay carteles, hay información. Nos encontráis a nosotros ahí para atenderos en persona. Y por nuestras redes sociales tenemos la información colgada. Y bueno, hay un formulario, un código QR, en el cual sale toda la información y también donde se puede apuntar una persona.
5: Redes sociales, Instagram, por ejemplo, es platense.calafell. @platense.calafell. ¿Alguna vía de contacto más? Aparte.
4: El número de teléfono.
2: Mi teléfono está por ahí en los carteles.

0: Avui tenim amb nosaltres a l'Òscar Martínez, que és l'entrenador del Club Futbol Calafell, també el president, el Luis del Fresno, i el secretari, Gerard Eslava. Com esteu?
1: Hola, bon dia. Molt bé, molt contents, molt alegres, encara ens dura, ja fa uns dies, però encara ens dura, i molt il·lusionats, que és l'important.
2: Sí, com diu, contents, perquè de veritat que hem assolit un èxit que no, al principi no ens esperàvem, només ho esperava l'Òscar, i la veritat que molt contents.
3: Aprofitant aquí l'espai una altra vegada, que com sempre pots agrair aquí als medis de comunicació de Calafell, i molt contents d'estar aquí en aquesta situació en aquest moment. Y mi amigo busca una
0: rubiecita, ella quiere un cuarteta, soy yo. Gràcies por portar-me aquesta samarreta, per fer promoció de campions de Lliga, que també veneu allà a Esports Amparo, no, Luis?
3: Sí, sí, bueno, ja abans que siguessin campions ja estàvem treballant amb la samarreta, perquè ja es veia venir que faltava molt poquet, i bueno, la veritat és que ha sigut un èxit, que tant els nois de l'escola de futbol base de Calafell com aficionats i com també com pues, els mateixos turistes que tenim a Calafell, pues, els hi ha sobtat, no? I l'hem tingut allà, bueno, la continuem tenint a la venda, però amb poquetes talles ja, i molt contents de poder-la compartir.
0: El Club Futbol Calafell s'ha proclamat campió de Lliga i ha assolit l'ascens a segona catalana. Com heu rebut això? Perquè, clar, quan veu guanyar aquell partit i us veu proclamar campions matemàticament, doncs va ser com una eufòria, no? Però ara ja païnt la victòria, com us trobeu?
3: Primer que tot, dir la veritat, no? Saber, som conscients d'on venim i on volem anar, on estem ara mateix també. Jo crec que al final el Club de Futbol Calafell es mereix que es defensi com a tal, perquè no deixa de ser una entitat històrica. Jo crec que molts de nosaltres pues, ja hem viscut en algun moment també de la nostra carrera esportiva pues, hem assolit algun premi com aquest de pujar de categoria. De fet, el Club de Futbol Calafell el 2009-2010 també va aconseguir aquest fet de pujar a segona catalana. I bueno, pues, el que tu dius, no? Ara mateix estem en un moment que hem passat de... Som molt conscients, jo crec, que de l'eufòria. No l'hem viscut tampoc, jo crec que molt des de passant-se de la ratlla, o sigui que ha sigut tot bastant molt conscient. Ens sap greu, no?, també d'alguna manera, perquè ens hagués agradat fer una rua per Calafell, com fan les jugades del Barça, ens hagués agradat, doncs jo crec que també hagués sortit al balcó de l'Ajuntament, com fan en altres municipis, però que o sigui que al final nosaltres som conscients d'on venim, a on anem, i el que estem defendent, i el que volem ara, doncs jo crec que entre tots continuar fent pinya per donar garanties al club de competir a una categoria semiprofessional, ja.
0: Òscar?
1: Jo parlaré en quant a la part esportiva. Al final ja preparant la temporada que ve, reforçant l'equip amb 2, 3, 4 peces, però al final, això que et comentàvem abans, nosaltres som una família molt gran, molt important, i tothom a la família té puesto a aquesta nova categoria, aquesta és la realitat. Sí que n'hi ha 2, 3, 4 jugadors que no poden continuar per temes laborals o per temes que es van a viure a altres puestos, i aquestes places les intentarem omplir amb gent del poble, que és la nostra opció, que ho faran, al igual que els d'ara, de forma desinteressada, perquè s'ha de recordar que en aquesta categoria només n'hi ha un equip que no paga els seus jugadors. O sigui, tots els jugadors cobren a segona catalana i només n'hi ha un equip a Tarragona, que és el Torreforta, que no paga. L'any que ve n'hi haurà dos, que serà el Calafell i el Torreforta. Però la gent que vingui és gent compromesa, gent que vol jugar a aquesta categoria. Com tu deies abans, no? Hòstia, anar fins a Ulldecona i perdre tot el dia per jugar... Gent que tingui ganes i tothom, tots els jugadors que estan ara tenen ganes i tots els que venen també, i créixer tots junts amb l'ajuda

0: entitats públiques, amb l'ajuda de tema d'horaris de camp, amb l'ajuda vostra de la ràdio com esteu fent, amb l'ajuda de l'Ajuntament, amb aquestes ajudes anar creixent i, per què no, pujar a Primera Catalana l'any que ve.
1: Vinc d'un poble vora el mar que van els seus amors en una platja.
2: Jugadors de Calafell ha participat recentment en una jornada d'esport inclusiu, la qual ha estat organitzada per l'Associació de Pesca Esportiva Penedès-Garraf, que va tenir lloc al port de Segur de Calafell. I, a més, Bugadors de Calafell, per primer cop a la història, participarà al Campionat d'Espanya de llaüt mediterrani, que tindrà lloc aquest cap de setmana a València. Per saber això i molt més, avui ens acompanyen el Jordi Guaix, la Sílvia Reverte i també la Berta Marcet. Com esteu?
3: Molt bé.
4: Bé. Il·lusionats. Sí. Molt il·lusionats. Sí,
2: primer de tot, anem a fer 5 cèntims d'aquesta participació a la Jornada d'Esport Inclusiu, perquè en tenim ben poc d'esport inclusiu realment a Calafell, o sigui, s'hauria de promocionar més, i crec que aquest tipus d'iniciatives, no?, i aquestes sinergies entre entitats són molt interessants. Com va anar?
4: Bueno, va anar molt bé, sincerament. L'any passat també ho vam fer, amb nois amb síndrome de Down, vale? I aquest any, pues, ha sigut amb nens amb autisme. I la veritat és que van estar molt contents, vam sortir a mar, remaven tots, vale? Dues companyes nostres portaven el bot, però ells ho van passar superbé. Van sortir a mar, van al·lucinar, estaven molt contents i tots, la veritat és que tots estaven molt contents, això és molt bonic de fer.
2: Quins beneficis creus que aporta aquest esport a persones amb necessitats especials, per exemple? Com?
4: Pues sobretot la concentració. Concentració, física, l'esport, companyerisme, això també, clar, tots tenen que remar una, ¿vale? I això requereix molt de complicitat, no?, entre tots ells. I això en l'autisme també ho té, ¿vale? L'autisme té això, que són molt, molt, molt companyers, no?, entre tots. I bueno, jo crec que és això el més important, a part de que s'ho van passar superbé, molt divertit.
2: Molt bé, i com dèiem al principi, doncs, per primer cop a la història, Bugadors de Calafell participarà al Campionat d'Espanya de llaüt mediterrani. Com ha sorgit aquesta participació? Suposo que hi ha un recorregut darrere, una trajectòria que us ha portat fins aquí.
5: Bé, doncs mira, com saps, nosaltres estem en competició des de l'any 2019 i sempre hem sigut un equip mixta. I aquest any ha sorgit que tant Espanya com a Catalunya s'ha inaugurat la categoria mixta, que fins ara no existia, havíem de remar en masculí, tot i que nosaltres anàvem en mixta, i això, i que aquest any tenim embarcació nova al llaüt mediterrani, que l'hem estrenat aquest any a la Lliga Catalana i al Campionat de Catalunya, i és una embarcació que et permet anar al Campionat d'Espanya, que al final el Campionat d'Espanya dins del banc fixa és, no sé com dir-te, és la prova més important, i com que no ens espanta res, doncs diem anem-hi i veiem què passa. És la primera vegada, no anem com de pardillos, però a fer-ho el millor que puguem, i a partir d'aquí l'any que ve ja sabrem on haurem d'anar, com entrenar o de més, per millorar segur el resultat que fem aquest any, sigui el que sigui.
2: Com encares aquesta jornada, Berta?
3: A veure, és el primer cop que anem, hi van diferents comunitats autònomes, o sigui, van Múrcia, Andalusia, València i Catalunya. Aleshores anem amb tot d'equips, o sigui, competirem contra equips que no coneixem, que no hem vist mai. Al final, dintre del Campionat de Catalunya o de la Lliga Catalana, tots els clubs ens coneixem i més o menys sabem de quin peu calça cadascun, però amb Espanya no tenim ni idea, així que anem una mica a això,
2: a l'aventura,
3: sí, a fer una expedició, a veure com va, a veure on estem dintre d'Espanya, i a veure, encara el que faci falta.
2: Doncs suposo que esteu preparant, esteu entrenant, com esteu enfocant els entrenaments per poder anar-hi?
4: A veure, estem entrenant pues, des del principi de la Lliga, sí. No? O sigui, per lo del campionat d'Espanya no entrenem diferent, entrenem igual. El que passa que és el que diu Berta, no coneixem els nostres contrincants, no? Llavors, pues, bueno, això te dona una miqueta de por, entre cometes, no? Però bueno, l'entrenament és el mateix. L'entrenament és el mateix. Perquè
2: què fer,
4: realment anem a remar igual. Mm. Vale?
2: Com enfoqueu els entrenaments, per exemple, en un dia?
4: Com els enfoquem?
2: Sí, com comenceu? Suposo que també amb exercicis de força, de resistència, no? Calentant una mica, com em va explicar la Berta.
4: Bueno, calentem una mica al principi i després ja anem a la barca. Vale? Mm-hmm. Això quan sortim a la barca. N'hi ha dies que no podem sortir per inclemències del temps, no? I llavors pues, fent físic, vale? L'ergo, la màquina de rem, i exercicis tècnics, vale? De força, sobretot de força, i una miqueta de cardio, i així ho fem.
2: Quantes persones aneu al Campionat d'Espanya?
5: Doncs anem els 8 que remaran, més el timoner, més els 2 reserves i més, crec que 5 o 6 que venen a animar-nos, unes 15 o 16 persones. Ens desplaçarem divendres cap a València.
2: Com és la logística? Aneu tots junts o...? Perquè això deu ser difícil, també.
5: Bueno, sí. La logística, pues, igual en qualsevol regata que fem nosaltres. Cotxes particulars, omplim cotxes, aquí a València no sé si anirem 4 o 5 cotxes, i així ens ho muntem. Vull dir, jo porto sempre el remolc amb la barca i els demés, el que pot, una regata porta un al cotxe, una regata porta un altre, però bueno, així és com ho fem en cotxes particulars. Sí.
3: Clar, és que fins avui, ara fa mitja hora, no hem sapigut els horaris en els que competirem. O sigui, sabíem que els dies de competició eren divendres, dissabte i diumenge, però depenent dels equips que s'apuntessin al mixte, no sabíem si aniríem directament el diumenge o el divendres. Aleshores era tot esperant a veure quan anàvem amb els cotxes, com organitzàvem els cotxes, depenent d'això, de la convocatòria i saber quan aniríem. Així que des que ho han penjat han començat a sortir ja tots els cotxes que tenien, a veure com ens organitzàvem. L'hotel ja el tenim des de fa mesos, perquè a veure, el ser un campionat així, la veritat és que s'estaven exaurint les habitacions ràpid. Així que l'hotel ja fa temps el tenien controlat, sí, i ara els cotxes avui.
2: I quan sortireu? Quins són els horaris?
5: Doncs jo amb la barca sortiré a les 7 del matí.
2: Ui,
5: i a la resta els he dit que entre 11 i 12 del migdia estiguin a València. Així que hauran de sortir, bueno, jo vaig més lent amb la barca, però bueno, la competició, he vist els horaris del mixte, hi han 4 eliminatòries divendres a la tarda i la primera és a les 6:25. Sembla que van cada 10 minuts, vull dir que entre 6:25 i 7 de la tarda remarem. Vull dir, per això he convocat pues, abans de les 12, perquè s'ha d'arribar, s'ha de passar el bot, s'ha de veure la situació, ja he dit abans que anem com a nous, veure on estem, habituar-nos i bueno, i a la tarda remar, sí.
2: Suposo que de cara a estar en un escenari diferent, perquè vosaltres esteu acostumats a competir per Catalunya, però no sé si per València, en aquest lloc precisament, ja ho hem dit, que és la primera vegada de la història que participeu al Campionat d'Espanya, però esteu al Reial Club Nàutic València, que és per aquell entorn. Com us espereu a aquest escenari?
5: Bé, és cert, no hem estat mai, però bueno, ja pel Google Maps i demà ja he vist la situació. La setmana passada a València, la Comunitat Valenciana també va fer el seu campionat de valencià, i ja ho vaig veure per YouTube, més o menys puc fer la idea, i al final totes les regates, encara que canvi l'escenari, al final és el mateix. Arribes amb el remol, hi ha algú que et diu on t'has de descarregar el bot, on t'has de guardar el remol, on t'has de guardar el cotxe, on te pots posar la carpa, on t'has d'embarcar. Vull dir que al final tot és el mateix, simplement que si arribes amb temps, pues, ho assimiles tot.
2: S'espera bon temps aquest cap de setmana? Ho heu mirat?
4: Sí.
3: Menys mal.
4: Sí.
5: Bueno, jo avui no ho he mirat, però ahir divendres a la tarda pel matí bé, totes les tardes es complica amb una miqueta de vent.
4: Pel vent.
5: Val? Diumenge al matí, perfecte. Ara, si arribem a diumenge al matí, és que estem dins dels 8 primers. Vale? I dissabte al matí està perfecte, també. A la tarda també marca una miqueta de vent, però bueno, suposo que...
4: Estem acostumats.
5: El lloc, el camp de regates també he vist que està en un lloc que està a mar obert, però està reserat, està al port aquí, no? O sigui, el port abriga de llevant, no? I veurem. Però bueno, jo sempre dic que les condicions són igual per tots, vull dir que... com estigui, s'haurà de remar i ja està.
2: Heu dit que el divendres a la tarda són les eliminatòries. Això vol dir que us heu de classificar pel dia següent?
5: Mm-hmm. Sí.
3: Semifinals el dissabte i finals el diumenge.
5: Bueno, hi ha una repesca dissabte al matí. O sigui, la nostra categoria hi ha 13 participants, perquè això va en funció de si són 3 o 4, 5, 6, 13... Bueno, el nostre cas, que som 13, hi ha 4 eliminatòries divendres. M'imagino que faran 3 eliminatòries de 3, perquè el camp de regata són 4 carrils, vale? Són 4 embarcacions, però havent 13 i 4 eliminatòries, entenc que en faran 3 regates de 3 carrils i una de 4. Classifiquen directament a dissabte a la tarda de semifinals els 4 primers, i els 9 restants dissabte al matí faran 3 repesques, que aquí sí seran 3 regates de 3 carrils. Els 3 primers aniran directament a la tarda, semifinals, i el millor segon temps. I aquí 5 ja quedaran eliminats. 5 ja hauran acabat el campionat. I els 8 que arribin a semifinals faran 2 semifinals. Primer i segon de cada semifinal aniran a la final A per lluitar de primer a quart lloc, i els tercers i quarts de cada semifinal aniran a final B per lluitar de 5 a 8è.
2: Totes les entrevistes d'aquest Calafell Esportiu les teniu disponibles en format vídeo senceres al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió. Ara sí, arribem al final del Calafell Esportiu. Tornem, com sempre, el pròxim divendres amb el més destacat de la setmana i la prèvia. Recordeu que també podeu recuperar els programes en línia a calafell.tv, ràdio a la carta, Calafell Esportiu. Portes obertes a tots els clubs i entitats que vulguin parlar de la seva activitat esportiva en aquest espai. Podeu fer la vostra proposta a calafellradio@calafell.cat o podeu enviar un WhatsApp al 647-751-883. Repeteixo, 647-751-883. Fins aviat.
6: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu, amb Roser Ribas.
7: Ricard Electrodomèstics ha patrocinat el Calafell Esportiu. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
6: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu. Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres 22 de maig.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell i la policia local posaran en marxa el proper mes de juny una nova organització del cos. L'objectiu és tenir policia de proximitat i altres serveis importants per als ciutadans i visitants. En parlem d'aquí uns minuts, tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. Calafell torna al top 10 dels ajuntaments que destaquen en transformació digital i l'administració oberta. L'Ajuntament rep el reconeixement, la OC, a 107 dins la categoria de municipis entre 20.000 i 50.000 habitants. El dissabte 6 de juny a 6:45 de la tarda s'inaugurarà Tallamars. Llaüts, gusis, sardinals i altres barques de treball a la nova exposició de Francesc Ferrer Grau al Centre Cívic Cinema Iris de Calafell. Detingut al Baix Penedès un lladre que va rebentar 24 cotxes per robar-hi. En només dues nits va causar danys a 24 vehicles i es van dur objectes, alguns d'elevat valor, a Sant Salvador i Coma-ruga. El dissabte 30 de maig, de 10 del matí a 2 del migdia, a la platja de l'estació de Cunit, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació. Troben una granada de la Guerra Civil al passeig de les botigues de Sitges. Un operari detecta el projectil durant unes obres de reparació de la vorera. Catalunya preveu collir un 13,5% més de fruita de pinyol que l'any passat i recupera part del seu potencial productiu. El sector encara la campanya amb una mirada optimista, malgrat els danys puntuals per pedregades o gelades. Impulsen dos centrals solars amb més de 14.300 panells fotovoltaics a Creixell. Les instal·lacions, promogudes per la mateixa societat, tenen 4,2 megawatts de potència cadascuna. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Jugadors de Calafell ha participat recentment en una jornada d'esport inclusiu, la qual ha estat organitzada per l'Associació de Pesca Esportiva Penedès-Garraf, que va tenir lloc al port de Segur de Calafell, i a més, jugadors de Calafell per primer cop a la història participarà al Campionat d'Espanya de Llaüt Mediterrani, que tindrà lloc aquest cap de setmana a València. Per saber això i molt més, avui ens acompanyen el Jordi Guaix, la Sílvia Reverte i també la Berta Mercet.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell i la policia local posaran en marxa el proper mes de juny una nova organització del cos. L'objectiu és tenir policia de proximitat i altres serveis importants per als ciutadans i visitants. Ho ha explicat als micròfons de Calafell Ràdio l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: Ara estem fent un canvi a nivell organitzatiu de la policia local. Estem fent que hi hagi més policia de proximitat. Tenim un nou CAP que fa pràcticament un any que està treballant i ha fet un nou disseny de com vol la policia i també de com podem tenir més presència al carrer, i aquesta és la idea, no? Ara s'està començant a estructurar tot això perquè aquest estiu ja puguem posar en marxa. Segurament ho podrem posar en marxa a partir del 15 de juny, aquest nou dispositiu.
0: L'alcalde ha donat detalls en el que estan treballant actualment.
3: I bé, doncs estem parlant amb els sindicats, estem també mirant les adaptacions que s'han de fer de tots els quadrants, del conveni, de totes les normes que hi ha escrites també, i això és el que estem treballant. I bàsicament anunciar això, que a partir del 15 de juny podrem tenir una nova estructura, una nova organització dels policies que tenim, i a més amb l'increment que hi ha previst també de 7 places més que s'estan convocant i que podrem tenir més dotació, i això ens permetrà tenir més presència al carrer, que és l'objectiu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'AOC, l'Administració Oberta de Catalunya, ha premiat Calafell entre els municipis que destaquen per la seva transformació digital, en la categoria entre 20.000 i 50.000 habitants. L'onzena edició dels reconeixements Administració Oberta s'ha celebrat al Teatre Auditori de Granollers i ha tornat a posar a Calafell entre els 10 primers ajuntaments més valorats en matèria de digitalització i govern obert durant el 2025 en relació a la seva població. Calafell ha aconseguit la setena posició, amb 87 punts sobre 100 possibles. Aquest organisme també valora en 607.000 euros l'estalvi anual que suposa l'administració online pel consistori. Destaca el 100% assolit en govern obert entre els tres eixos que es valoren: drets digitals, activitat i govern obert. L'Ajuntament de Calafell no estava entre els 10 millors de la seva categoria des de l'any 2020. Aquests guardons els entrega a la UOC i distingeixen 7 categories en funció del nombre d'habitants. De fet, també hi ha els Consells Comarcals. El Consell Comarcal del Baix Penedès també ha estat entre els 3 guardonats en la categoria de Consells Comarcals. El Baix Penedès ha assolit 72 punts de 100 possibles amb un estalvi anual de 113.000 euros. La UOC valora l'índex de maduresa digital que es determina a partir de l'anàlisi d'uns indicadors objectius, les dades d'ús dels serveis i de l'anàlisi dels webs dels ens locals. És una iniciativa innovadora i única tant a nivell estatal com internacional que permet avaluar amb rigor el grau de maduresa de la transformació digital d'un ens públic. Els índexs que mesuren el desenvolupament del govern digital a nivell autonòmic o estatal no són apropiats per avaluar les dades a nivell local i a més es basen en enquestes o estadístiques, mentre que des d'aquí s'utilitzen dades obertes públiques i objectivables. Els premis AWOC valoren, entre d'altres, la transformació digital de l'administració, l'accés de la ciutadania als serveis digitals, la transparència i el govern obert, la modernització dels processos interns. L'any 2019, l'Ajuntament de Calafell va ser el millor en la seva categoria. L'any 2024 era 80 sobre 100. El 2024, 2022 i 2021, l'Ajuntament de Calafell estava entre els 20 millors de la seva categoria. El 2023 havia estat entre el top 30. En aquests darrers anys, altres ajuntaments havien avançat en matèria de transformació digital, ja que, degut a la pandèmia, molts es van espavilar i van començar a millorar la seva administració electrònica per facilitar els tràmits a distància dels ciutadans. Per aquest motiu i aquest reconeixement a Calafell és fruit d'una nova empenta per millorar l'atenció a distància amb els ciutadans. A poc es va millorant. De fet, Calafell ha anunciat la transformació de l'actual eina digital Línia Verda en un nou espai digital personalitzat que cada ciutadà tindrà al seu abast i des d'on podrà veure tots els seus tràmits, factures i rebuts amb l'Ajuntament de Calafell. Recentment, l'empresa municipal CEMSA ha adjudicat aquest nou entorn. En poques setmanes hi haurà un canvi important en relació amb el ciutadà. Aquest guardó se suma al recent obtingut sobre el segell Info Participa, on l'Ajuntament de Calafell ja porta anys aconseguint la màxima puntuació del 100%, i on a més aquest any ha rebut el Premi Mentor a l'ajudar el Consell Comarcal del Baix Penedès a aconseguir el segell. Aquests reconeixements són una mostra, diuen, des de l'Ajuntament de Calafell, per la transparència i la participació ciutadana.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I continuen els show cookings d'Economia Blava al Mercat Municipal de Calafell. Aquest dissabte, demà, 23 de maig, a les 12 del migdia, al Mercat Municipal podràs gaudir de la millor cuina local, sostenible i de temporada en directe, amb demostracions plenes de sabor, creativitat i talent. Una experiència gastronòmica per descobrir, aprendre i degustar els sabors del nostre territori.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: El dissabte 6 de juny a 6:45 de la tarda s'inaugura Tallamars, llaüts, gussis, sardinals i altres barques de treball a la nova exposició de Francesc Ferrer Grau al Centre Cívic i Cinema Iris de Calafell. L'acte d'inauguració comptarà amb l'actuació de Gestanyoles amb Elisabet Raspall i Belén Cabanes. L'exposició es podrà visitar el 6 i 7 de juny d'11 del matí a 2 del migdia i de 6 de la tarda a 9 de la nit. Romandrà al Centre Cívic i Cinema Iris fins al 20 de juny.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. els successos.
0: Agents dels Mossos d'Esquadra, de la Unitat d'Investigació i del Grup Delinqüència Urbana de la Comissaria del Vendrell han detingut aquesta setmana un home de 22 anys com a presumpte autor de 24 robatoris amb força a l'interior de vehicle. Els fets es remunten a les nits del 25 i 26 del passat mes d'abril i també els dies 8 i 9 de maig. Un desconegut va actuar amb vehicles estacionats a diversos carrers dels barris marítims de Sant Salvador i Coma-ruga, al Vendrell. El sobtat augment de fets delictius de la mateixa tipologia a carrers molt pròxims d'una mateixa zona va generar malestar i preocupació veïnal. Els investigadors van determinar que es tractava d'una sola persona i un mateix modus operandi. El lladre causava importants danys als vehicles saquejats i s'enduia tota mena d'objectes, alguns d'elevat valor. De les gestions fetes per part de la unitat d'investigació, es va constatar que l'autor va actuar de nit i matinada per evitar ser sorprès. Sostreia tot el que podia de l'interior després de trencar els vidres i causar danys en els marcs de les portes, finestres i maleters. El fet més rellevant va tenir lloc el passat 8 de maig, quan el lladre va endur-se dues bicicletes de carretera valorades en 6.000 euros d'un cotxe estacionat al carrer de l'Emperador Trajada com a Ruga. A més, també es va apropiar d'un rellotge i material esportiu, entre cascos, sabatilles, ulleres i altres objectes. D'altres vehicles també es va endur un ordinador portàtil, un patinet elèctric, un rellotge, diverses eines, targetes de crèdit i documents personals i diners en efectiu. Entre d'altres carrers, els investigadors van delimitar l'actuació del lladre en una zona compresa en carrers com el de Gràcia, Abat Bassa, Octavi August, avingudes Imperial Tàrraco, Palforiana, Parlament de Catalunya, tots aquests dels barris marítims de Sant Salvador i Coma-ruga. La recerca del sospitós va donar com a resultat la identificació d'un home a qui no li constaven detencions anteriors i no disposava de cap domicili conegut, la qual cosa va dificultar més la seva localització. Finalment, amb el suport del grup de delinqüència urbana, se'l va poder detenir pels vols de les 10 de la nit, al carrer de la Masia Socies, al Baix Penedès, al Vendrell. Està previst que el detingut ja passi a disposició del jutjat d'instruccions en funcions de guàrdia del Vendrell.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El dissabte 30 de maig, de 10 del matí a 2 del migdia, a la platja de Cunit, a l'Espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació, jornada en què es celebra el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies, de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon d'escoles de Cunit faran els seus propis estels. Els infants que hagin participat en els tallers podran recollir els seus estels al passeig marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estel es retornarà al seu centre educatiu. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens i a les nenes que no hagin participat en els tallers que puguin fer el seu propi estel. Durant la volada, Barcelona Estels Club portarà els seus estels professionals per fer una demostració, donant espectacularitat a la jornada. A més, de 10 del matí a 11:15, les bandes escolars de Cunit faran una cercavila pel passeig marítim. També hi haurà espectacles d'escoles de ball i molta participació. Per acabar l'esdeveniment, actuaran alumnes de l'Escola de Música, amb la participació de grups diferents. Començarà a 11:45 del matí. Es duran a terme fins la cloenda de l'esdeveniment.
1: Calafell Ràdio. Informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
0: Ho hem avançat en els titulars. Una granada de morter ha aparegut al passeig del nucli de les botigues de Sitges a la zona limítrof entre el terme municipal de Castelldefels. La principal hipòtesi és que correspon a la Guerra Civil. Uns operaris que feien obres de reparació a la vorera la van trobar i van avisar el servei d'emergències. Segons detallen fonts policials, en un primer moment es va desplaçar a la zona la unitat de la Guàrdia Civil mentre els Mossos d'Esquadra activaven la unitat especialitzada TEDx. Els agents van retirar el projectil de 30 centímetres de llargada fins a una pedrera. Allà el van detonar de forma controlada.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: Obrim ara la plana general del dia. Parlem de la producció de préssec i nectarina a Catalunya, perquè augmentarà un 13,5% més respecte a l'any passat. Segons les previsions de Frucat i el Departament d'Agricultura, que s'han presentat aquest dijous en el marc del Interprunus, el fòrum internacional dedicat a la fruita de pinyol. El sector encara la campanya d'enguany amb una mirada optimista per recuperar part del seu potencial productiu i arribar a les prop de 423.000 tones de fruita, després que les campanyes anteriors hagin estat marcades per les inclemències meteorològiques com la sequera i les pedregades. Pel que fa a les varietats, Catalunya continua reforçant el pes de les nectarines, sobretot les planes i el préssec pla. Les previsions catalanes per la campanya de fruita de pinyol d'aquest 2026 apunten a una recuperació de la producció. Escoltem el director dels serveis de fruites i verdures, Eric Hostalnou, explica que enguany es preveu una campanya normal.
4: Dic, aquest any la paraula més adient és normalitat. No hi ha hagut cap dany important en cap lloc de producció a Europa. L'any passat hi ha hagut bastant gel a Grècia, pedregada a nord d'Espanya. Aquest any, de moment, poca cosa significativa, alguna pedregada, però no significativa a nivell de volum total. Doncs tenim un potencial de producció europea que és bastant normal.
0: Manel Simón, director general de Frucat, apunta que les inclemències meteorològiques d'enguany no han deixat afectacions significatives globals fins a dia d'avui.
5: Doncs bàsicament hi ha hagut algunes tempestes, com sabeu, de pedra, el dia 19 d'abril, el 4 i el 12 de maig, però sense gaire afectació global al nostre potencial. És a dir, quan cau una pedregada en el lloc que cau, doncs pot fer més o menys mal, però hi ha pedregades que tenen un abast en la superfície de Lleida o Catalunya molt important. Aquestes no han set d'un gran abast respecte a la globalitat del préssec i nectarina.
0: Indica que augmenta el percentatge de producció de nectarina plana.
5: I el grup de la nectarina plana doncs ja comença a pesar una cosa interessant, encara que és petit, 6.700.000 quilos, 6.700 tonelades, això és un 17% més que l'any passat, un 26% més que la mitjana. No només aquestes variacions a l'alça per menys afectació climàtica aquest any, sinó perquè, a més, el grup nectarina plana està incrementant-se en plantacions.
0: El president del Comitè de Pinyol de Frucat, Jaume Lozano, diu que per la campanya d'enguany es preveu collir un 13,5% més de fruita que l'any passat.
6: Som una terra molt professional, tenim uns pagesos que són molt valents, tenim unes empreses i unes cooperatives al capdavant que ho donen tot, que tenen gent molt professional, i això ens ha fet que aquest any la nostra producció respecte a l'any passat augmenti al voltant d'un 13,5%. Aquest any estan previstes de produir unes 422.870 tonelades. Això és un augment d'un 13,5% respecte a l'any anterior. Cal destacar que l'any passat no estàvem amb números de volums i també amb un augment respecte a les últimes campanyes. Això què vol dir? Que no estem al nostre potencial, però sí que estem molt estabilitzats i estem amb una tendència lleugerament cap a l'alça.
0: Per zones, Lleida és la que concentra el gruix de la producció amb més tones. Tarragona, la situació es manté més estable, amb una previsió de 15.340 tones, un 0,8% superior a la campanya passada.
1: L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: La promotora Inspra Energia inicia la tramitació de dos projectes de centrals solars que sumen més de 14.300 panells fotovoltaics en terrenys no urbanitzables del terme municipal de Creixell, al Tarragonès. El Departament de Territori ha publicat la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d'impacte ambiental de les dues centrals, amb 4,2 megawatts de potència cadascuna i amb una línia d'evacuació. Creixell 1 preveu instal·lar 6.900 panells i té un pressupost de 2,25 milions. Creixell 2 projecta 7.406 panells i té un pressupost de 2,05 milions.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
2: Bugadors de Calafell ha participat recentment en una jornada d'esport inclusiu, la qual ha estat organitzada per l'Associació de Pesca Esportiva Penedès-Garraf, que va tenir lloc al port de Segur de Calafell. I, a més, Bugadors de Calafell, per primer cop a la història, participarà al Campionat d'Espanya de llaüt mediterrani, que tindrà lloc aquest cap de setmana a València. Per saber això i molt més, avui ens acompanyen el Jordi Guaix, la Sílvia Reverte i també la Berta Mercet. Com esteu?
7: Molt bé.
8: Bé. Bé. Il·lusionats? Sí. Molt il·lusionats.
2: Sí, ah, sí. Primer de tot, anem a fer 5 cèntims d'aquesta participació a la Jornada d'Esport Inclusiu, perquè en tenim ben poc d'esport inclusiu realment a Calafell, o sigui, s'hauria de promocionar més, i crec que aquest tipus d'iniciatives, no?, i aquestes sinergies entre entitats són molt interessants. Com va anar?
7: Bueno, va anar molt bé, sincerament. L'any passat també ho vam fer, amb nois amb síndrome de Down, vale? I aquest any, pues, ha sigut amb nens amb autisme. I la veritat és que van estar molt contents, vam sortir a mar, remaven tots, vale? Dues companyes nostres portaven el bot, però ells ho van passar superbé. Van sortir a mar, van al·lucinar, estaven molt contents i bueno, i tots, la veritat és que tots estaven molt contents, això és molt bonic de fer.
2: Quins beneficis creus que aporta aquest esport a persones amb necessitats especials, per exemple? Com?
7: Pues sobretot la concentració. Concentració, física, l'esport, companyerisme, això també, clar, tots tenen que remar una, ¿vale? I això requereix molt de complicitat, no?, entre tots ells. I això en l'autisme també ho té, ¿vale? L'autisme té això, que són molt, molt, molt companyers, no?, entre tots. I bueno, jo crec que és això el més important, a part de que s'ho van passar superbé, molt divertit.
2: Molt bé, i com dèiem al principi, doncs, per primer cop a la història, Bugadors de Calafell participarà al Campionat d'Espanya de llaüt mediterrani. Com ha sorgit aquesta participació? Suposo que hi ha un recorregut darrere, una trajectòria que us ha portat fins aquí.
9: Bé, doncs mira, com saps, nosaltres estem en competició des de l'any 2019 i sempre hem sigut un equip mixta. I aquest any ha sorgit que tant Espanya com a Catalunya s'ha inaugurat la categoria mixta, que fins ara no existia, havíem de remar en masculí, tot i que nosaltres anàvem en mixta, i això, i que aquest any tenim embarcació nova al llaüt mediterrani, que l'hem estrenat aquest any a la Lliga Catalana i al Campionat de Catalunya, i és una embarcació que et permet anar al Campionat d'Espanya, que al final el Campionat d'Espanya dins del banc fixa és, no sé com dir-te, és la prova més important, i com que no ens espanta res, doncs diem anem-hi i veiem què passa. És la primera vegada, no anem com de pardillos, però a fer-ho el millor que puguem, i a partir d'aquí l'any que ve ja sabrem on haurem d'anar, com entrenar o de més, per millorar segur el resultat que fem aquest any, sigui el que sigui.
2: Com encares aquesta jornada, Berta?
10: A veure, és el primer cop que anem, i van diferents comunitats autònomes, o sigui, van Múrcia, Andalusia, València i Catalunya. Aleshores anem amb tot d'equips, o sigui, competirem contra equips que no coneixem, que no hem vist mai. Al final, dintre del Campionat de Catalunya o de la Lliga Catalana, tots els clubs ens coneixem i més o menys sabem de quin peu calça cadascun, però amb Espanya no tenim ni idea, així que anem una mica a això,
2: a fer... A l'aventura.
10: Sí, a fer una expedició, a veure com va, a veure on estem dintre d'Espanya i a veure, a encarar el que faci falta.
2: Doncs suposo que esteu preparant, esteu entrenant, com esteu enfocant els entrenaments per poder anar-hi?
7: A veure, estem entrenant, pues, des del principi de la lliga, sí. No? O sigui, per lo del Campionat d'Espanya no entrenem diferent, Entrenem igual, el que passa que és el que diu Berta, no coneixem els nostres contrincants, no? Llavors, pues bueno, això te dona una miqueta de por, entre cometes, no? Però bueno, l'entrenament és el mateix. L'entrenament és el mateix. Perquè
2: què fer,
7: realment anem a remar igual. Mm. Vale?
2: Com enfoqueu els entrenaments, per exemple, en un dia?
7: Com els enfoquem?
2: Sí, com comenceu... Suposo que també amb exercicis de força, de resistència, no? Calentant una mica, com em va explicar la Berta.
7: Bueno, calentem una mica al principi i després ja anem a la barca. Vale? Mm-hmm. Això quan sortim a la barca. N'hi ha dies que no podem sortir per inclemències del temps, no? I llavors pues, fem físic, vale? l'ergo, la màquina de rem, i exercicis tècnics, vale? de força, sobretot de força i una miqueta de cardio i així ho fem.
2: Quantes persones aneu al Campionat d'Espanya?
9: Doncs anem els 8 que remaran, més el timoner, més els 2 reserves i més crec que 5 o 6 que venen a animar-nos, unes 15 o 16 persones. Ens desplaçarem divendres cap a València.
2: Com és la logística? Aneu tots junts o...? Perquè això deu ser difícil, també.
9: Bueno, la logística, pues, igual en qualsevol regata que fem nosaltres. Cotxes particulars, omplim cotxes. Aquí a València no sé si anirem 4 o 5 cotxes. I així ens ho muntem. Vull dir, jo porto sempre el remolc amb la barca i els demés, el que pot, una regata porta un al cotxe, una regata porta un altre, però bueno, així és com ho fem en cotxes particulars. Sí.
10: Clar, és que fins avui, ara fa mitja hora, no hem sapigut els horaris en els que competirem. O sigui, sabíem que els dies de competició eren divendres, dissabte i diumenge, però depenent dels equips que s'apuntessin al mixte, no sabíem si aniríem directament el diumenge o el divendres. Aleshores era tot esperant a veure quan anàvem amb els cotxes, com organitzàvem els cotxes, depenent d'això, de la convocatòria i saber quan aniríem. Així que des que ho han penjat han començat a sortir ja tots els cotxes que tenien, a veure com ens organitzàvem. L'hotel ja el tenim des de fa mesos, perquè a veure, el ser un campionat així, la veritat és que s'estaven exhaurint les habitacions ràpid. Així que l'hotel ja fa temps el tenien controlat, sí, i ara els cotxes avui.
2: I quan sortireu? Quins són els horaris?
9: Doncs jo amb la barca sortiré a les 7 del matí.
2: Ui,
9: i a la resta els he dit que entre 11 i 12 del migdia estiguin a València. Així que hauran de sortir, bueno, jo vaig més lent amb la barca, però bueno, la competició, he vist els horaris del mixte, hi han 4 eliminatòries divendres a la tarda i la primera és a les 6:25. Sembla que van cada 10 minuts, vull dir que entre 6:25 i 7 de la tarda remarem. Vull dir, per això he convocat doncs, abans de les 12, perquè s'ha d'arribar, s'ha de pesar el bot, s'ha de veure la situació, ja he dit abans que anem com a nous, veure on estem, habituar-nos i bueno, i a la tarda remar, sí.
2: Aquesta entrevista sencera en format vídeo ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Fins aquí l'edició informativa del dia. Els esports, la Roser Ribas i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona entrada del cap de setmana. Adéu-siau.
1: L'informatiu.

0: dels 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

tres sardines i un bacallà. Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels trons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns els divendres de 8 del vespre a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final.

Bon, bon, bon vespre! Bacallars, com esteu? Sí! Tornem a ser aquí, per fi és divendres. A la sintonia de Calafell Ràdio, dues hores de rock and roll a partir d'aquest instant. Vinga, anem a començar ja. Calafellenques, calafellencs, amics d'altres termes, aquí comença el Tres Sardines i un bacallà.

Doncs amb ells hem encetat aquest 26è programa de la 13a temporada Vintage Travel. Venen de Los Angeles, Califòrnia. Aquest és el seu àlbum de debut. El 2011 el van editar, The Bomb Shelter Sessions, i hem escoltat un dels temes que inclou aquest àlbum, Blues Hand Meet Down, Vintage Travel. Vinga, seguim amb Rock Ibèric.

Los Planetes des de Granada, referent, banda referent indie dels 90, encara estan en actiu. Aquest va ser el seu tercer àlbum, el primer el van editar el 1994. Aquest

Fundats a finals dels anys 60, van ser precursors del garatge rock en aquella època, desmarcant-se del que estaven fent en aquells moments la música mundial.

editat fa 4 dies, així mateix, el darrer àlbum dels Free City des de Valladolid, amb aquest àlbum que han titulat Ingravidez, i hem escoltat un dels temes que inclou aquest àlbum titulat Tus Armes. Ells són de Valladolid i es diuen Free City.

van estar el dimarts a Barcelona, a la sala Ras Matàs. Són d'Estocolm, es diuen Helicopters. Aquest és el darrer single editat també fa una setmana, que amb dos temes, un d'ells, aquest que m'ha estat escoltant, Stay With You, té Helicopters.

Són de la localitat de Vera, a Navarra. Es diuen Sexty Sexers. Aquest àlbum el van editar el 2007. Es diu Urkamendi Blues. Hem escoltat el tema Gazza Hike Octan Blues. Des de Vera, Sexty Sexers. Ja saps, tots els divendres de 8 a 10 del vespre estem aquí acompanyant-te a la sintonia de Calafell Ràdio al 77.9 de l'FM. També ens pots escoltar els podcasts a la web de Calafell Ràdio, al Ràdio a la Carta, busques el Tres Sardines i un Bacallà i ahir hi ha hores i hores de música i de tots els programes que hem anat fent en aquestes darreres temporades. Aquest 26è programa de la 13a temporada. Seguim.

dilatada trajectòria, la de Iggy Pop, amb 77 anys. Aquest va ser el segon àlbum en solitari després de deixar els Stooges. Last for Life és el tema que dona nom a aquest segon àlbum. Iggy Pop, nascut a Michigan. Vinga, seguim. Bueno, abans de res, aquest cap de setmana hi ha una concentració de cotxes antics i entre tot el cartell hi han també concerts en directe en dos llocs diferents, un a l'Hotel Canadà i l'altre davant de la... que anomenen Car Show, davant de la Creu Roja. Diferents bandes de rock clàssic, com a Jack Rabbit Slim, britànics, Roy D and the Spitfires, Portugal, The Radions, de Màlaga, Frank Harvey Trio, de Barcelona, La Vil Canalla, de Logroño, i King Cat Rin, de Hongria. Es diu Night Hate... com es diu... 98 Octans Party Bumpers. És la quarta edició aquí a Calafell. Trobada de cotxes antics i rock clàssic aquest cap de setmana a partir d'avui i dissabte i diumenge en diferents escenaris. Ja sabeu, rock clàssic a Calafell aquest cap de setmana. Vinga, seguim.

emulant els californians Mephis and the Gimme Gimmes, aquest supergrup californià, a Madrid, Mefritos and the Gimme Chitos, també a l'Espanyola, aquesta banda fent versions. En aquest cas hem escoltat Todos los días sale el sol, versió del Bongo Botraco, amb aquest àlbum editat el 2019 que van titular Birbena. Mefritos and the Gimme Chitos. I seguim amb més punk rock.

Va ser el seu cinquè àlbum, Punk Hydraulic. Fan la gira de comiat, passen per Barcelona, com no. Els Nòfix, des de San Francisco, hem escoltat el tema Linoleum, d'aquest cinquè àlbum, Punk Hydraulic.

Em van sorprendre aquests valencians en el darrer Munster Luni Rugby Party de Roda Barà, del càmping, aquest superfesti que fan cada any. Són de València, es diuen Death Devils, i acaben de treure aquest single que han titulat Tonight. Death Devils. Vinga, seguim en aquest 26è programa de la 13a temporada en Ridudoso Directo.

És la veu de Jello Biafra, acompanyats de la nova banda The Guantanamo School of Medicine, amb aquest single editat el 2021. Hem escoltat el tema Blunder Blubber. Jello Biafra and The Guantanamo School of Medicine. Seguim.

Es van fundar el 1994 a la localitat navarresa de Lecumberri. Aquest trio es diuen Berri Charrac. Aquest va ser el seu darrer àlbum. Es van acomiadar fent la gira posterior al 2017. Sí, no? 2017? Sí, 2017. Berri Charrac. Hem escoltat el tema d'aquest àlbum infrasonuac, tema titulat Zaldi Zauritua. Vinga, seguim.

Són de Los Angeles Angry Samoans, amb aquest Back from Samoa, aquest àlbum editat el 1982. D'aquest àlbum hem escollit el tema que obre aquest àlbum titulat Gas Chamber, Angry Samoans.

0: Ferran Boquer.
1: Bon dia, bona hora, família. 9 en punt del matí. Què tal? Bon dia. Benvinguts a la sintonia de Calafell Ràdio, calafell.tv. Som a divendres, eh? Divendres ja. 22 de maig de 2026. I arriba un dia més, una nova edició del Calafell Matí, el programa que combina l'actualitat, l'entreteniment, la bona música i tot això al llarg de 4 hores fins a arribar a la 1 en punt del migdia. 107.9 FM, aquí ens podeu escoltar, la freqüència modulada, però també en emissió online al nostre portal web, calafell.tv, o a través de qualsevol aplicació, per escoltar ràdio online, ràdio per streaming, o a través de l'Alexa. Alexa, vull demanar... Li heu de demanar. Alexa, vull escoltar Calafell Ràdio. Allà ens tindreu també la nostra programació les 24 hores del dia. Doncs vinga, gràcies com sempre per la confiança. Moltes coses per explicar-vos si us quedeu aquí amb nosaltres. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Doncs vinga, a divendres, a les portes del cap de setmana, també amb ganes de ser la vostra companyia, i engeguem, com sempre, amb les dades del dia d'aquest 22 de maig de 2026. El que celebra també les efemèrides musicals, també el temps amb Josep Miró i l'actualitat dels diaris digitals comarcals en les últimes hores, notícies de proximitat. Els divendres a 2:15 del matí tenim l'espai de veterinària amb l'Esther Fuertes de la Clínica Veterinària Calafell. Avui a partir de les 10 tindrem Vida Saludable. Parlarem amb la dietista nutricionista de l'àrea bàsica de salut de Calafell, la Judit Companys. Reaprofitament alimentari, d'això parlarem en aquest temps de ràdio que arribarà avui a partir de les 10 del matí. I parlarem del clima amb la Júlia Crespin. Serà a partir de 2:15 del matí. A les 11 al temps ens actualitzarem amb la crònica per avui divendres pel cap de setmana amb Josep Miró i tot seguit novetats musicals i discogràfiques, les més destacades d'aquesta setmana i d'avui divendres, que és el dia oficial de la presentació d'aquestes noves propostes. A 2:15 anirem al cinema. Us presentarem les novetats, les estrenes cinematogràfiques més destacades de la setmana. I a partir de les 12, en la darrera hora, tindrem la càpsula d'escapades i viatges de la Mireia Romaguera, l'esperit viatger avui per partida doble, ja que avui no tindrem l'altaveu jove, que és la càpsula de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. I abans d'arribar al final, agenda cultural, agenda per aquesta setmana o el que resta de setmana aquí al municipi de Calafell. Doncs vinga, tot això amb consells publicitaris cada mitja hora, també amb bona música, amb consells i tot això aquí a Calafell Ràdio en el Calafell Matí. Vinga, som-hi, benvinguts, ben trobats, comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Doncs vinga, divendres, dia 22 de maig de 2026. Tenim diferents celebracions que us volem comentar, explicar en aquest temps de ràdio. Avui, en primer lloc, us parlarem del Dia Internacional de la Diversitat Biològica, que celebren aquest divendres, una jornada establerta per la United Nations General Assembly. Aquesta efemèride té com a objectiu conscienciar sobre la importància de la biodiversitat per la vida humana, també per l'equilibri dels ecosistemes, així com promoure la seva protecció i conservació per les generacions futures. I avui, 22 de maig, també se celebra el Dia Internacional de la Diversitat Biològica, però també el Dia Mundial de Pac-Man. El Dia Mundial de Pac-Man, el mític videojoc arcade creat pel dissenyador japonès Toru Iwatani. La data commemora el seu llançament en els Estats Units el 22 de maig del 1980, és a dir, fa 46 anys. El joc es va convertir ràpidament en un fenomen mundial i en un dels videojocs més icònics i influents de la història de la indústria del videojoc. I avui també és el Dia Mundial del Gòtic, una jornada dedicada a donar visibilitat i celebrar la subcultura gòtica arreu del món, una efemèride que pretén destacar diferents aspectes de l'escena gòtica, com la música, la moda, l'art i la literatura, així com la seva influència cultural i creativa al llarg del temps. Doncs avui tenim aquestes celebracions, Dia Internacional de la Diversitat Biològica, també el Dia Mundial de Pac-Man i també el Dia Mundial del Gòtic. I tenim efemèrides musicals.

Aquest que escoltem és Charles Aznavour. Va néixer un 22 de maig com avui del 1924. Fa 102 anys. Avui recordem el naixement de Charles Aznavour, que també va cantar La Bohème en castellà, en espanyol. Va ser una de les grans veus de la cançó francesa, nascut a París l'any 1924. Fill d'una família armènia, va triomfar amb clàssics com La Bohème, entre d'altres, convertint-se en un artista universal amb més de 70 anys de carrera. La seva veu inconfusible i les seves cançons plenes d'emoció encara avui continuen emocionant el públic d'arreu del món. Avui recordem a Charles Aznavour, va néixer un dia com avui fa 102 anys. Con un querer hoy regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las lilas ya no están, ni suben al desván, moradas de pasión. També fa anys Morrissey. Va néixer en el 1959, un dia com avui. Avui fa 67 anys, Morrissey, cantant i lletrista de The Smiths, banda fonamental de l'indie rock dels anys 80. La seva veu característica i les seves lletres melancòliques i introspectives el van convertir en una figura de culte, tant amb el grup com amb la seva carrera en solitari. Avui està d'aniversari Morrissey.

Memòries efemèrides. Un dia com avui, el 22 de maig del 1947, va néixer Don Henley, cantant, bateria i compositor de Eagles, una de les bandes més exitoses de la història del rock. Va participar en clàssics amb Hotel California i també va tenir una carrera en solitari molt destacada. La seva influència en el rock nord-americà és molt gran. Avui, Don Henley compleix 79 anys.

sempre a través de les efemèrides musicals recordem grans cançons, grans músics, grans artistes, com és l'aniversari, l'efemèrida d'aquest artista, el Don Henley, que avui compleix 79 anys d'edat. Canviem totalment d'estil. Perquè el 22 de maig de 1990 va néixer Adrian Marcel, cantant estatunidenc de R&B hip-hop, conegut especialment pel senzill 2AM, publicat en el 2014 amb la col·laboració de Sage de Gemini. La cançó formava part del seu segon mixtape, Wake After Next. Avui, Adrian Marcel compleix

0: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: 9 del matí, 11 minuts.
0: Calafell Matí. El temps.
1: Després de les efemèrides, després de les celebracions d'aquest divendres, com sempre, el temps. La previsió meteorològica amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Avui ens espera un dia esplèndid, amb sol i cel clar la major part del dia, o amb algun núvol puntual més aviat de tipus costaner al migdia, si és que s'arriba a produir, amb una temperatura que serà alta, més pròpia de juny que de maig, i es mourà entre els 16 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà avui al voltant dels 25, amb una humitat moderada, ben feble, amb marinades de Garbí a Xaloc, i fent que la mar estigui plana al matí i una mica arrissada a la tarda. Per demà, pocs canvis, dia també de ple estiu, amb sol i cel clar al matí. Sí que es poden formar alguns núvols baixos prop de la costa o fins i tot algun banc de boira al centre del dia, que seria puntual, i amb una temperatura que pujarà de nit i no variarà gaire de dia. Estarà entre els 16 o 17 de mínima i els 25 de màxima, amb una humitat més alta que avui. Ben feble, amb terrals a l'inici i final del dia i marinades que aniran oscil·lant entre migjorn o xaloc al centre de la jornada, fent que la mar estigui entre plana i arrissada. I de cara a diumenge tot continua igual, amb un altre dia d'estiu, amb sol i cel clar tot el dia, o amb algun núvol puntual, si és que l'arribem a veure, i amb una temperatura que no variarà gaire, que estaria entre els 17 o 18 de mínima i de 25 a 26 de màxima, amb una humitat moderada. Ben feble, amb terrals a l'inici final del dia i marinades a migjorn al centre de la jornada, fent que la mar continuï entre plana i arrissada.
1: Gràcies, Josep, per la crònica informativa del temps. Doncs ara mateix, un dia esplèndid, com ens deia Josep Miró en aquesta la seva crònica que acabem d'escoltar. Llueix el sol, presència nul·la dels núvols al cel, i ara mateix la temperatura ambient aquí a la platja de la zona del Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 20 graus centígrads. Va dir 21 com ahir, però no. Avui són de moment 20, els que es registren aquí a l'Avinguda Cossetània 21-23 de Calafell Platja, de la zona de Manmel. Vinga, anem per l'actualitat de proximitat. Moment de donar un cop d'ull a les portades dels continguts dels diferents diaris digitals comarcals. Començarem a eixdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès, parlant del Vendrell, que impulsa el seu primer pla local per la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Actualment el procés es troba en fase de diagnòstic. I és que l'Ajuntament del Vendrell ha iniciat els treballs per elaborar el primer pla local per la diversitat afectiva, sexual i de gènere del municipi, una eina estratègica que marcarà les polítiques públiques i les línies d'actuació en matèria de drets LGBTIQ+, durant els pròxims 5 anys. Fins ara, les actuacions relacionades amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere s'incluïen dins del Pla Local d'Igualtat. Amb aquest nou document específic, el consistori vol aprofundir en les necessitats, experiències i reptes del col·lectiu al municipi. Actualment, el procés es troba en fase de diagnòstic. En aquest marc, s'estan fent entrevistes en profunditat amb persones del territori vinculades al col·lectiu LGBTIQ+, per recollir experiències diverses i representatives, tant pel que fa a la identitat de gènere i orientacions sexuals, com també en factors com l'edat, l'origen o la formació. I l'Arbós rehabilitarà els murs del cementiri municipal amb una inversió de prop de 185.000 euros. Les obres inclouran diferents actuacions tècniques per reforçar i estabilitzar l'entorn del cementiri. Com dèiem, l'Ajuntament de l'Arbós impulsarà aquesta rehabilitació integral dels murs del cementiri municipal amb aquest objectiu: millorar la seguretat, l'estabilitat i la conservació d'aquest espai públic. El projecte, que ja ha quedat aprovat definitivament, preveu actuar sobre diversos trams dels murs de tancament afectats pel pas del temps i per problemes estructurals relacionats amb la humitat i les característiques del terreny. Les obres inclouran diferents actuacions tècniques per reforçar i estabilitzar l'entorn del cementiri. Entre les intervencions previstes hi ha la construcció de nous murs de contenció, treballs de drenatge i millores en l'evacuació d'aigües per garantir la durabilitat de les instal·lacions. L'actuació comptarà amb una inversió total de 184.744 euros, dels quals 50.000 provenen del Pla Impulsa de la Diputació. Segons ha destacat el consistori, aquesta actuació forma part del compromís municipal amb la conservació del patrimoni local i la millora dels equipaments públics del municipi. Canviem de diari, anem a la ciutat del Penedès. Parlen del primer carril bici de Calafell que connectarà el Passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tovella. El projecte compta amb un pressupost de 509.103 euros, dels quals 60% seran finançats per la Generalitat de Catalunya a través del Pla de Barris. I és que la Junta de Govern de Calafell ha aprovat inicialment el projecte del primer tram del carril bici del municipi que unirà els carrers del Priorat i Gironès, una actuació que connectarà el Passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tovella, aprofitant l'antic traçat de la línia d'alta tensió. El projecte, com dèiem, compta amb un pressupost de 509.103,17 euros, dels quals el 60% seran finançats per la Generalitat de Catalunya a través del Pla de Barris. El regidor d'Estratègia Urbana, el Miguel Ángel Perín, ha destacat que aquest tram del carril bici serà el primer que s'executarà al municipi i serà també la primera actuació del Pla de Barris. Aquesta actuació representa la primera fase d'un projecte més ampli que preveu estendre el carril bici en direcció al Romaní, seguint l'antic recorregut de la línia d'alta tensió fins a arribar a la carrerada d'en Ralet, al límit del terme municipal, que és a tocar amb el Vendrell. I ha estat detingut al Baix Penedès un lladre que va rebentar 24 cotxes per robar-hi. A només dues nits va causar danys a 24 vehicles i es van dur objectes, alguns d'elevat valor, a Sant Salvador i a Coma-ruga. Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació i del Grup de Delinqüència Urbana, GDU, de la Comissaria del Vendrell van detenir aquest dimarts un home de 22 anys com a presumpte autor de 24 robatoris amb força a interior de vehicle. Els fets es remunten a les nits del 25 i 26 del passat mes d'abril i també del 8 i 9 de maig. Un desconegut va actuar amb vehicles estacionats en diversos carrers dels barris marítims de Sant Salvador i de Coma-ruga del Vendrell. El sobtat augment dels fets delictius en la mateixa tipologia a carrers molt pròxims d'una mateixa zona va generar malestar i preocupació veïnal. Els investigadors van determinar que es tractava d'una sola persona i un mateix modus operandi. El lladre causava importants danys als vehicles saquejats i s'enduia tota mena d'objectes, alguns d'elevat valor. Des de les gestions fetes per part de la unitat d'investigació, es va constatar que l'autor va actuar de nit i de matinada per evitar ser sorprès i sostreia tot el que podia de l'interior després de trencar els vidres i de causar danys en els marcs de les portes, finestres i també en els maleters. El fet més rellevant va tenir lloc el 8 de maig, quan el lladre va endur-se dues bicicletes de carretera valorades en 6.000 euros d'un cotxe estacionat al carrer de l'Emperador Trajà de Coma-ruga. A més, també es va apropiar d'un rellotge i de material esportiu entre cascos, sabatilles, ulleres i altres objectes. D'altres vehicles també es van dur un ordinador portàtil, un patinet elèctric, un rellotge, diverses eines, targetes de crèdit i un document personal i diners en efectiu. Entre altres carrers, els investigadors van delimitar l'actuació del lladre a la zona compresa pels carrers de Gràcia, Abat Bassa, Tordera, Llobregat, Octavi Agús, Maria Fortuny, Emperador Trajà, entre d'altres. La recerca dels sospitós va donar com a resultat la identificació d'un home a qui no li constaven detencions anteriors i no disposava de cap domicili conegut, la qual cosa va dificultar més la seva localització. Finalment, amb el suport del grup de delinqüència urbana, se'l va poder detenir aquest dimarts al voltant de les 21 hores amb 35 minuts al carrer de la Masia Socies de la capital del Baix Penedès. Està previst que el detingut hagi passat a disposició del jutjat d'instruccions en funcions de guàrdia del Vendrell. Encara us expliquem que l'Ajuntament de Cunit inicia controls conjunts per reforçar la seguretat als barris de muntanya, una operació Barris Segurs que busca augmentar la presència policial i la coordinació entre Mossos i policia local de Cunit. Aquesta acció és el resultat d'aquests acords adoptats durant una reunió institucional celebrada la setmana passada entre l'Ajuntament i els responsables màxims de les àrees bàsiques policials dels Mossos d'Esquadra del Vendrell i de Vilanova i la Geltrú. L'operatiu pretén intensificar la cooperació entre els cossos policials, desplegant actuacions preventives conjuntes en punts clau del municipi. La iniciativa posa especial èmfasi en aquells espais on es considera imprescindible reforçar tant la vigilància com les mesures preventives. Doncs aquestes són les notícies de proximitat que podem llegir en els diferents diaris digitals comarcals de les últimes hores. Hem arribat a les 9 i 21 minuts del matí. Seguim endavant.
0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Déu-n'hi-do, com m'agrada aquesta cançó amb l'Alex Warren. El vam conèixer, doncs, recentment, amb cançons com aquesta, el Fever Dreams, és el nou senzill, l'últim que acaba de publicar. Selecció musical per aquest divendres. La millor música la tens aquí també al llarg de les 4 hores de programa. Cançons de l'actualitat recents i també grans clàssics.
1: El Calafell Matí t'acompanyem amb la millor varietat musical. Les cançons que vols escoltar. Calafell Matí, perquè t'ho mereixes.
0: 3 minuts i arribem al punt de 2:15 del matí.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
0: Vinga, anem per l'actualitat del dia en titulars. És l'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Hola, molt bon dia.
2: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell i la policia local posaran en marxa el proper mes de juny una nova organització del cos. L'objectiu és tenir policia de proximitat i altres serveis importants per als ciutadans i visitants. Calafell torna al top 10 dels ajuntaments que destaquen en transformació digital i l'administració oberta. L'Ajuntament rep el reconeixement la UOC, sense té dins la categoria de municipis entre 20.000 i 50.000 habitants. El dissabte 6 de juny a 6:45 de la tarda s'inaugurarà Tallamars. Llaüts, gussis, sardinals i altres barques de treball es podran veure la nova exposició de Francesc Ferrer Grau al Centre Cívic i Cinema Iris de Calafell. Detingut al Baix Penedès un lladre que va rebentar 24 cotxes per robar-hi. En només dues nits va causar danys a 24 vehicles i es van dur objectes, alguns d'elevat valor, a Sant Salvador i Coma-ruga. El dissabte 30 de maig, a la platja de l'estació de Cunit, a l'Espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació. Troben una granada de la Guerra Civil al passeig de les botigues de Sitges. Un operari ha detectat el projectil durant unes obres de reparació de la vorera. Catalunya preveu collir un 13,5% més de fruita de pinyol que l'any passat i recupera part del seu potencial productiu.

0: El sector encara la campanya amb una mirada optimista, malgrat els danys puntuals per pedregades o gelades. Impulsen dos centrals solars amb més de 14.300 panells fotovoltaics a Creixell, al Tarragonès. Les instal·lacions promogudes per la mateixa societat tenen 4,2 megawatts de potència cadascuna.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: Bugadors de Calafell ha participat recentment en una jornada d'esport inclusiu, la qual ha estat organitzada per l'Associació de Pesca Esportiva Penedès-Garraf, que va tenir lloc al port de Segur de Calafell. I, a més, Bugadors de Calafell, per primer cop a la història, participarà al Campionat d'Espanya de llaüt mediterrani, que tindrà lloc aquest cap de setmana a València. Per saber això i molt més, avui ens acompanyen el Jordi Guaix, la Sílvia Reverte i també la Berta Mercet.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Vinga, ànims que som a divendres. Divendres a aquesta hora, quan sona la sintonia que esteu escoltant, és moment de començar una nova edició de l'Espai de Veterinària amb l'Ester Fuertes de la Clínica Veterinària Calafell. Ester, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: No, és cap de setmana, novament.
1: Sí, que bé.
0: Sí, sí, que bé. I també que bé parlar d'animals i d'aprendre moltes coses, perquè si fem una cosa en aquest espai és parlar de casos reals que, o dubtes que se'ns poden plantejar en el nostre dia a dia. N'hem parlat, jo crec que bastant, però sempre és bo parlar i recordar i tractar el que són els paràsits o els antiparasitaris, que sempre estem pendent. Li toca, ara no, ara fa un any, fa un mes i mig que li vaig posar una pipeta. Ara li toca que si allò del ser esto, ara que si no sé què. Bueno, sempre són dubtes.
1: No és fàcil, no és fàcil.
0: I, bueno, jo tinc un calendari a casa, li he posat la pipeta a tal dia, a tal mes. Ara l'estiu, clar, jo li vaig posar més sovint que no pas l'hivern. L'hivern és com més tranquil, no?
1: Sí, sí, sí. Clar, és que és una mica estressant, eh? Això, a més, és una cosa que hem d'anar apuntant a casa, que hem d'anar continuant, o sigui, anar fent, és una cosa rutinària, i llavors la gent que és molt, molt estructurada i que s'apunta les coses al calendari, i això ho porta molt bé. Però jo, que sóc una mica desastre amb aquestes coses...
0: Almenys s'intenta portar-ho bé, que no sempre és així.
1: Però és moltes vegades se t'apodera, no? I quan t'has donat compte, han passat 3 mesos i dius, mare meva, i ara què he fet, no? O comences a veure bitxets, que ara és l'època, no? I a moltes vegades dius, bueno, doncs li compro aquesta pipeta o li compro aquest collar i ja està, no? Li compro un antiparasitari, normal i corrent. Clar, això de normal i corrent, aquí és on comencen els problemes, perquè a vegades quan comencem a mirar quin antiparasitari li compro, no? O et pregunten, què li dones, la pipeta o la pastilla? Què li fas, el collar o... saps?
0: És veritat que també hi havia una pastilla, no?
1: Hi ha pastilles. No, unes quantes.
0: No, un munt. És que d'opcions hi ha moltes.
1: N'hi ha moltes, i en venen més. O sigui que no és fàcil,
0: acabarem
1: això.
0: Acabarem
1: l'Elus, que dic
0: sí, jo. Sí, l'Elus, exacte. Explica'ns, quins són els riscos? Què és un paràsit?
1: Exacte.
0: Quins tipus de paràsits que poden afectar els nostres animals? I això portarà a parlar, doncs què podem, les mesures que podem prendre, no?
1: Sí, de fet, els paràsits són potser de les coses més importants a tractar en els nostres animals. Inclús, a vegades jo penso que més que les vacunes, o sigui, les vacunes són superimportants, doncs els paràsits tenen un grau una miqueta més. I moltes vegades és una cosa que descuidem, perquè pensem, el meu animal no té bitxos, no rasca, està tranquil a casa, surt a passejar com jo, anem per zones on no hi ha masses herbes i tornem a casa i el meu gos, o el meu, sí, normalment si et treus a passejar el meu gos no té bitxos. Ens sorprendria la quantitat de bitxos que hi poden haver en el món del nostre gos, perquè moltes vegades pensem, bueno, és que jo me'l miro i separo el pèl i tal, i no veig res. Això no vol dir que no tingui bitxos. I parlem de bitxos paràsits quan parlem de puces i parlem de paparres, normalment. Però és que hi ha més bitxos. I hi ha bitxos que són molt raros, que a vegades no pensem ni que els poden tenir. És veritat que si els tenim a casa i els cuidem i els anem desparasitant de tant en tant, és difícil que els tinguin, però és que tenim les Cheiletieles, tenim els Demodex, tenim les sarnes, tenim els Otodectes...
0: Mare
1: o sigui, en tenim uns quants, i després hi ha tota la família dels polls, els polls mastegadors, els polls picadors... O sigui, si ens posem en el món dels paràsits, penseu que a veterinària dona per una assignatura de 6 mesos, eh?
0: Un any, quasi.
1: Sí, quasi. I és de les grosses. O sigui, que n'hi ha molts de paràsits. I el paràsit, en si, la definició, és aquell ésser que s'aprofita d'un altre per alimentar-se i per viure o per reproduir-se sense matar-lo. O sigui, els paràsits ens mataran. Normalment intenten no matar l'hoste. En aquest cas,
0: no, perquè s'aprofita d'ell, per la qual cosa mor l'animal, també no tenen on viure.
1: Llavors què?
0: Clar.
1: Llavors com
0: exacte,
1: ho faig, això? No.
0: Però sí, aprofitar-se.
1: Però s'aprofiten. I, a més, alguns paràsits el que són és transmissors de patologies, de malalties.
0: Clar.
1: Llavors, hi ha malalties que les tenim pràcticament oblidades, que moltes vegades les vacunem de forma residual, que ens dona la sensació que no van amb nosaltres, que són d'altres èpoques, no? I que les porten els paràsits més simples, que són les puces. Les puces i les paparres porten patologies i elles transporten malalties que ens les transmeten als hostes, diguéssim, als gossos, als gats, a nosaltres, i que, a més, hi ha patologies d'aquestes que són molt greus. I que, com que no estem acostumats a que es diagnostiquin, perquè nosaltres vivim en un entorn molt higiènic, en la qual els paràsits és difícil, no? O sigui, que tinguem una parasitosi si no estem en contacte, diguéssim, rural, perquè un es neteja les mans abans de menjar, perquè té una certa higiene, no? Però clar, penseu que els gossos i els gats van pel carrer, es llepen les potes van trepitjar al carrer. Això és com si nosaltres arribéssim a casa i ens llepéssim la sola de la sabata. Un es posa tan nerviós, no? Doncs penseu que els gossos surten al carrer, trepitgen, oloren, a vegades es llepen ells o llepen parts d'altres animals.
0: O els
1: revolquen,
0: com el duc, els revolquen a vegades les herbes, li encanta, sobre la gespa també, es revolca, li encanta, i si detecta olors, li agrada impregnants d'aquelles olors.
1: I després penseu, no, és que el meu només menja 4 herbetes i ja està. A les herbes acostumen a haver-hi ous de paràsits. Per exemple, hi ha cicles molt interessants de paràsits intestinals i de paràsits hepàtics que es transporten als cargols.
0: Imagina't.
1: I que els cargols dipositen a damunt de les herbes. Per tant, a vegades dius, no, el meu gos no passa res.
0: Aquella herba verda, fresqueta,
1: sí,
0: que es
1: maca,
0: veu.
1: Sí, maca, estupenda. Cuida't. Per això nosaltres netegem les verdures.
0: És veritat. Sí. Clar, no ells directament, fan el servis.
1: Doncs bé, els paràsits, diguéssim, que estan tot el dia a punt, no?, per arribar cap a nosaltres i cap als nostres animals. Doncs bé, llavors hem de tenir una miqueta de cura, cara que ens doni la sensació que nosaltres estem molt, molt protegits. I els paràsits serien aquests, sobretot, que hem comentat. Com a paràsits externs, després tenim tot el que són els paràsits interns, que serien aquests, doncs, per exemple, que hem fet l'exemple dels cargols amb les que deixen a les herbes, no? Les formigues també porten paràsits interns. Vull dir que les puces, que a vegades dius, bueno, el gos veus que es rata allà i s'ha menjat una puça. Doncs les puces són portadors de cucs intestinals. Per tant, aquí és com tot una voràgine.
0: Ja m'està picant tot,
1: Ja t'ha picat tot,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: sí,
0: perquè...
1: Sí, sí, és un programa una mica... una mica tremendo.
0: És la pura realitat, és el que hi ha. Sí.
1: És a veure que nosaltres aquí hi posem la lupa, allà on passa. Això no vol dir que ja vagis pel carrer i t'estressis. Què vol dir amb això? Doncs que haurem de desparasitar, encara que ens sembli que no, de forma interna i de forma externa. Per tant, què vol dir això? Doncs que haurem de donar medicacions cada X temps per anar eliminant quantitat de paràsits intestinals. I aquí és on té la gràcia la desparasitació interna. La desparasitació interna, sobretot, el que fa és que nosaltres donem normalment un comprimit o un xaropet o una pasta amb els animals, els gossos, els gats, i el que fem és matar els adults. Matar, per exemple, si tenim un cuc, imaginem-nos una tènia, no?, que tenim a dins del budell, matem amb aquella pastilla, matem aquella tènia. Però ha posat ous, perquè, clar, aquests bitxets el que fan és que es reprodueixen, posen ous, fan larves, tenen tota una sèrie de fases, i aquestes larves i aquests ous no els mata el producte. Per tant, què vol dir? Que al cap de X temps, quan aquests ous, per exemple, eclosionin i surtin les larves i després es converteixin en adults, tornaran a estar dins del nostre organisme. Què hem de fer? Hem de fer una desparasitació primer bastant freqüent. Què vol dir això? Fer una primera tanda, repetim els 15 dies, perquè aquests ous ja hauran convertit en adults, i per això ho tenim així tot programat, i si a la segona desparasitació tot està bé, llavors ja cada 3 mesos anem fent un control. Això què vol dir? Que cada 3 mesos tenim paràsits? No. Però cada 3 mesos posem una barrera i evitem que hi hagi una multiplicació d'aquests paràsits, que hi hagi una reproducció en el medi. I, per tant, està pensat d'aquesta manera cada 3 mesos, no perquè hi hagi una càrrega parasitària bestial en el nostre animal o on estiguem, no, sinó per evitar que passi precisament això.
0: I compte, perquè es tenen més en compte els paràsits externs que no potser els interns,
1: Exacte.
0: Sí que és veritat que jo observo, em fixo molt amb les defecacions, a veure si es veuen coquets, si es veuen coses, però no sé si va això més enllà que una simple ullada a les caques.
1: Una mica més enllà.
0: Sí, no? Per això que compte. Sí. Perquè això em sembla que dels interiors, diríem, no ens hi... No és que no ens hi interessi, però potser no ho tenim
1: tan... No te'n recordes,
0: sí.
1: No els veus.
0: Clar, exacte.
1: Clar, moltes vegades em diuen, oh, és que ha sortit cucs, com pot ser? Bueno, si tu veus cucs, és perquè ja estan... Ja no hi caben allà dins.
0: Sí, ja.
1: És una manera lletja de dir-ho. No
0: sí,
1: és ben
0: però,
1: bé així,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Però vull dir que si tu en veus normalment és perquè n'hi ha una parasitosi important. Ja tens una gran quantitat d'animalets a dintre. Llavors, l'ideal és que tu no en vegis mai, ni vegis mai símptomes. I a vegades ens passa, no tenia cucs, i he donat la pastilla i ara sí que té cucs. No, ara sí que té cucs, no. Ara els hem matat i han sortit. què és el que ha passat, no? Llavors, això ens passa moltes vegades, que tu és un animal que potser fa 3-4 anys que no s'ha desparasitat, o un animal que està en contacte amb zones rurals, diguéssim, sobretot que hi ha bestiar, que hi ha una càrrega parasitària important, i fa 3 mesets que no s'ha desparasitat, tu li dones les pastilles i, ostres, l'endemà li han sentat malament. Ha fet una diarrea, ha fet unes caques amb moc, hi ha cucs a les femtes, i dius, aquí què ha passat? Doncs és que hi havia enemics a dintre.
0: I està fent efecte, no? Exacte. Està fent la missió.
1: Exacte, estan sortint. Si ens passa això, què hem de fer? Bueno, tranquils, hem donat l'antiparasitari, hem matat tots els adults. En 15 dies ho tornem a repetir.
0: S'ha de repetir, sí.
1: Què ens pot passar en 15 dies quan tornem a repetir? Lo normal, que com que ja hem tornat a desparasitar, no passi absolutament res, les caques surtin normals, el gos estigui com si no li haguéssim fet res. Fantàstic, hem fet net. Què passa si ens torna a sortir mucositat, diarrea, amiguitos, no? Tornem-hi. Hem de tornar a desparasitar els 15 dies, perquè aquests que veiem nosaltres són els adults. Per tant, si hi ha adults encara, han tingut l'oportunitat de posar ous. Per tant, poden haver-hi formes larvàries encara. Llavors, tornem-hi els 15 dies. O sigui que aquí hauríem de desparasitar molt més sovint, i normalment com a màxim acostumem a fer un parell de vegades o tres. Si tot està ja bé, en principi ja està.
0: Si rutinàriament li donem la pastilleta.
1: Exacte,
0: i el gos
1: no
0: ha fet cap mena de cacalletxa, ni cucs, ni res, amb una que hi ha dosi, prou, no?
1: Suficient. Llavors, això seria l'antiparasitari intern. L'antiparasitari extern, en tenim de tots tipus.
0: Clar, és que ens parlaves de tanta varietat de paràsits que dius, a veure, amb una sola aplicació, una pipeta, collar, el que sigui, ara ens diràs tu, podem eliminar o protegir l'animal de tots aquests paràsits?
1: A veure, hi ha pocs productes al mercat que funcionin de forma general, o sigui, que funcionin per tots, i que, a més, siguin eficaços al 100%. Val? Per tant, ens trobarem en la situació que, en segons quines èpoques, haurem de donar diversos productes. O sigui, no només amb un producte estarem fent tot el tractament. És veritat que quan tu vas a comprar, pots comprar, per exemple, la pipeta per les puces i les paparres. Vale. Després hi ha la pipeta per les puces i la paparra i el mosquit. Vale, molt bé. Després tens el collar. El collar és pel mosquit, però també fa alguna cosa per puces i paparres. Quan hi ha una càrrega parasitària baixa, i això estem parlant més aviat de l'hivern, doncs tu pots posar el collar, i llavors si el gos és un gos que no va massa a la muntanya i així, amb això pot ser que en tinguis prou. Però ara, la primavera, que tenim una explosió de vida, el que hem de fer és evitar molt la reproducció d'aquests bitxets. I, per tant, haurem de fer un tractament amb un collar per evitar i repel·lir el mosquit que ens transmet la leishmania, que el paràsit aquí seria no el mosquit, sinó la leishmania, que és aquest paràsit que transmet la mosqueta de la leishmaniosis. I, a més, aquest es quedaria una mica curt en el sentit de puces i paparres si anem a una zona molt alta de parasitació. No estem fent res pels àcars, i els àcars són un altre tipus de bitxets que es fiquen normalment a les orelles, o que poden ser sarnes, o que no són tan freqüents com les puces i les paparres, però estan també. I, per exemple, amb gats que entren i surten de casa, els otodectes cinoti, que són els àcars de dins de les orelles que provoquen moltíssima picor, doncs són molt freqüents. I, per tant, el nostre gat potser no haurem de fer un collar per la leishmania, però haurem de fer una pipeta que tracti àcars. Perquè si fem una pipeta normal i corrent que només tracta puces i paparres, doncs pot ser que ens faci una infecció i una otitis per aquest tipus d'àcars. Per tant, es complica una mica la cosa.
0: A veure, seria important fer la consulta, no?, amb els professionals, amb vosaltres, quan porteu el vostre animal a visita, doncs consultar, a veure, segons l'època, què és el que recomaneu més. Jo li poso la pipeta, però tot l'any porta el seu, abans he dit la marca, el Seresto aquest.
1: Sí, però, bueno, hi ha l'Escalibur, el Seresto, n'hi ha diversos.
0: Clar, hi ha persones que diuen, veure, això té contradiccions pel meu animal. Per exemple, els gats no surten de casa. Clar. I a vegades oblidem, no?, en el cas dels gats, dius, bueno, si no surt, no està en contacte directe amb aquests paràsits, però entenc que, d'alguna manera, sí que s'hauria de continuar, potser no sé si tan freqüent.
1: Exacte, aquí potser no faria falta fer cada mes una desparasitació externa i cada 3 mesos una desparasitació interna, però és veritat que nosaltres, quan trepitgem pel carrer, entrem a casa amb les sabates, o si tenim un balcó i venen ocells i venen coloms, doncs els coloms i els ocells en general poden portar puces, poden portar àcars, poden portar porqueries. Per tant, tot això No serà amb la intensitat que tindríem un gos, per exemple, pastor, un gos que porta un ramat d'ovelles i que va per la muntanya, és un gos amb un risc parasitari altíssim. Aquest gos l'hauríem de portar supercontrolat, perquè a la llana de les ovelles s'hi fiquen molts bitxos, de fet, a les ovelles s'han de desparasitar també, vull dir que no només passa amb els animals de companyia, i que, a més, van pel camp, amb la qual la càrrega parasitària és altíssima. Amb un animal, amb un gatet que no surt, hem de fer coses. Sí, sobretot ara, a la primavera. Per què? Doncs perquè és molt més fàcil que, amb aquestes temperatures, en un ambient molt controlat, que se sent molt confortable el paràsit, creixi i tinguem, amb un gat que no surt al carrer, una parasitació per puces. No és normal, però pot passar. Per tant, no costa res, ara a la primavera, posar una pipeta, potser dura un mes, i cada 2-3 mesos posar una pipeta, a l'època d'estiu, o cada mes i mig, dos. No faria falta fer una superdesparasitació cada mes, però hauríem d'anar fent de tant en tant algun tractament. Què passa amb el tema dels comprimits que hem comentat? Ja no els comprimits. Amb segons quins pacients, o sigui, segons quins animals, ens va molt bé, perquè si tu tens un gos al·lèrgic, i per això parlava de pacients, que l'has de banyar cada 2 dies, perquè té picors, perquè se li inflama la pell, perquè li has de posar productes, perquè no sé què... Clar, l'efecte de les pipetes i els collars és molt relatiu aquí, perquè tu vas eliminant molt el producte de pipeta. Què és el que millor? Doncs el que millor va són les pastilles, perquè tu pots banyar l'animal i està demostrat que no marxa l'efecte com marxa l'efecte amb la pipeta. Per tant, aquí tindríem els comprimits. Alguns comprimits van molt bé per puces, paparres, àcars i paràsits intestinals. Però aneu en compte, perquè paràsits intestinals sí, però no tots. A vegades no serveixen per lo que són els cucs plans, que serien les tènies. ¿Vale? Per tant, potser no fa falta que cada 3 mesos li donem la pastilla dels cucs intestinals perquè estem donant la pastilla de les puces i les paparres, que també serveix. Però de tant en tant, fer un recordatori per si hi ha alguna tènia, doncs vinga. A vegades és important que quan es vingui a fer la vacuna o quan es vingui a fer una consulta, doncs mira, ara té una ferideta o el que sigui, una mica de gastroenteritis, fem aquestes preguntes i tornem a controlar una miqueta en quin ambient està aquest animal. Surt molt de casa, surt poc de casa, té contacte amb altres animals, té picors o no té picors, perquè això, a més, si és al·lèrgic, doncs haurem de tractar molt més els paràsits. I llavors mirar quin seria l'antiparasitari ideal o quins serien els antiparasitaris, perquè haurem de combinar alguns i en quina freqüència per tenir el més controlat possible el nostre animal.
0: Efectivitat, tant des de dintre, si és amb pastilles, com amb pipetes i això, efectivitat?
1: Correcte, sí.
0: 100% i
1: sí,
0: igual?
1: Sí, sí, sí. Hi ha productes que, i això moltes vegades és molt trist dir-ho, però hi ha productes que segons el preu ja veus si aniran o no aniran. Jo he vist collars amb puces, collars antiparasitaris i la puça passejant-se pel costat del collar. I, de fet, hi ha productes que al llarg del temps es van fent resistents. I jo he agafat producte, posar-ho damunt d'una puça, tancar la puça amb un pot de vidre, deixar-la allà, semblar que està morta i torna a reviure.
0: Sí, imagina't. Mira, és que justament volia acabar aquí perquè sí que és veritat que el benestar animal ens importa, però no, ningú ha dit mai que fos econòmic, que fos barato. No. Clar, passeges pels prestatges del supermercat i veus unes pipetes que valen 3 euros i, en canvi, jo vaig a comprar-vos la pipeta i no sé ara mateix si em val 11 i pico o 12.
1: Sí.
0: Vull dir
1: sí,
0: que,
1: sí.
0: Clar, això, sumat amb el cuia, sumat amb la alimentació, arribar a un moment que sí, clar, no és barat tenir un animal en condicions.
1: Exacte, és una despesa, i això totalment d'acord. Tenir un animal és una responsabilitat i és una despesa econòmica important.
0: I l'efectivitat d'aquestes pipetes tan econòmiques que veiem en algun supermercat, què?
1: Són relatives, no? Clar, són productes que poden servir puntualment, però igual porten un principi actiu, no amb la concentració adequada, no s'absorbeixen en el millor, en algun animal hi pot funcionar molt bé o ser suficient per l'ambient en el que està, i en d'altres no ser suficient. Doncs hi ha productes que tenen més eficàcia i menys. Els preus moltes vegades és perquè són molècules antigues, que ja s'han creat resistències, i que llavors no és que no serveixin, sinó que es queden limitats o ja hi ha resistències, i després molta cura, una advertència abans de tot. No barregem. Ni barregem ni fem d'empíricos. Allí anem a provar 2 gotetes d'aquí, però si és gat, li poso d'aquesta 2 gotetes. Molta cura. Els antiparasitaris per gossos normalment són tòxics per gats. I els antiparasitaris de gossos i de gats són tòxics pels conills. O sigui que molta cura i no inventem. Bueno, doncs com que un gat és un gos petit, no? Això no? Li posaré la meitat, perquè si això és per 10 quilos i el gat en pesa 5, li poso una meitat de la pipeta aquesta, a veure què passa. Perquè cada any ens venen gats intoxicats amb pipetes de gossos. I algun es mor. O sigui que...
0: Compte, perquè...
1: Aneu amb molta cura i no improviseu. Pregunteu sempre. I si una cosa posa per gos, serà per gos. I si és per gat, és per gat.
0: I les dosis, Sempre et pregunten, sí. Quant pesa el teu gos?
1: Ah, exacte.
0: Ah, el meu pesa 20. Ah, doncs et dono aquest que és fins a 25, per exemple.
1: Ah, exacte. Que pesa 25, justos. 25-300. Bueno, no passa res. T'ha pensat perquè els que estiguin al límit es puguin posar una o l'altra. Però sempre millor tenir-ho controlat, això.
0: Doncs els antiparasitaris importants per al benestar dels nostres animals, sigui gats, gossos, conills, tots tenen doncs, aquests riscos dels paràsits, sí. I aquesta és la manera més efectiva de combatre'ls. Doncs, Esther, molt bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: I ens retrobem ben aviat en aquest espai de veterinària. Que vagi bé.
1: Vinga, adéu.
0: Adéu, Esther.
2: Porta'ns allà on vagis. Sent Calafell allà on siguis. De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, Calafell Matí, a Calafell.

0: Padam Padam és la cançó de Kylie Minogue, a més és una versió que va fer no fa gaire temps enrere, fa pocs mesos, de tot un clàssic de molts anys enrere. La Kylie Minogue, a més, l'australiana, revela en el seu documental que en breu, no sé si es pot veure a Netflix ja, però que si no es veurà en breu, doncs explica que va lidiar amb un segon càncer i va ser l'any 2021. L'australiana estrena a Netflix Kylie, on repassa la seva llarga trajectòria musical, parla de la seva experiència amb la fama i també explica doncs, detalls de la seva vida personal, com la malaltia, el càncer que li va ser detectat doncs, en una revisió rutinària i que va tenir que lidiar amb la malaltia el 2021, que per sort doncs, va poder superar. El Padam Padam de la Kylie ens porta a les 9:55 minuts en directe a Calafell Ràdio, divendres a les portes del cap de setmana, 22 de maig de 2026. És moment d'una aturada, una pausa publicitària, tornem de seguida. Avui, a partir de les 10, vida saludable. Parlant amb la dietista nutricionista de l'àrea bàsica de salut, la Judit Companys, reaprofitament alimentari. Serà d'aquí un moment, aquí a Calafell Ràdio, en el Calafell Matí.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: Tot el que esperes de la teva pista de ball ho tens a les sessions d'Alter Ego. Alter Ego. El programa de la música dance de Calafell Ràdio amb DJ Glasshead i els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance espanyol.
4: Això és Alter Ego, Alter Ego.
3: Els dissabtes d'11 a 12 de la nit a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Dos minuts i les 10 en punt del matí. Divendres, dia 22 de maig de 2026, a les portes del cap de setmana, us vull recordar que els dissabtes també tenim Calafell Matí, a la seva edició del dissabte, al DPS Moments d'11 a 1. Recuperant alguns dels continguts que us hem ofert al llarg de la setmana aquí a Calafell Ràdio, a calafell.tv. En un moment, vida saludable, avui parlant de nutrició. Abans, música, cançons, clàssics, que ens porten al 1991. Són els holandesos Ten Sharp, amb això que es diu You.

0: Engeguem una nova edició de l'Espai Vida Saludable. Avui ens acompanya la Judit Companys, és dietista, nutricionista de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Judit, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara feia dies que no ens acompanyava i que no parlaven en aquest espai de nutrició. I avui volem parlar, aquest temps, de reaprofitament alimentari. Com definiríem el que és aquest malbaratament alimentari, Judit?
1: Sí, molt bé. Abans de parlar de com reaprofitar els aliments, és molt important parlar del malbaratament alimentari. Realment, aquesta paraula defineix tot el menjar que es perd o es llença al llarg de tota la cadena alimentària. I que, és a dir, des del camp fins les llargs. Es calcula que anualment el malbaratament alimentari ocupa quasi 260.000 tones d'aliments, tant de llars, de restaurants, de comerços, de les cases, i hem de tindre en compte que el 58% es genera a les llars. I aquí la cosa important, no estem parlant del menjar que acaba a la brossa o de tota la brossa que nosaltres generem, sinó de tot aquell aliment que es podria aprofitar però que estem llançant. Per tant, aquests números són importants a tenir en compte.
0: I què podem fer per reduir aquest malbaratament alimentari?
1: Bé, doncs us vull donar uns quants consells per evitar, no, tot aquest tema del malbaratament. Primer de tot, què podem fer? El primer consell i el principal és planificar un menú setmanal. Abans d'anar a comprar, abans d'anar tant al mercat com al supermercat, ens ajudarà molt fer una llista de la compra que sigui acurada. Doncs per fer una llista de la compra, primer necessitem saber què hem de comprar i com ho podem fer, planificant els ordres, els àpats de dinars i de sopars, sobretot. Quines racions necessitem? És a dir, racions de fruites, de verdures, de peix, de llegums, d'ous. Això ens ajudarà a saber què hem d'anar a comprar just necessari per aquella setmana. Si decidim l'àpat just a l'hora de fer el dinar o just a l'hora de fer el sopar, moltes vegades tendim a menjar aliments que no són saludables, perquè tenim gana, volem coses que es fan ràpid i anem més per aquesta sensació de gana, aquesta sensació de desig de menjar per plaer, que no per planificar àpats que siguin més saludables. Llavors, el primer de tot, intentem fer àpats, seria com ordenar la setmana amb un menú setmanal i sempre tenir comodins saludables dins de la nevera. Acompanyaments de verdures, tenir aquest peix que el puguem fer quasi descongelat, no? que es descongela ràpid per poder-lo cuinar al moment, tot això ens ajudarà. El segon punt, com he dit, fer la llista de la compra. Si abans d'anar a comprar revisem el que hi ha a la nevera, el que tenim al rebost, el que tenim al congelador, ens ajudarà a saber just el que necessitem comprar. A vegades aquesta feina prèvia de fer la llista de la compra, perquè hi ha moltíssimes persones que anem a comprar sense aquesta llista, o revisar el que tenim a casa, farà que comprem específicament el que necessitem i que no llancem el menjar perquè se'ns ha fet malbé a la nevera. I a l'hora d'anar al supermercat també seria interessant tenir un ordre quan entrem al supermercat. És a dir, sempre entrem al supermercat, el primer que hauríem de fer és anar a buscar els productes de neteja i higiene. Després aniríem a buscar tots aquells aliments que no necessiten fred. I per últim, aniríem a buscar tots aquells aliments que sí que necessiten una conservació adequada, no? Per estar el mínim temps possible fora d'aquests congeladors o neveres on estaran ben refrigerats. Un altre punt que hem de tenir en compte és, quan anem a comprar, és la data de caducitat o la data de consum preferent. A vegades tendim a mirar la data sense tenir en compte què ens està dient aquesta data. Pues, si us fixeu amb els vostres productes que teniu a casa, veureu que a vegades apareix la paraula de data de caducitat, que la data de caducitat ens indica el moment fins al qual l'aliment es pot consumir de manera segura, és a dir, a partir d'aquella data no és segur consumir aquell producte perquè potser li han aparegut bactèries que poden provocar-nos algun tipus de trastorn. Sobretot ho trobem amb carn fresca, amb peix fresc, amb aliments que tenen un temps límit per poder-se conservar, perquè molt probablement apareixeran bactèries. I normalment també ens indiquen en aquest etiquetatge nutricional com l'hem de conservar, si el frigorífic, si el congelador, a quina temperatura, per evitar qualsevol intoxicació alimentària. Però la que mai ningú té en compte és la data de consum preferent. La data de consum preferent ens indica fins al moment en el qual l'aliment es conserva en la qualitat prevista. Per tant, no ens està dient que sigui segur o no, ens està dient si la qualitat conservarà totes les propietats que necessita aquest producte. Us fico un exemple. L'oli d'oliva. L'oli d'oliva no caduca mai. Mai veurem una data de caducitat amb un oli d'oliva, però sí que trobarem una data de consum preferent. Què vol dir? Que si jo em passo d'aquella data, jo l'oli me'l puc menjar. pot, estarà més bo o estarà més dolent, però mal a la panxa, si ho diem així clar, no me'n farà. El que passa és que a partir d'aquella data potser tots els polifenols que conté, totes les, aquestes propietats antiinflamatòries que són saludables d'aquest oli d'oliva potser han desaparegut, però a nivell d'alimentar-me l'oli d'oliva el podré, per exemple, utilitzar. També ens ho trobem moltes vegades amb els làctics, que els làctics, la llet, per exemple, apareix la frase de consum preferent X data, però sempre va lligat a una frase final que fica: un cop obert o un cop obert l'envàs, consumiu-lo abans de 3 dies. Per tant, un cop obrim aquest producte ja té una data de caducitat que serà els 3 dies posteriors. Però fins que jo no l'obri, aquell producte mantindrà totes les propietats necessàries. Un altre punt a tenir en compte, que a vegades també ens el deixem: tenir cura d'ajustar les racions que cuinem. A vegades, sense tenir en compte quantes persones menjaran aquell producte o quants dies ens ho hem de menjar, fem quantitats molt grans. Moltes vegades, què passa amb aquest producte? Que l'hem de llançar? Perquè no ens ha donat temps a menjar-nos-el en l'espai on ens l'havíem de menjar i, per tant, acabem llançant el menjar. Per tant, és molt important cuinar just el necessari per consumir els dies que toqui en aquest menú setmanal que ens haurem organitzat, no? I per últim, també tenir en compte una bona organització dins de la nevera, dins del congelador o dins del rebost, per tal de visualitzar tots aquells productes que caduquen i per poder fer una bona rotació dels aliments. No deixar sempre al final del calaix del congelador aquells mateixos aliments que al final portaran tant de temps congelats que quan el tregui ja, bueno, no tindran totes les propietats o se m'hauran fet malbé i l'hauré de llançar.
0: Començaves aquest espai de vida saludable parlant de la quantitat de tones, donaves dades de la quantitat de tones de menjar que s'ha de llançar des de les llars o també des dels restaurants. Tenim l'alternativa de poder congelar, no sempre es pot congelar alguns aliments, però tenim l'alternativa de la nevera. Ens pots donar consells sobre quants dies és segur guardar aquests productes a la nevera, aquests aliments?
1: Sí, aquest també és un punt molt interessant perquè a vegades no ho tenim en compte i realment quan sempre fem la tècnica d'olorar el producte si fa mala olor, però a vegades no n'hi ha només prou amb olorar-lo, sinó que el producte potser s'ha fet malbé. Llavors, us diré uns quants aliments des de major data de caducitat, podem dir més dies que pot estar a la nevera, fins als aliments que haurien de durar a la nevera el menor temps possible. El primer d'ells és l'ou. L'ou, si el conservem cru i en la seva closca, pot aguantar fins un mes dins de la nevera sense fer-se malbé. Després tindríem les fruites i les verdures. Si les conservo correctament, em poden donar entre 7 i 15 dies a la nevera. Depèn de la fruita, depèn de l'estat de maduració de la fruita. Però sí que em pot durar aquest producte a la nevera. Cosa important amb el tema de les fruites i les verdures, que a vegades aquesta verdura comença a podrir-se i imaginem-nos una maduixa, no?, que comença a treure-li aquesta bactèria, no?, que fa que comencem a veure que està malmesa. Moltes persones el que fan és tallar el tros de la maduixa que està feta malbé i l'altre tros de la maduixa se la mengen. Aquí estem corrent un risc de contaminació alimentària, perquè sabem que quan un producte comença a presentar, sobretot a productes que són líquids i que són llefiscosos, vale?, que tenen molta aigua, quan un producte comença a aparèixer una mica de bactèria en alguna part de la fruita, s'hauria d'eliminar tota la fruita o tota la verdura completa, perquè aquella bactèria, encara que ho beguem en un lloc, ja està repartida per tota la fruita. Vale? Per altra banda, guisats, sopes, brous, fins a 4 dies a la nevera ens aguanta perfecte. Si ho fem dilluns, fins dijous, divendres, ens aguantarà. Car picada crua, sí, o en aquest cas carn, sí, picada o qualsevol tipus de carn també m'aguantarà 4 dies. El peix cru m'aguanta entre 2-3 dies i tot el que sigui un plat cuinat amb ou, vale? Ou, diguem, que no està cuinat, no diré bé, amb un ou que no està cuit o amb llets vegetals, acostumem a dir 3 dies. I per últim, l'aliment que hauríem de tindre més cuidado és amb la pasta i amb l'arròs, encara que sembli mentida. Només s'hauria de conservar la nevera un cop ja està cuit, entre 1 i 2 dies, perquè hi pot aparèixer una bactèria que pot provocar intoxicacions alimentàries. Per tant, recordem el tema de l'arròs, sigui blanc, sigui amb verdures, sigui amb peix o amb el que sigui. Tant l'arròs com la pasta, màxim 2 dies conservar-ho a la nevera.
0: Doncs dades importants, perdona, que et, permetem que et pregunti sobre la conservació dels ous, perquè deies, si encara estan, es conserven a la seva closca, un mes a la nevera ens durarà. Són moltes les persones que conserven els ous fora de la nevera. Si ens hi fixem, per exemple, a supermercats, els trobem en els prestatges i no en una zona refrigerada. Clar, aquí això es presenta molts dubtes sobre els ous, si cal conservar-los dintre de la frigorífic, de la nevera, o si els podem tenir fora. Compte, perquè arriben també mesos d'estiu, amb la calor. I això també, ojo, vigileu a l'hora de conservar aquests aliments.
1: Sí, és veritat que els supermercats no ho tenen a la zona de la nevera, però en principi, i si us hi fixeu, ho veu just a l'estiu que anem amb menys roba al supermercat, ens en donem compte la temperatura que ha de tindre l'establiment on ven aquest producte ha de ser baixa, vale? I sobretot la zona on estan aquests ous ha de complir uns certs criteris de temperatura. Per tant, si us hi fixeu, deia allò de la roba, perquè a vegades a l'estiu anem molt amb poca roba al supermercat i tenim fred dins del supermercat, perquè realment la temperatura no serà la de la nevera, però sí està conservant-ho amb una temperatura adequada perquè aquest ou no es faci malbé.
0: Doncs gràcies per concretar això, però sobretot, perquè els ous, si és possible, això, conservar-los a la nevera ben fresquets. I si un aliment, un menjar, està a punt de fer-se malbé, com puc reaprofitar-lo? Hi ha manera, en aquest cas, Judit?
1: Sí, i aquest és el punt important, perquè a vegades és aquí on fallem. Fins ara, el que he explicat, ho fem més bé o més malament, però ho anem fent, però el punt on fallem moltes vegades és com reaprofitar aquest aliment. Si jo tinc verdures a la nevera, que s'estan a punt de fer malbé, però encara no estan fetes malbé, les puc netejar amb aigua, trossejar-les i congelar-les. Podem congelar qualsevol verdura abans que tenir-la que tirar. Si jo ja veig que els propers dos dies no me menjaré aquella verdura, la netejo, la tallo a trossos i la congelo. I la podré reaprofitar el dia que vulgui. Per altra banda, si m'ha passat el mateix amb la fruita, és tan fàcil com fer-me un batut, per exemple. Quan la fruita està molt tova, no ens fa gràcia menjar-nos-la, però encara no s'ha fet malbé, la puc triturar amb una mica de llet, per exemple, o una mica de iogurt, i em faig un batut i tinc un mig matí, tinc un berenar, que puc aprofitar aquesta fruita. Pel que fa a la carn i al peix, sempre es pot congelar. Amb les verdures que ja estan cuinades o que ja s'han començat a pensir, no? He de dir, ja no la puc tallar i congelar, puc fer cremes, perquè ja com la textura jo no m'agrada per menjar-me la sencera, doncs faig una crema, un puré amb aquella verdura i la reaprofito. Si tinc restes d'hortalisses, puc fer trinxats, puc fer truites, puc fer remenats acompanyant-ho d'un ou, i si tinc peix o carn que ja he cuinat, no?, i no me la menjaré, puc aprofitar per fer un guisat, per fer un sofregit, per fer un arròs. Inclús, si ja tinc aquest guisat i no me'l menjaré, es pot congelar. Tot aquest producte cuinat que porta una mica, podem dir, de salsa o alguna mica de líquid, es pot congelar i traiem aquest producte i està en les mateixes propietats que abans de consumir, que abans d'haver-lo congelat, diguem.
0: Parlàvem de la congelació com un recurs per allargar la vida d'aquests aliments. Hi ha alguna manera correcta a l'hora de descongelar aquests aliments en qualsevol forma que sigui correcta o no?
1: Sí, i aquest és l'altre punt, no? Per això avui també m'agradaria parlar del tema del congelat, perquè a vegades sí que congelem, però després no descongelem adequadament. I potser estem adquirint un risc d'intoxicació alimentària per culpa de no descongelar bé els aliments. Primer de tot, segur que ho sona, però quan descongelem qualsevol producte no ho trec del congelador i ho fico directament a la taula, no?, o perquè es vagi descongelant, sinó que ho he de treure del congelador i ficar-ho a la nevera. Si jo directament ho fico damunt de la taula, estic afavorint que les bactèries vagin amb aquell producte, perquè no estarà 5 minuts, estarà bastant unes quantes hores per descongelar-se, i que allà hi vagi aquesta bactèria i em pugui intoxicar. L'ideal és deixar-ho a la nevera perquè es vagi descongelant. Una hora, mitja hora prèvia a tenir-ho que consumir, ho deixo fora de la nevera. També assegurem-nos de tenir les mans netes i els estris nets a l'hora de descongelar aquests productes i tocar-los amb les mans, perquè a vegades som nosaltres mateixos els que els hi donem a aquestes bactèries. No tornar a congelar un producte que ja he descongelat. Allà les propietats del producte se'n van en orris. I per últim, també tenir en compte les instruccions de conservació del fabricant, perquè ara us he dit que no tragueu els productes damunt de la taula, però a vegades hi ha cert producte que ja està tractat d'una manera perquè jo el pugui descongelar directament a temperatures altes, el fiqui directament al foc per descongelar. Moltes vegades les verdures, les bosses de verdures congelades, hi ha recomanacions de tal qual està congelat el producte, tira aquestes verdures a l'aigua en ebullició. Pues no farà falta fer la descongelació. Sempre llegir la informació del fabricant per saber com hem de descongelar aquests productes. Per últim, si em permets, sí, et volia comentar una iniciativa que ha aparegut en els últims anys i que crec que és interessant que també pugueu conèixer. Amb l'objectiu de, amb aquest moviment d'evitar el malbaratament alimentari, ha aparegut en els últims anys una aplicació mòbil anomenada Too Good To Go. Està en anglès, però vol dir com massa bo per anar-hi. Vale? És una aplicació on establiments que tenen aliments que properament estan a punt de llançar o haurien de llançar perquè es faran malbé abans de, perquè ja no els podran vendre, podem dir, s'estan a punt de caducar, els posen a la venda a un preu més reduït. Podeu cercar dins l'aplicació els establiments i els preus que ofereixen en aquests productes. Només s'ha de reservar dins de l'aplicació i passar-ho a buscar al comerç que hem reservat. Per exemple, aquesta setmana hi ha hagut productes en diferents fleques de pa del Vendrell, on aquest pa que ja tenen fet, que no han vengut, ho deixen a un preu més barat, o, per exemple, peixateries de Cunit, on el peix que properament ja no podran vendre, doncs el fiquen a un preu més reduït, per si algú aquell mateix dia se'l vol consumir, serà adequat, és a dir, està per vendre, però potser l'endemà ja no el podrien vendre. Sí que són productes que hauríem de consumir el mateix dia o l'endemà, però a vegades amb un preu reduït, que a vegades també ens interessa, en aquest sentit. No us he donat cap establiment de Calafell, perquè a dia d'avui no hi ha cap establiment de Calafell que tingui aquesta iniciativa, però que sapigueu que si ens està escoltant algú que té un comerç, es pot unir amb aquesta iniciativa, donar-se d'alta com a establiment i quan tingui aquests productes que s'estan a punt de fer malbé, poder tirar l'oferta perquè algú que la vegui del territori la pugui anar a buscar i contribuïm entre tots a evitar el malbaratament alimentari, perquè com hem dit al principi, no només som nosaltres a les llars que a vegades hem de llançar el menjar, sinó que els mateixos establiments, si no ho venen, també ho han de llançar. Doncs d'aquesta manera també contribuï en evitar aquest desperdici o malbaratament d'aliments.
0: Sí que és veritat que potser aquests establiments de Calafell no estan inclosos en aquesta aplicació, però sí que és veritat que a vegades anem al supermercat i veiem a les prestatgeries doncs, aquests productes, aquests aliments que posa doncs, que està rebaixat perquè doncs, la seva data de caducitat és pròxima i per això redueixen el preu. I el que deies, sobretot tenint en compte de que ha de ser un consum molt pròxim al moment de comprar-lo perquè la caducitat és bastant immediata, bastant propera. Doncs Judit Companys, dietista nutricionista de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell, a mi ja hem parlat d'aquest reaprofitament alimentari, que déu-n'hi-do les dades que ens donaves al principi, doncs és qüestió de prendre consciència i aplicar tots aquests consells que ens has donat. Judit, moltes gràcies com sempre.
1: Moltes gràcies.

0: Salud.
1: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques.

0: Cat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
1: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
1: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 3 de noig, arribem al punt de 2:15 del matí. Som a divendres, dia 22 de maig de 2026, i aquestes són en titulars les notícies més destacades del dia. Notícies de proximitat que ens explicaran a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Les escoltem. Hola de nou, molt bon dia.
4: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell i la policia local posaran en marxa el proper mes de juny una nova organització del cos. L'objectiu és tenir policia de proximitat i altres serveis importants per als ciutadans i visitants. Calafell torna al top 10 dels ajuntaments que destaquen en transformació digital i l'administració oberta. L'Ajuntament rep el reconeixement la UOC sense té dins la categoria de municipis entre 20.000 i 50.000 habitants. El dissabte 6 de juny a 6:45 de la tarda s'inaugurarà Tallamars. Llaüts, gussis, sardinals i altres barques de treball es podran veure a la nova exposició de Francesc Ferrer Grau al Centre Cívic Cinema Iris de Calafell. Detingut al Baix Penedès un lladre que va rebentar 24 cotxes per robar-hi. En només dues nits va causar danys a 24 vehicles i es van dur objectes, alguns d'elevat valor, a Sant Salvador i Coma-ruga. El dissabte 30 de maig, a la platja de l'estació de Cunit, a l'Espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació. Troben una granada de la Guerra Civil al passeig de les botigues de Sitges. Un operari ha detectat el projectil durant unes obres de reparació de la vorera. Catalunya preveu collir un 13,5% més de fruita de pinyol que l'any passat i recuperar part del seu potencial productiu. El sector encara la campanya amb una mirada optimista, malgrat els danys puntuals per pedregades o gelades. Impulsen dos centrals solars amb més de 14.300 panells fotovoltaics a Creixell, al Tarragonès. Les instal·lacions promogudes per la mateixa societat tenen 4,2 megawatts de potència cadascuna.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: Bugadors de Calafell ha participat recentment en una jornada d'esport inclusiu, la qual ha estat organitzada per l'Associació de Pesca Esportiva Penedès-Garraf, que va tenir lloc al port de Segur de Calafell. I, a més, Bugadors de Calafell, per primer cop a la història, participarà al Campionat d'Espanya de Llaüt Mediterrani, que tindrà lloc aquest cap de setmana a València. Per saber això i molt més, avui ens acompanyen el Jordi Guaix, la Sílvia Reverte i també la Berta Mercet.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Som a divendres, estem a les forces del cap de setmana. Els divendres, a partir d'aquest punt horari, que mira les 11, arriba la Júlia Crespin. I sempre parlem del clima amb aquesta doctora calafellenca en oceanografia amb... I aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio. El que passa que avui la Júlia la tenim malaltona, no ha pogut venir a la ràdio. I què fem? Doncs recuperar un dels espais del Parlem del Clima. A mesos anteriorment, marxem al mes de març per parlar del castor amb la Júlia. Ho fèiem des del Parlem del Clima.
1: Parlem del castor europeu, que és un animal que pot semblar així una miqueta com de conte, no? A mi m'encanta, és molt
0: animal,
1: mono.
0: És molt entranyable, sí, ja me l'imagino allà, tot peludet, estirat, mirant cap al cel,
1: sí.
0: Allà...
1: Amb el riu, portant les seves
0: branquetes...
1: Tranquil·la.
0: Sí, és com molt...
1: I és que aquí no el tenim gaire vist, però ara t'explicaré una cosa que ha passat. És un animal, doncs, bueno, com bé sabem, talla arbres, construeix les seves preses, transforma els rius, no? I va desaparèixer de la península Ibèrica, però ara està tornant, i estic parlant no només del castor com a tal, sinó de l'espècie del castor europeu, que és el castor fiber, com a nom científic. Però parlarem de què significa aquest retorn, perquè resulta que podria ser un aliat inesperat contra el canvi climàtic.
0: Ah,
1: i aquí parlem,
0: mira,
1: del clima.
0: Doble idíl·lic, llavors, tan maco que és. I, a més, pot afavorir doncs, aquesta millora en el canvi climàtic, o almenys aportar alguna cosa positiva.
1: Però bé, com sempre passa, no tot és tan simple ni tan bonic, perquè el seu retorn va ser molt polèmic. No va ser planificat ni consensuat. I ara no tothom veu amb bons ulls aquest retorn. Llavors,
0: veure,
1: ara ho explicaré.
0: Em sembla molt trist, ara no sé si ho explicaràs, el fet de que en algun moment desapareixés.
1: Exacte.
0: Això és trist.
1: És molt trist.
0: Sí, que és el que va afavorir doncs, aquesta desaparició. Ho explicaràs o no?
1: Ara ho explico,
0: vinga,
1: sí.
0: Vinga, va, no m'avui avançar.
1: Durant segles, el castor europeu, d'aquí el seu nom, no, europeu, estem, sí, a Europa, formava part dels nostres rius. Però al segle XIX la pressió humana el va portar gairebé a l'extinció a tota Europa.
0: Oh.
1: Se'l caçava per la pell, la carn i fins i tot pel greix que acumula. I a la península Ibèrica, de fet, va desaparèixer completament. Durant dècades, simplement, doncs, no teníem castors aquí. Fins que va passar una cosa, que aquí ve la polèmica.
0: A veure.
1: I és que el castor no va tornar per cap projecte científic, reintroducció planificada, política, etc, etc, sinó que va tornar per una acció il·legal.
0: Ah.
1: L'any 2003, bé, de fet, l'activitat d'aquest grup ecologista em penso que va començar als 90 per altres llocs d'Europa, però el 2003, segons he pogut llegir, uns activistes van alliberar diversos exemplars a Navarra, la Conca de l'Ebre, sense autorització. Això era una tècnica que es deia com el bombardeig de castors, és una traducció literal anglesa, que era doncs, per recuperar els castors que havien desaparegut d'Europa, però clar, això no estava autoritzat.
0: Permeta'm, havien desaparegut arreu d'Europa o a Espanya?
1: En general, va haver una extinció massiva.
0: Oh.
1: En quedaven alguns, però sí. En zones concretes. A la península Ibèrica no n'hi havia.
0: Ja no n'hi havien.
1: No n'hi havia, exacte.
0: Sí, vinga.
1: Doncs bé, era sense autorització. Què va passar? Doncs que a partir d'aquí aquestes reintroduccions que eren per gent doncs, que sabia el que es feia, van saber on col·locar-los i com fer-ho, doncs l'espècie es va començar a expandir. Primer, doncs va ser molt a poc, fos per l'expansió d'aquesta primera població o per altres alliberaments que potser no els coneixem, els castors doncs, van començar a colonitzar noves zones com el Duero, el Guadalquivir, el Tajo,
0: ah,
1: i van avançar doncs, gran part de l'Ebre i els seus afluents, fins al punt que el 2022 es van detectar aquí a Catalunya, es van detectar a Mequinensa, s'han fet avistaments al Baix Segre, a la Granja d'Escarp, a Massalcoreig... I bé, al principi aquesta reinserció il·legal, doncs, evidentment va generar una reacció immediata i durant anys es va intentar eliminar, no?, per part de les autoritats.
0: Mm.
1: Es considerava que era una espècie introduïda il·legalment, però finalment el 2018 la Unió Europea va posar els punts sobre les is, no?, i va dir, aviam, el castor europeu és una espècie que és autòctona d'aquí.
0: Mm.
1: L'havíem extingit nosaltres.
0: Sí.
1: Per tant, és una espècie protegida i no es pot caçar. Està prohibit eliminar-ne exemplars.
0: Em
1: des de llavors, El focus aquí també va canviar i el 2020 el Ministeri de Transició Ecològica va incloure el castor al llistat d'espècies silvestres en règim de protecció especial, cosa que ara doncs prohibeix la captura dels castors a l'Estat, excepte en casos molt autoritzats, molt excepcionals autoritzats.
0: Fins aquí tot bé, no?
1: Fins aquí tot bé.
0: Jo feliç de que sigui així.
1: Ara ve la part bona, perquè he dit que era un aliat contra el canvi climàtic.
0: Sí, és a dir, que per sort, tot el que ens explicaràs és positiu.
1: Exacte.
0: Jo estava patint pel pobre castor.
1: No, i a més, una altra coseta més, i és que amb els últims avistaments que s'ha fet del castor a la zona del Segrià, tot indica que és només qüestió de temps que s'estableixi definitivament a Catalunya.
0: Que bé.
1: Així ho indica el biòleg investigador del CREAF, Josep Barba, tant de bo, no? Sigui així, i per què m'interessa tant a mi? Doncs bé, és que el castor té una habilitat molt peculiar particular, i és que construeix preses. Són petites estructures fetes amb branques, fang, vegetació, que transformen completament el curs dels rius. Tot i que això pot semblar anecdòtic, no?, que inclús ens fa gràcia a nosaltres vist des de fora, té conseqüències enormes. Però en el cas del canvi climàtic, aquesta conseqüència és molt positiva, perquè quan el castor frena l'aigua o l'atura una miqueta amb aquestes preses, l'aigua deixa de córrer tan ràpid. Llavors els sediments es comencen a acumular i la matèria orgànica queda atrapada. Això doncs bé, fa que el riu, primer que aporta, doncs, aporta més biodiversitat i més vida, perquè crea com una mena d'aiguamolls, bé, el paisatge el transforma. Però la part sorprenent és que un estudi científic liderat per la Universitat de Birmingham i amb la col·laboració del CREAF, que és el centre de recerca d'aquí de Catalunya, mostra que les zones amb castors acumulen més carboni de les nostres emissions. De mitjana, un 26% més. Així doncs, és un gran aliat contra el canvi climàtic. Ens ajuda a fer aquesta acumulació de carboni. Ai, que mono.
0: Ara estic ensenyant una fotografia d'un castor, un castor fiber d'aquests que...
1: Exacte, europeus. El castor europeu.
0: Que maco que és, pobret.
1: És molt maco.
0: No sé, per mi...
1: És un animal molt curiós.
0: Amb trejada tendresa, no ho sé.
1: Sí. Doncs com funciona això? Doncs tota aquesta matèria orgànica, Ferran, que acumula fent aquesta presa amb les fulles, les branques, amb fusta, no?
0: Que, sí, mira que s'ho curren,
1: dels arbres s'ho curren. Doncs això queda atrapat al fons i el que fa és que el carboni l'atrapa i llavors l'acumula el sediment. Segons aquest estudi, aquest carboni queda segrestat durant unes 3 dècades, així que no és una cosa que diguis, no, és puntual, és efímer. No, està estudiat i on hi ha castors, doncs hi ha un 26% més d'absorció o acumulació d'aquest carboni. És a dir, que el castor converteix els rius doncs, en aquests petits embornals de carboni sense tecnologia, sense emissions, sense costos energètics, no? És una solució d'aquestes que dèiem basades en la natura. I a més, encara t'explicaré una altra cosa més positiva dels castors, molt important. I és que les preses dels castors també tenen un altre efecte que és molt clau, i és l'efecte, l'impacte que fan en l'aigua. I és que quan l'aigua s'enlenteix, té més temps per infiltrar-se al subsol. Això fa que els aqüífers es recarreguin, i en un context on passem moltes èpoques de sequera aquí al Mediterrani, com el que hem viscut aquest episodi dels últims anys, és fonamental que els aqüífers estiguin més recarregats. Per tant, si tenim aquests castors que ens ajuden a que s'omplin una miqueta més els aqüífers, doncs benvinguts siguin.
0: És favorable, sí.
1: Pot semblar que a la superfície hi ha menys aigua, però en realitat el que s'està fent és aquest procés natural d'acumular-se sota terra. A més, també fa doncs, aquest filtratge de les partícules, no, que tenim en l'aigua, i el qual fa que també sigui aigua més clara, de millor qualitat. És a dir, que no només ens està transformant el paisatge fent aquestes preses, etcètera, etcètera, sinó que també ens ajuda en el canvi climàtic i ens ajuda per doble partida, perquè ens omple els aqüífers. I és un, sabem que l'aigua és un dels recursos més crítics en el segle XXI. Per tant, doncs,
0: benvingut al
1: benvingut
0: castor.
1: Sigui ben tornat.
0: Exacte. I disculpeu-nos per haver-vos fet fora.
1: Perdoneu per haver-vos caçat, no?
0: Sí, de veritat és que...
1: Una pena.
0: Una llàstima, sí.
1: I ara aquí és on entra el debat, perquè quan parlem del retorn del castor a Catalunya, no tothom ho veu positiu, com tu i jo, Ferran.
0: Sí, a veure.
1: I és que hi ha preocupació, sobretot en el sector agrari. Por a inundacions, clar, ells modifiquen els rius. Llavors, bueno, dangen els seus cultius, etc etc, que facin un impacte, no, en aquest sector agrari. Clar, el que apunten els experts, que jo crec que és molt important, és que l'impacte del castor és molt localitzat, perquè en aquest cas el castor europeu és un, és una espècie que actua en una franja molt estreta al voltant del riu. Només afecta uns 20 metres, és a dir, vull dir, res.
0: Sí, que la repercussió
1: si fem
0: no
1: un balanç
0: gran
1: de lo positiu amb lo negatiu.
0: Doncs
1: a més, oi que nosaltres, per la nostra vida, pel nostre dia a dia, agafem el cotxe, no sé què, això també té un impacte,
0: sí,
1: no?
0: Evidentment.
1: Doncs si el castor viu fent una presa, doncs tampoc cal matar-lo, no?
0: I som els primers que li hem arrebatat aquest espai natural a moltes, a molts animals, a moltes bèsties. Vull dir que, a veure, aquí, si aquí hi ha un culpable d'alguna cosa, perdoneu, però
1: som nosaltres.
0: Som els humans.
1: Exacte. A més, recordem que és una espècie que és autòctona d'aquí. És a dir, ara ha tornat, però és d'aquí. Per tant, la vegetació de ribera està acostumada a conviure. Els altres animals, les nútries, etc etc, estan acostumats a conviure amb aquesta espècie. Per tant, aquí els que hem canviat coses som nosaltres.
0: Sí, sí, sí,
1: no
0: sí,
1: hem
0: sí,
1: de
0: sí.
1: patir.
0: Evidentment.
1: De fet, durant segles, com dèiem, el castor vivia aquí i és important entendre que no estem parlant del castor americà, que aquest castor sí que és una miqueta més xungo,
0: sí,
1: perquè, bueno, està més fornit, diguem, i els tios tenen unes estratègies. Bueno, jo, quan vaig estar al Canadà treballant el 2022, que vam anar a alguns parcs naturals...
0: Sí, va ser testimoni del castor d'allà.
1: Obres d'enginyeria, eh?
0: Sí, no?
1: Però... vaja, a mi em sembla espectacular, perquè dius, com un animal tan petit,
0: sí,
1: de cop allà...
0: té aquest ingeni de fer tot això.
1: Que vingui
0: això,
1: a arreglar-nos l'embassament del Foix i ens faci ell la presa,
0: sí,
1: no? Perquè les tanques
0: enginyers, no?
1: està tancada, la d'aquí, és a dir,
0: doncs, petits
1: que vingui a ajudar-nos.
0: Molt... Déu-n'hi-do, quina traça.
1: Sí, sí. I, però el castor europeu, no, el que deien els experts, és que és una espècie diferent. Són estructures petites i té un impacte, doncs, molt moderat, sobretot important. Vale, potser no ens agrada el que fa el castor americà, no? Però és que forma part del nostre ecosistema.
0: Ja
1: vull
0: està.
1: Dir, nosaltres no podem jugar a decidir fuera, tu sí, tu no.
0: No,
1: no.
0: Bueno, malauradament ho fem, però
1: malauradament,
0: intentem que no sigui tan evident.
1: Doncs bé, anem acabant,
0: anem
1: i és
0: acabant.
1: Que el castor és molt més que aquest animal simpàtic, com veiem, és un enginyer dels nostres rius, del nostre paisatge, un gestor de l'aigua i potencialment un aliat climàtic més, no? També sembla que ens ajudi. I les seves preses, com hem dit, creen aquests embornals naturals que retenen sediments, matèria orgànica i augmenten el segrest de carboni, reforçant també la resiliència davant sequeres i inundacions amb aquest reompliment d'aqüífers. Això ens recorda una cosa senzilla, però poderosa. I és que no totes les solucions tenen per què passar per la tecnologia. Crec que és molt important, això. La natura sola es regula i té mecanismes que, recuperats i ben gestionats, ens poden aportar grans beneficis i a un preu, doncs, més econòmic, sense tenir emissions extres, sense haver de fer de més, no? Ens ajuda d'aquesta manera. Restaurar i permetre la convivència amb castors o amb altres éssers vius, hem de recordar que és una eina pràctica que ens ajuda, no, en la lluita contra el canvi climàtic, en aquest cas, doncs, per millorar el segrest del carboni, la biodiversitat i també la gestió hídrica. Però no n'hi ha prou amb això. Això és només una peça del trencaclosques. Tot això cal, evidentment, que estigui integrat amb mesures polítiques fermes de reducció d'emissions, plans territorials i una gestió que minimitzi els conflictes d'aquestes espècies amb l'activitat humana. Recordem que va anar de poc que no se'ls carreguessin, els castors que s'havien introduït. Sort que la Unió Europea va dir, ei, al tanto. Vull dir que va venir per una acció il·legal, però...
0: sí.
1: Però que ara està protegida. És a dir, jo no estic defensant aquí accions il·legals, cuidado.
0: No, però a veure...
1: Però que tot ha d'anar lligat de la mà, clar. si això s'hagués fet de manera planificada, ben gestionat, etcètera, etcètera, poder hagués anat millor, no? Per tant, només combinant les solucions naturals, polítiques, ambicioses, anant de la mà tots junts cantant alegria, alegria, podrem avançar de manera efectiva. Si ens comencem tots a...
0: Això també ho posa el guió, això?
1: No.
0: Jo no ho trobo, això.
1: Improvitzo, improvitzo.
0: En fi, no, ja ho sé, ja ho sé.
1: És important. No, és important anar tots de la mà.
0: Sí, home, ni tant.
1: I que a vegades el menys pensat doncs, pot ser un aliat contra el canvi climàtic. Mira, ara tenim el castor que ens ajuda.

0: Ens agrada molt aquesta cançó, així la vam conèixer, és la Lola Young, això que es titula Messi. A mi ja hem arribat a les 10 i 50 minuts.
1: Calafell Matí, t'acompanya Ferran Boquer.
0: Què tal? Molt bon dia, bon divendres, bon cap de setmana, les portes del cap de setmana. Ha moltes coses per explicar-vos que van desfilant per la nostra antena fins la 1 en punt del migdia, Calafell Ràdio, el Calafell Matí. Anem camí de les 11, en un moment el temps, la pausa, però abans tenim més cançons. Arriba Bob Sinclair amb Queixa.
1: Aquí i ara, 4 hores amb l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
0: No podem esperar a escoltar aquesta cançó, I Can't Wait, amb el retorn musical de Bob Sinclair, amb aquesta gran cançó que ens fa ballar.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.

0: festival.
1: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
2: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
3: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
4: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell doncs compta amb diferents actors socials.
4: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
2: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
4: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: 3 minuts i arribem a les 11 del matí. Moment del temps d'actualitzar-nos en directe amb la crònica d'en Josep Miró, que el tenim esperant. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs avui, novament, un dia radiant. Som a divendres, a les portes del cap de setmana. Previsió per avui, pel cap de setmana, en principi, bona previsió, amb dies esplèndids, no és així?
1: Sí, en principi sí. I no és que ho diguem en què hi hagi d'haver canvis, sinó que es poden formar, com passa sempre, quan comencen les primeres calors, els primers calors d'estiu, que el mar encara està fresquet, i es poden arribar a formar alguns núvols baixos costaners. Si estéssim prop del passeig marítim i ens fixéssim, veuríem aquests núvols baixos mar endins. Per tant, l'únic que pot canviar aquesta previsió de cap de setmana estiuent i radiant és que aquests intervals de núvols s'acostin a la costa i puguin afectar puntualment la façana costanera. Aquesta tarda podria passar que formés algun banc de boira o algun núvol d'aquest baix que toqués la costa, però seria puntual, i en canvi demà hi ha més possibilitat de que això passi, que es formin núvols baixos enganxats a la costa, no pas ni que afectin tot el municipi, sinó pràcticament de la carretera a la via en avall. És un fenomen molt local i molt típic del mes de juny, i em direu, perquè estem al maig, sí, però és que estem tenint temps de juny i temperatures de juny, i per tant, doncs això pot arribar a passar. Avui, com dèiem, domini del sol, en principi cel clar, o amb algun núvol puntual arran de mar, o una boira també molt puntual al matí o primera hora de la tarda, i després, doncs, ja cel clar la resta del dia, amb unes temperatures que s'han situat en els 16 graus de mínima. Ja hem arribat als 24, en aquest moment en tenim 23,5, i esperem avui poder arribar ja als 25 de màxim amb una humitat moderada, no és gaire alta avui. Els vents en moltes estones han estat encalmats o febles en forma de terrals, de mica en mica aniran girant cap a marinades, molt febles, no passant dels 15-20 km per hora de migjorn o de xaloc, i faran que la mar, que ara està plana, pugui estar només una mica arrissada a primera hora de la tarda. Per demà, domini del sol, presència d'alguns núvols baixos prop de la costa o algun banc de boira. Demà, preferentment al matí, un dia difícilment a partir de mitja tarda, i amb unes temperatures que, si fa o no fa, es mantindran. Fins i tot aquesta nit poden pujar una miqueta més, i està entre els 16 i els 17 de mínima, mentre que demà la màxima, amb vents més marítims, podria quedar-se entre els 24 i els 25, amb una humitat més alta que avui. Vents febles de component marítima de migjorn o de xaloc que faran que la mar estigui plana o arrissada en tot el dia. I de cada diumenge tot continua igual, amb una diferència. Desapareix aquesta possibilitat de núvols baixos i bancs de boira a la costa, per tant, diumenge dia radiant, amb sol i cel clar, i temperatures pròpies del mes de juny més que de maig, amb mínimes de 17 a 18 graus i màximes que podrien arribar als 25 o 26, amb una humitat alta de nit, moderada de dia, i amb marinades febles de migjorn o de xaloc tot el dia, i fent que la mar estigui entre plana i arrissada.
0: I permetem que et pregunti, Josep, aquestes temperatures que ja arriben, doncs això, primers valors de l'estiu, han vingut per quedar-se?
1: Sí, de moment sí. A veure, no vol dir que després es baixin una mica, però ja, en principi, la primera meitat de setmana continuaríem mantenint aquests valors. Fins i tot dilluns o dimarts encara potser podríem pujar una miqueta i estar per sobre dels 26. I després no es veu cap baixada important de temperatures que sigui un salt de tornar enrere. Per tant, la màniga curta ja s'instal·larà com a indumentària habitual i fixa a partir d'ara.
0: Doncs canviaré el nòrdic aquest cap de setmana i posaré roba més lleugera al llit ja, Josep. Gràcies per la informació. Molt bon cap de setmana i fins dilluns.
1: A vosaltres, bon cap de setmana, fins dilluns.
0: Adéu-siau.

11 i 2 minuts al matí. I sempre en el Calafell Matí, a Calafell Ràdio, tenim bona música, tenim bones cançons i els divendres, que és el dia oficial de la presentació d'aquests nous, podríem dir, noves col·leccions, nous àlbums, nous treballs de moltes formacions de grups i també d'artistes. Doncs aquí tenim aquest espai de novetats musicals i discogràfiques. Anem a presentar-vos. Aquestes novetats són les més destacades de la setmana. Hablar mal y en caliente y poder pensar en ti sin quemarme. No hace falta aguardiente. Estem escoltant Abrir, a Mac Intercalada. Avui publica Ultra Swan. És el nou projecte d'Abrir i es publica avui divendres 22 de maig. Abrir, a Mac Intercalada, és un artista hispano-indi conegut per fusionar influències de la música índia i també espanyola amb sons contemporanis de música electrònica, del rap i de la música urbana. En el seu anterior treball, Brown Boy, del 2023, ja havia destacat per aquesta barreja cultural i estilística tan personal. El concepte del disc gira al voltant de la figura del signe, símbol de transformació i d'una identitat més completa, idea que marca el to artístic i emocional del projecte. Ultra Swamp és l'èxit, o esperem que sigui l'èxit, és l'àlbum que es publica avui d'Abrir. Estem escoltant la cançó Aguardiente.

Doncs avui us portem fins a 7 novetats musicals, 6 àlbums i atenció a l'última, que serà una cançó que s'ha publicat avui mateix. Aquest espai que ha preparat l'estudiant en pràctiques de Calafell Ràdio, el Cristian Ortiz. Vinga, anem per més novetats, anem per la segona. Així sona Future Islands. Avui publiquen l'àlbum From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. És un àlbum recopilatori especial dels The Future Island per celebrar els seus 20 anys de trajectòria. El disc inclou 20 cançons amb temes dels seus primers anys, enregistraments més recents i una demo inèdita. I entre els avançaments, doncs, trobem aquest Find Love que estem escoltant. Future Island és una banda estadounidenca de música synth-pop, d'indie electrònic, coneguda per les seves melodies emotives i per les intenses actuacions del cantant Samuel T. Herring. El grup va aconseguir projecció internacional i s'han convertit en una de les bandes més reconegudes de l'escena indie moderna. Future Island publiquen avui aquest nou àlbum per commemorar, per celebrar 20 anys de trajectòria. L'àlbum es titula From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth.

0: Vinga, anem per més propostes.
1: Quiero regalarte un pensamiento.
0: Més novetats de la setmana, d'aquest divendres.
1: Que no muera porque el tiempo va.
0: Aquest que escoltem és Christian Nodal. Avui publica Bandera Blanca. És el nou treball de Christian Nodal. És l'àlbum successor a Quien más como yo, del 2025. El nou disc inclou 13 cançons i continua explorant l'estil característic de l'artista. Combina música regional mexicana, música mariachi i també sons urbans contemporanis. Com a primer avançament, cançons com Incompatibles o Un vals, que estem escoltant, o Miel con licor. Christian Nodal és cantant i compositor mexicà que s'ha convertit en una de les grans figures de la música llatina actual, especialment gràcies a la seva renovació del gènere regional mexicà i també a l'èxit internacional de les seves cançons romàntiques. Un vals és una de les noves cançons de l'àlbum Bandera Blanca de Christian Nodal.

0: ja veieu que tenim varietat de música, de gèneres musicals que arriben des de molts llocs diferents del món. Des de Llatinoamèrica, la música d'aquest artista, Cristian Nodal, i anem per més música llatina.
1: Historia del pasado, de las mejores que viví, tiene una carita guau.
0: Aquesta és Tracy. Avui publica Candela. És l'àlbum successor de Yeliana, del 2024. És el seu quart àlbum. Aquest és un projecte que explora una barreja de sons afro, influències tropicals i pop contemporani, mostrant una faceta més càlida, més rítmica i personal d'aquesta artista colombiana. El disc inclou 12 cançons amb avançaments com Estas ganas, Quiero más, Curándote, Limonar, Mantis o Discúlpeme, señor. Aquesta que estem escoltant és Estas ganas. Gracie és una cantant i actriu colombiana molt popular dins de la música llatina actual i reconeguda pel seu estil fresc que combina el pop, la música urbana i els ritmes llatins. Avui Gracie publica

I deixem la música llatina i canviem totalment d'estil de gènere musical. Moment de presentar-vos Everyone for the 10 Minutes dels Bleachers. Aquest és el cinquè àlbum d'estudi, Everyone for 10 Minutes, dels Bleachers, un projecte musical liderat per Jack Antonoff. I aquest àlbum succeeix al seu disc homònim del 2024. Aquest és el treball que inclou 11 cançons i continua explorant el so característic del grup amb una barreja d'indie-pop, de rock alternatiu, també d'influències dels anys 80. Com a primer avançament, You and Forever, aquesta que estem escoltant. Bleachers és conegut pel seu estil emotiu i nostàlgic, mentre que Jack Antonoff és també un dels productors més influents del pop actual gràcies al seu treball amb artistes com Taylor Swift, Lana Del Rey o Lordi. Doncs escoltem a Bleachers, avui publiquen Everyone for 10 Minutes i aquesta cançó You and Forever.

Vinga, tenim més novetats musicals. Aquest és Álvaro Díaz. Avui publica Omakase, no sabríem si pronunciar-ho d'una manera o una altra, Omakase, àlbum del raper i cantant porto-riqueny Álvaro Díaz, una de les figures més destacades de l'escena urbana alternativa llatina. El projecte combina sons de reggaeton, de hip-hop i de música electrònica amb una producció moderna i cinematogràfica. Entre els avançaments destaca aquesta que estem escoltant, Males Notícies, juntament amb Latin Mafia.

també sobresurt Baby Records, produïda per Sky Rompiendo, influències del reggaeton clàssic de figures de Tego Calderón i de Voltio. La peça funciona com un homenatge a Zion i al seu històric segell Baby Records. Doncs vinga, avui publica Omakase o Omakase, no sabem com pronunciar-ho això, d'Álvaro Díaz, i aquesta és la seva cançó Malas Noticias.

0: I anem per l'última de les novetats de la setmana. I és que avui el cantant Iván Herzog ha publicat aquest divendres Des de lluny, un single, una cançó que aborda la persistència emocional dels vincles més enllà de la ruptura. L'artista ha concebut aquest nou single com una extensió conceptual i emocional de la seva predecessora, l'exitosa Et prometo. La peça Des de lluny amplia l'univers sonor de l'artista amb la participació de músics com Pau Figueres, Guille Mau o George Five. La cançó es tanca amb una tornada coral interpretada amb la seva família, Miquel Herzog Jr., Miquel Herzog i Mavi Vidal. Doncs avui, com dèiem, l'artista del Et prometo, l'Iván Herzog, publica aquesta nova cançó que estàs a punt d'escoltar ara mateix aquí en el Calafell Matí, a Calafell Ràdio. És aquesta cançó que es diu Des de lluny. Doncs des de lluny, millor dit, escoltem aquesta estrena del Iván Herzog.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Ara que es parla tant de l'eclipse solar del mes d'agost, aquí a Calafell, hi ha moltes parts del món que es veurà, no moltes, però sí algunes, doncs hem volgut recordar, recuperar aquesta cançó de la Bonnie Tyler, de finals dels 80, el Total Eclipse of the Heart, que ha tingut moltes versions al llarg de la història, de més ballables, o aquesta, més l'estil balada, amb aquesta britànica, la Bonnie Tyler, per arribar a les 11 i 24 minuts, fer una aturada, una pausa, i per tornar de seguida amb l'avanç informatiu i, en un moment, estrenes cinematogràfiques de la setmana. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització. Som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balai, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell i la policia local posaran en marxa el proper mes de juny una nova organització del cos. L'objectiu és tenir policia de proximitat i altres serveis importants per als ciutadans i visitants. Calafell torna al top 10 dels ajuntaments que destaquen en transformació digital i l'administració oberta. L'Ajuntament rep el reconeixement la UOC, sense té dins la categoria de municipis entre 20.000 i 50.000 habitants. El dissabte 6 de juny, a 6:45 de la tarda, s'inaugurarà Tallamars. Llaüts, gussis, sardinals i altres barques de treball es podran veure a la nova exposició de Francesc Ferrer Grau al Centre Cívic i Cinema Iris de Calafell. Detingut al Baix Penedès un lladre que va rebentar 24 cotxes per robar-hi. En només dues nits va causar danys a 24 vehicles i es van dur objectes, alguns d'elevat valor, a Sant Salvador i Coma-ruga. El dissabte 30 de maig, a la platja de l'estació de Cunit, a l'Espigó número 4, acollirà la quarta edició de la volada d'estels per l'educació. Troben una granada de la Guerra Civil al passeig de les botigues de Sitges. Un operari ha detectat el projectil durant unes obres de reparació de la vorera. Catalunya preveu collir un 13,5% més de fruita de pinyol que l'any passat i recupera part del seu potencial productiu. El sector encara la campanya amb una mirada optimista, malgrat els danys puntuals per pedregades o gelades. Impulsen dos centrals solars amb més de 14.300 panells fotovoltaics a Creixell, al Tarragonès. Les instal·lacions promogudes per la mateixa societat tenen 4,2 megawatts de potència cadascuna.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: Bugadors de Calafell ha participat recentment en una jornada d'esport inclusiu, la qual ha estat organitzada per l'Associació de Pesca Esportiva Penedès Garraf, que va tenir lloc al port de Segur de Calafell. I, a més, Bugadors de Calafell, per primer cop a la història, participarà al Campionat d'Espanya de Llaüt Mediterrani, que tindrà lloc aquest cap de setmana a València. Per saber això i molt més, avui ens acompanyen el Jordi Guaix, la Sílvia Reverte i també la Berta Mercet.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: 12 segons i arribem al punt de 11:45 del matí. Seguim en directe acompanyant-vos des del 107.9 de la freqüència modulada. Som Calafell Ràdio, l'emissora municipal de Calafell, també a través de la nostra emissió online. I és moment d'aquest espai del cinema, d'estrenes cinematogràfiques, tots els divendres. Ja sabeu, el divendres és el dia oficial d'aquestes noves pel·lícules, noves cintes que s'estrenen en pantalla gran al vostre cinema. Doncs nosaltres ens fem ressò de les propostes més destacades. També avui amb guió del nostre estudiant en pràctiques de Calafell Ràdio és el Cristian Ortiz. Ens ha preparat 5 pel·lícules, 5 estrenes d'aquest divendres 22 de maig. Anem pel primer títol. La primera de les estrenes és Dos dies.
1: Esta tarde convenía ir a pescar.
2: ¿Qué sala?

0: con la barca?
1: Naturalmente.
0: No, ni hablar.
2: Papá, ¿dónde vas?
1: ¿Cómo estás?
3: Entera.
1: Pues venga, ¿te vienes a pescar o qué?
3: Yo contigo no voy a ningún sitio, entérate.
4: ¿Cómo voy a arrancar si esto está seco?
1: Pues nos quedaremos aquí tranquilos hasta que pase alguno.
5: Cago en Dios, bloqueo ese móvil.
4: ¿Dijiste algo?
1: No. ¿Pero a quién se le ocurre olvidarse la clave, hombre, por favor?
4: ¿Es que no olvidaste la gasolina, doctor?
1: A mí no se me ha olvidado la gasolina porque me la han robado.
6: Bueno, ¿cuándo van a empezar a buscarle? Porque es una persona muy mayor y está solo.
7: Descripción física.
0: Guapísima. Ahora menos, claro. Lleva el cogote muy arregladito.
3: ¿Y cuándo fue la última vez que viviste una aventura como esta?
1: Ni me acuerdo.
3: ¿Para qué quieres recordarlo? Si está lo viviendo.
0: Ese hombre es lo que más he querido. Así que buscarlo y traérmelo.
8: ¡Abuelo!
3: ¡Corre nomás! No está tan mal.
1: Verás tú ahora la bronca de mi mujer.
9: Així sona el tràiler d'aquesta cinta, d'aquesta pel·lícula que s'estrena avui dos dies. Parla de José Antonio, un metge de 89 anys que comença a perdre la memòria i convenç el seu millor amic per escapar-se durant dos dies i anar de pesca. El viatge es converteix en una aventura emotiva sobre l'amistat i el pas del temps. Es va preestrenar al Festival de Màlaga 2026 i avui arriba al cinema, en la pantalla o a les pantalles grans dels vostres cinemes, aquesta cinta amb direcció i guió de Gonzaga Manso. En el repartiment trobem a Saturnino García, el Jesús Autés, l'Aurora Maestre, la Lidicia Sola o la Melania Cruz, entre d'altres. Cinta de 88 minuts de durada, espanyola, que combina aquest drama amb la bellesa en vi baixa i la maduresa. Dos dies ja, avui en el cinema. I com us dèiem al començar aquest espai, avui tenim 5 estrenes cinematogràfiques. Anem per la segona. El títol és Cowgirl i aquest és el tràiler.
10: No pot anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
11: I sa vaca és més rara que les merles blanques.
12: No és més que una vaca. I ja està.
10: Tona és la meua vaca. L'única que me quede així, que no està.
13: El net de Micaela ha arribat a viure a sa casa.
14: Quina vaca més bonica, no?
15: És que jo tinc molt bon rotllo, eh?
10: De rotllo sí que n'hi tens, sí.
16: Que la inseminació no funciona?
10: No me digues que estan cert.
16: ¿Te deja que la monte un toro?
10: No. Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
16: Depèn.
10: Ai, Martín, fes el favor.
17: Gràcies del morro.
10: Quant val que el teu bou prenyi la meua tona?
12: 400 euros.
10: D'acord, però ha de ser demà de matí. Quina bèstia.
16: Si la tona ja de por sí és especialista, ara prenyada lo va ser més. Si s'estressa, ho pot perdre la cria.
10: Que d'estar 24 hores protegint-la.
16: Si estàs encima, tot irà bé.
10: Això no és garantia de res. M'ho diguen a mi.
12: Lo siento.
10: ¿El qué?
12: Todo lo que te va a pasar.
10: Está a punto de criar, no me puedes dejar sola.
16: Hoy es el último día que voy a venir.
10: ¡Que te está a buscar la policía!
14: Ya lo sé, en par.
15: Pero confía en mí.
10: ¿Cómo es que no vas a tornar mai?
12: No podía. Había pasado más a temps.
10: Mai es más a temps.

0: Doncs aquest és el tràiler de Cow Girl. L'Ampar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona quedi embarassada per salvar la granja familiar. La situació la portarà a lluitar contra les dificultats al món rural i els problemes econòmics. Amb la direcció de Cristina Fernández Pintado i de Miguel Llorenç, que també es troben en part del guió al costat de Rafa Albert, aquesta cinta Cow Girl, amb cares molt conegudes del cinema català, com la Isabel Rocati, el Pep Monné, el Carlos Cuevas, el Joaquín Climent o el Carles San Jaime, entre d'altres. Aquesta pel·lícula, que s'estrena avui divendres, que combina doncs, diferents gèneres entre la comèdia i el drama, aquesta comèdia romàntica i que també ens trasllada a la vida rural. Cow Girl s'estrena avui en pantalla gran. Doncs també ens agrada presentar-vos cinema en la nostra llengua, en català, com és el cas d'aquesta segona cinta. Anem per la tercera de les estrenes de la setmana. Anem a escoltar el tràiler i després us parlem de les... o no, de El Pasajero Nocturno. Aquest és el tràiler i aquest és el títol.
1: Espavila. Tío, dame un minuto. ¿Daniel?

Doncs acabem d'escoltar l'última de les pel·lícules que avui us presentem en aquest espai de cinema i d'estrenes cinematogràfiques. El títol és Star Wars, The Mandalorian and Grogu. I és que Mandalorian, el Mandalorià i en Grogu tornen en una nova aventura galàctica plena d'acció, de persecucions i d'enemics perillosos, on s'hauran d'afrontar una amenaça que podria canviar el destí de la galàxia. Entre les cares conegudes del repartiment, home, la Sigourney Weaver o el Pedro Pascal. Aquesta nova entrega, que arriba des dels Estats Units, 132 minuts de cinta, de pel·lícula, evidentment que no necessita presentació sobre la saga Star Wars. Ciència-ficció, acció i molta... i moltes ganes, sobretot pels seguidors, de la saga. Doncs s'estrena avui aquesta nova entrega de Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Són les 5 estrenes cinematogràfiques, les més destacades de la setmana. Aquí en el Calafell Matius les presentem cada divendres.

t'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell.

0: Mediterrània, artistes i grups d'Illes Balears del País Valencià i també de Catalunya, que s'han unit per interpretar aquesta cançó. Això que escoltàvem, com per exemple La Fúmiga, Abril, Doctor Prats i d'altres, el títol de la cançó és La gent de la Mediterrània. La música, la cultura, la llengua ens uneix. També escoltàvem a Caigo, el DJ productor al costat de Khalid, amb Griffin i la cançó Save My Love, que ens encanta. I amb tot plegat hem arribat a les 11:54 minuts, moment d'una aturada, una pausa publicitària, i tornem de seguida. Última hora del Calafell Matí d'aquest divendres 22 de maig. Tindrem la càpsula d'escapades de la Mireia Romaguera avui per partida doble, ja que no tenim la càpsula de l'Oficina Jove del Consell Comarcal. No l'han fet aquesta setmana, mira, coses del directe. I en el tram final del programa, abans de la una, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. I tot passa aquí, en el 107.9 de la FM, a Calafell Ràdio, l'emissora municipal de Calafell. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Vinga, fem una pausa, publicitat, i tornem de seguida. No et moguis de la nostra sintonia.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Molt bones a totes i a tots. Què tal, com esteu? Ha arribat el moment de viatjar. I avui ens endinsem en una de les rutes més encantadores del sud peninsular, als pobles de l'Alpujarra Granadina, a les vessants de Sierra Nevada. Aquí a Calafell Ràdio sempre diem que hi ha viatges que només es recorren amb els peus, sinó que també amb la mirada i amb el temps, i aquest n'és un d'aquests. Comencem a Lanjarón, conegut com la ciutat balneari. Aquest poble és famós per les seves aigües minerals i fonts naturals, que han convertit la zona en un destí de salut des de fa segles. Passejar-hi és sentir l'aigua constant, el so de les fonts i un ambient tranquil, gairebé terapèutic. És el punt perfecte per iniciar la ruta amb calma i respirar aire de muntanya. Seguim a Òrgiva, considerat el centre neuràlgic de l'Alpujarra. És un poble viu amb mercats, petites places i una barreja cultural molt interessant. Aquí es nota el moviment de la comarca, però sense perdre l'essència rural. És un bon lloc per fer parada, prendre forces i veure com conviuen tradició i vida quotidiana. Ens endinsem després en un dels pobles més curiosos, Soportújar, conegut com el poble de les bruixes, i no és només un nom. Pels seus carrers trobareu escultures, referències a llegendes i un ambient misteriós que el fa únic. És un lloc que juga amb la fantasia i la tradició oral, ideal per deixar volar la imaginació. Des d'aquest espai de viatge, sempre diem que hi ha pobles que es visiten i d'altres que s'experimenten. Soportújar és dels segons, dels que s'experimenten. Continuem ara a Pampaneira, possiblement un dels més fotografiats de tota la zona. Els seus carrers blancs, empedrats i plens de flors, les fonts d'aigua cristal·lina i les botigues d'artesania el converteixen en una postal viva. És d'aquells llocs on cada cantonada sembla pensada per sorprendre't. Molt a prop trobem Bubión, un poble més petit i silenciós, perfecte per qui busca tranquil·litat absoluta. Aquí el temps sembla anar més lent i les cases es barregen amb la muntanya d'una manera gairebé natural. És ideal per desconnectar i escoltar només el so del vent i els ocells. I pugem una mica més fins a Capileira, el més alt dels tres pobles del barranc del Polqueira. La seva ubicació el converteix en un mirador natural espectacular. Les cases blanques amb cobertes planes, l'arquitectura d'origen berber i les vistes a la vall fan que sigui un dels punts més emblemàtics d'aquesta ruta. De fet, aquí us recomano fer una pausa llarga, mirar el paisatge i entendre perquè aquesta zona enamora qui la visita. Per acabar, arribem a Trevelez, famós arreu d'Espanya pels seus pernils curats en aire de muntanya. És també un dels pobles més alts del país i això es nota a l'aire pur, fresc i en les vistes impressionants, un lloc on tradició gastronòmica i paisatge van de la mà. Per tant, ja ho sabeu, aquesta ruta per l'Alpujarra és un recorregut entre aigua, pedra blanca, llegendes i muntanyes que semblen tocar el cel. Aquest ha estat el nostre destí d'avui, aquesta ruta que us hem proposat per l'Alpujarra. Ens veiem a la propera aventura. Bon dia.

0: l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
1: Què tal? Molt bones. A punt per viatjar? Doncs vinga, prepareu la maleta o els vostres somnis, el que pugueu o el que preferiu, perquè anem a un lloc increïble, Tailàndia. Un país disposat a compartir els seus tresors culturals, històrics i gastronòmics amb visitants de tot el món. Només cal deixar-se portar per tot allò que ofereix el país un cop ja al destí. És un país abocat al turisme, on l'ampli ventall de comoditats que s'ofereixen permeten que escollim el tipus de viatge que vulguem fer, seguint els nostres gustos i el pressupost. L'oferta turística està preparada per allò que vulguem, des de penjar-nos la motxilla a l'espatlla i viatjar en motocicleta de lloguer per anar per lliure, fins a optar a tots els luxes, com hotels de 5 estrelles o restaurants premiats a un preu raonable per les butxaques. Però és un dels destins preferits per un ampli espectre de viatgers, tant per a motxileros com per parelles que se'n van de lluna de mel. Un cop reservat el vol, que pot ser el tràmit més complicat i costós, les possibilitats són infinites. Cal reservar els allotjaments i planificar la ruta amb antelació, però no cal reservar les activitats diàries. El més recomanable és deixar-se portar per tot allò que ofereix el país un cop ja som al destí. Bangkok és un escenari on tot és possible, des de l'arribada a l'aeroport fins a endinsar-se al cor de la capital, sigui amb tren o amb taxi, de dia o de nit. Crida l'atenció la combinació de l'arquitectura tradicional amb la skyline que dibuixen els seus gratacels. Es distribueixen a banda i banda del riu Chao Phraya, que creua serpentejant la ciutat i deixa el seu pas per una traça d'embarcadors públics que tenyeixen les dues ribes. I és que locals i turistes encaminats cap al seu destí es barregen en les barques fluvials que travessen el riu i permeten desplaçar-se ràpidament per diferents punts de la ciutat. Un dels seus barris, Chinatown, sublima la sensació de ser, doncs, en una pel·lícula d'acció, poblat per llums de neó decoratives al més pur estil xinès i per desenes o centenars de paradetes de menjar a peu de carrer. És una successió de cases d'una i dues plantes i comerços de tota mena. Es fa difícil parpellejar. Fer-ho implicaria perdre's alguna seqüència. L'asfalt l'envaeixen els locals especialistes, esquivar obstacles, treballadors que empenyen carros amb aliments, turistes i també convivència, amb característiques parades de street food.

0: encara que no tot es basa a menjar al carrer, a l'edifici de l'antiga farmàcia de Chinatown es destila l'herència xinesa. Es tracta del restaurant Pozong, un restaurant d'estrella Michelin. És, doncs, una celebritat gastronòmica. Durant anys ha recuperat l'edifici amb l'objectiu de venerar la cuina de les generacions xineses que la precedeixen. Tot i això, no totes les localitzacions de pel·lícula de Van Gogh es concentren a Chinatown. L'efervescència de la ciutat xoca i contrasta amb la placidesa de la vida religiosa de Van Gogh, on conviuen el budisme, el cristianisme i l'islam. El més espectacular, però, són els temples budistes, impassibles al pas del temps. N'hi ha prop de 400 repartits per tota la geografia de la ciutat. Per tant, a banda de ser importants centres religiosos, són pilars dels assumptes socials de la ciutat, espais on refugiar-se del bullici de l'exterior. Els més reconeguts pel seu impressionant disseny arquitectònic són el Wan Pra Kai. Molt majestuós i envoltats de l'antiga ciutat reial. L'arquitectura i la naturalesa dels jardins dirigeixen la imatge de Buda en un centre de santuari, espais sagrats, portes a la contemplació i a la introspecció, de manera que com a visitants ens hi podem apropar amb respecte, conscients que són espais importants en el dia a dia de la comunitat local. Per entrar-hi ens haurem de treure les sabates i cobrir-nos les espatlles en cas de dur-les descobertes. I a l'oest del riu hi trobem un dels complexos de Gran Palau. És un dels temples més reverenciats, testimoni de la riquesa cultural i espiritual del país. Al seu interior hi ha el Buda Esmeralda, esculpida en jade verd. És l'indret on els tailandesos connecten amb la seva espiritualitat. El preu per entrar-hi són de 500 bahts per visitar tot el complex. Inclou el Museu de les Arts del Regne i un espectacle de ball tradicional. Prop d'aquest conjunt hi ha el Wat Po, conegut per la seva imponent estàtua del Buda reclinat. Mesura 46 metres de llarg i està recoberta d'or. Les construccions de la resta del conjunt inclouen decoracions intrincades amb colors vius, figures mitològiques, flors i detalls fets a mà. A Tailàndia s'ofereixen experiències que només es poden viure pocs cops a la vida. Com per exemple allotjar-te al Le Bua Hotel, una de les torres més altes de la capital. Un allotjament de 5 estrelles amb totes les comoditats necessàries i molt més per tornar a la calma després d'un dia d'anades i vingudes pels carrers d'aquesta ciutat. A més de les 64 plantes d'alçada, és un dels edificis més alts de Van Gogh i ofereix unes vistes impressionants. Alhora és un dels allotjaments més prestigiosos, a un preu assequible per a butxaques europees. En temporada alta, les habitacions amb menys prestacions per dues persones costen al voltant dels 150 euros amb esmorzar inclòs. Totes són suites amb vistes, de manera que qualsevol d'elles garanteix una estada de luxe. En matèria gastronòmica, l'hotel no té competència. Compta amb 4 restaurants d'alta cuina, 3 d'ells amb estrella Michelin i un skybar on passar una ballada especial per sopar o fins i tot degustar l'esmorzar que inclou l'allotjament. Per als qui prefereixin conèixer l'herència històrica i religiosa del país, també hi pot fer una escapada a Ayutthaya. Situada a 80 quilòmetres de Van Gogh, val la pena trobar una excursió per visitar aquesta finestra al passat. No serà difícil, ja que se n'ofereixen centenars pels carrers cèntrics de la capital, on hi ha una gran oferta turística. Sobre la gespa verda d'aquest tranquil poble, antiga capital del regne de Siam, reposen els vestigis de segles anteriors. És una joia històrica, el taló de fons de les aventures èpiques dels grans imperis que van competir per dominar aquest tros de món. Ara hi regna el pacifisme i la tranquil·litat, i la comunitat local hi veu desfilar diàriament visitants i turistes. És un lloc per abocar el bon karma i on ha esdevingut especialment popular per la visita amb vestimenta local. I en qualsevol viatge a Tailàndia és molt comú incloure-hi altres destins. A banda de Bangkok i Atuyaya, davant del dinamisme de l'interior, els viatgers opten per la platja, amb destins tan populars com Phuket o les illes Paipi. Un dels llocs que està agafant volada és Koh Samui, l'illa de Samui. Com està situada a la costa est, és recomanable per a viatges de maig a octubre, època de pluges perquè el golf de Tailàndia hi plou menys que la resta del país. Per als amants de l'oci nocturn, la lluna plena és motiu de celebració. Des de Koh Samui es pot viure una experiència única. Es tracta de la Full Moon Party, una vibrant festa a la platja, una illa propera, on es tracta d'una festa amb molta fama internacional que es celebra cada mes, durant la llit de lluna plena. La sorra de la platja es converteix en una pista de ball improvisada, mentre milers de persones vingudes d'arreu del món, vestides amb roba de colors brillants i amb tatuatges fluorescents, es mouen al so d'una mateixa cançó. Aquest ha estat el nostre destí d'avui, a aquest espai dedicat a parlar de Tailàndia, amb escenaris reals per un viatge totalment de pel·lícula.
1: Calafell Matí.

0: Així de suau, així de lenta és la nova cançó, una de les noves peces de la Karol G, això que es diu Después de ti. Hem arribat a les 12:22, moment d'una aturada, una pausa, en un moment l'avanç informatiu, i de seguida engeguem el tram final del Calafell Matí d'aquest divendres.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
3: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
4: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: 5 minuts, ja arribem al punt de 12:15 del migdia. Anem per l'actualitat del dia en titulars. L'avanç informatiu, amb el que d'aquí una hora aproximadament, a partir de 13:45, ens ampliaran, ens explicaran la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports de l'informatiu migdia de Calafell Ràdio. Les escoltem. Hola de nou, molt bon dia.
1: Calafell i la policia local posaran en marxa el proper

0: Detingut al Baix Penedès un lladre que va rebentar 24 cotxes per robar-hi. En només dues nits va causar danys a 24 vehicles i es van dur objectes, alguns d'elevat valor, a Sant Salvador i Coma-ruga. El dissabte 30 de maig, a la platja de l'estació de Cunit, a l'Espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació. Troben una granada de la Guerra Civil al passeig de les botigues de Sitges. Un operari ha detectat el projectil durant unes obres de reparació de la vorera. Catalunya preveu collir un 13,5% més de fruita de pinyol que l'any passat i recupera part del seu potencial productiu. El sector encara la campanya amb una mirada optimista, malgrat els danys puntuals per pedregades o gelades. Impulsen dos centrals solars amb més de 14.300 panells fotovoltaics a Creixell, al Tarragonès. Les instal·lacions promogudes per la mateixa societat tenen 4,2 megawatts de potència cadascuna.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: Bugadors de Calafell ha participat recentment en una jornada d'esport inclusiu, la qual ha estat organitzada per l'Associació de Pesca Esportiva Penedès-Garraf, que va tenir lloc al port de Segur de Calafell. I, a més, Bugadors de Calafell, per primer cop a la història, participarà al Campionat d'Espanya de llaüt mediterrani, que tindrà lloc aquest cap de setmana a València. Per saber això i molt més, avui ens acompanyen el Jordi Guaix, la Sílvia Reverte i també la Berta Mercet.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Aquí els clàssics, la música de la teva vida en el Calafell Matí.

0: Quina gran cançó, quin gran hit dels 80, malgrat ser una banda de música rock, els Starship publicaven aquesta pedazo de cançó. Va ser des de la pel·lícula Maniquí i en el 1986. Nothing's gonna stop us now, res ens aturarà ara. La cançó que arribava, com dèiem, des de la banda sonora d'aquella pel·lícula, aquella comèdia romàntica dels 80, Maniquí. I aquesta gran cançó amb els Starships sonant a Calafell Ràdio.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: I avui que estem regalant des de Calafell Ràdio, des de les nostres xarxes socials, doncs 5 ampolles vinculades al Tour de França, anem a la cançó que Doctor Prats han preparat amb motiu del pas del Tour de França per Catalunya, amb això que es diu Energia. Energia.

0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Doncs ara mateix, que són en punt 2:15 del migdia, moment de repassar l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Per avui divendres, també dissabte i diumenge. Parlem del taller d'estampació urbana, que es farà aquesta mateixa tarda a partir de les 6, activitat gratuïta des del Casal Jove de Calafell. És un taller, és una activitat a càrrec de Casa Magenta. Quan ets capaç de veure el que trepitgen els teus peus, et sorprendrà el bonic que pot ser el terra o el teu poble, la teva ciutat. L'estampació urbana consisteix en buscar elements del mobiliari urbà, que a simple vista no semblen, però que, al ser estampats en samarretes, en bosses o en qualsevol peça de tela, poden quedar increïbles. No s'hagi mandra a provar aquesta tècnica d'estampat de forma única i original. Cal que portis aquesta tarda per participar en aquest taller d'estampació, doncs una samarreta, un jersei, una tote bag o el que creguis convenient per estampar. Si voleu participar en aquest taller d'estampació urbana, que es farà a partir de les 6 de la tarda en el Casal Jove de Calafell Platja, doncs heu de fer una inscripció prèvia, amb prioritat pels joves d'entre 12 i 35 anys. www.joventut.calafell.cat joventut.calafell.cat. Anem al diumenge. Aquest diumenge a partir de 2:15 del matí. Bé, de fet, a partir de les 9, disculpeu. Es farà, doncs, aquesta cursa solidària 2026 Cunit Calafell, amb caminada, marxa nòrdica, cross escolar, cursa de 5 quilòmetres o cursa de 10 quilòmetres. Entre Cunit i Calafell, aquest pròxim diumenge es tracta d'una cursa solidària. Ara de la 30a trobada de puntaires, que es farà aquest diumenge a partir de les 10 del matí fins la 1 del migdia a la plaça del Manila, al costat de la confraria de pescadors en el passeig marítim de Calafell Platja. Organitzat per l'Associació Recreativa Cultural, no es perdeu aquesta exposició amb totes aquestes puntaires aquest diumenge entre les 10 i la 1 del migdia a la plaça del Manila, a la zona de la platja de Calafell, al costat de la confraria. I aquest diumenge per la tarda, dia 24, en el Teatre Joan Colet de Calafell, Festival 2026 de l'Escola de Dansa CreArts. Entrada gratuïta i per tots els públics. I si aquest diumenge a la tarda a les 7 esteu per la zona de Segur de Calafell, us podeu adreçar a l'Església de l'Assumpció, perquè a partir de les 7 de la tarda es farà un concert. És el concert de les agrupacions Simbiosi, Ben Tocats i Orquestra Simfònica de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu, Mestre Pic Santa Susana, de Barcelona. És un concert amb joves d'entre 12 i 22 anys que interpretaran un programa molt variat. L'entrada és lliure, és gratuïta i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calafell. Aquest diumenge per la tarda, a partir de les 7, aquest concert a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. No us ho perdeu. Doncs aquestes són les activitats i l'agenda cultural pel que resta de setmana aquí al nostre municipi.
0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Déu-n'hi-do, quin gran èxit, quina gran cançó que hem recordat. Amb Clint Bandit i amb la veu de la Zara Larsson, la suenca, que li posava veu a aquest èxit del DJ, del productor Clint Bandit, això que es diu Symphony. Música que va desfilant per la nostra antena al llarg de les 4 hores de programa. Força actual, també força recent, o grans clàssics de la història de la música.
1: Aquí escoltes tots els èxits del pop, totes les novetats i les cançons més recents. El Calafell Matí.
0: Arribant a 3:15, última pausa, tornem de seguida. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
2: Primera llista.
0: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió.
2: Backstage.
0: Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
3: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Això sona estiu, eh? Amb molta energia, vitalitat i ritme d'esca. És el Miqui Núñez amb aquesta nova proposta. Un altre cop, així es titula. 11 minuts i arribem en punt a la una del migdia, moment que arriba a Calafell Ràdio, el Calafell Esportiu.
1: Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Doncs vinga, anem tancant edició d'aquest divendres. Estem a les portes del cap de setmana. Salutacions del Ferran Boquer en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Demà dissabte a les 11 us espero amb el The Best Moments fins la 1, recuperant alguns dels continguts de la setmana d'aquest programa. L'actualitat, l'entreteniment, la bona música torna dilluns a partir de les 9 i fins la 1, iniciant nova setmana. Ja setmana molt estiuenca amb temperatures que van a l'alça, eh? Jo us desitjo a tots i a totes molt bon cap de setmana. Si teniu l'oportunitat de descansar i de gaudir, endavant, eh? I si us toca treballar, molts ànims, molta energia. Marxem amb Bibi Rexha i amb Fearless, amb això que es diu New Religion. Amb ritme marxem. Molt bon cap de setmana. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Adéu.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sona cada tarda al Surfing Safari.